0: que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
1: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
2: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
3: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, l'atenció a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
6: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
7: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
4: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti convocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
9: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
3: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis. Ho explica el cap de la policia suïssa.
10: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
3: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
10: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
3: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte, en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
11: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
3: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per

narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació

0: Els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
1: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
0: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha firmat la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però, en canvi, molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
5: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
3: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
6: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
3: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió

0: erosió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
1: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
2: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
1: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
3: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
1: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
4: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
5: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
6: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
5: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
6: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
5: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
8: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
7: Gavin

0: ara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3Cat Info.
0: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
2: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
3: No merece comentar.
0: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
4: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: El Badalona-Wiman, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
5: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
0: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
6: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
7: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
0: Sentim el seu germà, Àlex.
8: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
0: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3Cat Info.
0: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
9: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
0: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
1: Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com "Fora els invasors" i "Ceuta no es ven, Ceuta es defensa". Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. setembre. Sara Cañete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Pare Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
7: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
8: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona

0: un euro amb 40 cèntims i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
1: ¿Qué le pongo?
2: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
1: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
2: Sí, llet normal.
1: Vale, ahora le pago.
3: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
4: Potser potser la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
3: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
5: Hauria que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Yeah. Aquest negoci, sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc a poc anem avançant tots una mica. I ara l'Ajuntament també ajuda una mica.
3: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
6: Estem molt contents, de moment. Molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
3: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses, veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que l'atac d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que l'atac tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona. A l'àrea de la costa, Catalunya central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
2: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
10: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
2: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dens Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants. Sí.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els que viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Claudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió. Créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Yang Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva

0: l'única base a l'hora de fer cançons.
1: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
2: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
1: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
4: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
5: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
4: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
5: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonald i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
4: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
5: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
4: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
3: Trescat Info.
1: Temps ara pels esports.
3: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
6: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el camp de l'Elx.
3: 3CAT Info.
6: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga,

0: ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
1: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
2: No merece comentar.
0: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
3: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
4: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
0: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
5: 3CAT Info.
0: I a la Primera Federació, dos partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
7: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado, creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
0: Y ahora podemos sentir al seu germà, Àlex Márquez.
8: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
0: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
5: 3CAT Info.
0: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
9: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Són les 3.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.

0: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
3: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
2: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
4: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
5: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
2: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
6: 3CAT Info.
1: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
7: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
8: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
6: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
1: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
9: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
10: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, i podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
11: Teníem molt clar que el camí era molt difícil... Per...

0: confirmant la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
3: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però, en canvi, molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3Cat Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
4: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
2: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
5: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de la distància, crec. No sé. No ens han informat.
2: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
6: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campava Nadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
7: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa.

0: baixa, perquè si es desmantela val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
1: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
2: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
1: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
3: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
4: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
3: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
5: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
6: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
5: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
6: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda, perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
5: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
3: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
8: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
7: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
10: 3Cat Info.
7: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Málaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
11: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
12: No merece comentar.

0: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
1: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
2: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
0: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
4: Creo que sí. Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
5: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado, creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
0: Sentim el seu germà, Àlex.
6: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
0: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
3: 3CAT Info.
0: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
7: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
0: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
3: 3CAT Info. Són 3:45.
8: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i

0: 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com "fora els invasors" i "Ceuta no es ven, Ceuta es defensa". Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Cañete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules de d'acollida de tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros.

0: euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
2: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys.
1: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
3: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etcètera, i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
1: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat del sector de la restauració, un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
4: ¿Qué le pongo?
5: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
4: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
5: Sí, llet normal.
4: Vale, ahora le pongo.
5: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
6: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
5: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
7: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica i l'Ajuntament també ajuda una mica.
5: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
8: Estem molt contents. De moment, molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
5: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrassa es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'han carit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
1: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al tram i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
1: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa, i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre.

0: quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, i hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
3: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
4: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps, i l'acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
3: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90, i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Coreografies amb mantells gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els que viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir
3: que no, m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part que llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que et puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 2:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el camp de l'Elx.
1: Trescat Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna-Getafe.

0: Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
1: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
2: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. També venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
0: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
3: 3Cat Info.
0: I a la Primera Federació, dos partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
5: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado, creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
0: Y ahora podemos sentir al su germà, Àlex Márquez.
6: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
0: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
3: 3Cat Info.
0: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
7: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Són les 4.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 160

0: 5 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
2: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
1: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
3: Lógicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
4: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
1: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació: la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total, també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
7: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les tres persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots tres, juntament amb un turista nord-americà.

0: americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
1: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
2: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat dues plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, i podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també afirma

en la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de

0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però, en canvi, molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3Cat Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
3: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
1: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anava amb un mitjà de distància, crec. No sé. No ens han informat.
1: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
5: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campava Nadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
6: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
5: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos

0: costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
1: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
0: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
2: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
3: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
2: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
4: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
5: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
5: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
4: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
9: 3Cat Info.
6: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
10: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
11: no merece comentar.
6: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
12: Sí, contenta, sabíem que
9: Anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un,

0: un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
1: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
2: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
1: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
4: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
1: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
5: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
1: Sentim el seu germà, Àlex.
6: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
1: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
3: 3CAT Info.
1: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
7: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3, i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
3: 3CAT Info. Són 4:45.
8: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida

0: i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta és defensa. Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una 80 d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
7: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
8: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
9: ¿Qué le pongo?
10: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
9: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
10: Sí, llet normal.
9: Vale, ahora le pago.
11: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3Cat Info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
10: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan

0: mesos si se'n van.
1: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
2: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no em deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Sí. Aquest negoci, sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc a poc anem avançant tots una mica. I l'Ajuntament també ajuda una mica.
1: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
0: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
1: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
3: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que l'atac d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que l'atac tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera, uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
4: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al tram i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
3: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
5: El temps.
3: Dani Ramírez.
6: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, i no hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destacarà

0: Fiquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
3: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
4: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
3: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dens Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Còpies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió. Créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Yang Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses i entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes,

0: com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
1: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
2: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
1: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
2: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
1: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
2: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
1: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
0: Trescat Info. Trescat Info. Temps ara pels esports. Esports. Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
4: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
5: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
4: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el camp de l'Elx.
0: 3CAT Info.
3: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
6: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
7: No merece comentar.
3: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
8: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
3: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
7: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
3: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
9: 3CAT Info.
3: I a la Primera Federació, dos partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
3: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
11: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
3: Y ahora podemos sentir al su germán, Àlex Márquez.
12: Ha cagado bien, porque yo pensaba que no le había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
3: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
9: 3CAT Info.
3: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
13: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Són les 5. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA.

0: 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
1: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera. un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
7: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
8: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
9: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
7: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
10: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En tot total, també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
11: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les tres persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots tres, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
12: There are several hydropower...
11: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques

0: hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
1: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
2: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat dues plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump, que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb 2 aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.

0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona.

0: exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
3: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
2: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
2: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
5: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
6: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
5: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
7: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
5: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
2: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3CAT Info.
8: No hi ha una obligació jurídica

0: una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
1: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
2: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Baley, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
3: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
2: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin al mateix mercat han complicat el negoci.
3: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda, perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
2: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
5: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
6: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
5: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
4: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3Cat Info.
4: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
7: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
8: No merece comentar.
4: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
9: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
4: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
10: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
4: Jugat aquest diumenge.

0: Entra també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
2: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
0: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
3: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
0: Sentim el seu germà, Àlex.
4: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
0: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
0: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
5: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
0: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3, i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
1: Info. Són 6:15.
6: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
0: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder.

0: de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple. 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Cañete.
5: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
6: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
1: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
7: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
1: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
8: ¿Qué le pongo?
9: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
8: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
9: Sí, llet normal.
8: Vale, ahora le pongo.
10: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
11: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
10: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són 2 dels indicadors a l'alça. restauradors amb qui hem parlat i afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
9: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica. I a l'Ajuntament també

0: ajuda una mica.
1: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels enquestats n'estan molt o bastant contents.
2: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
1: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
3: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
4: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
3: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
5: El temps.
3: Dani Ramírez.
6: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: L'Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
0: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
7: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
0: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants. Sí.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. Vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o

0: o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
1: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
0: En el cas dels superherois, m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, no? D'ajudar els altres.
1: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
0: Aquesta expressió que diuen, no? De que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que et puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
1: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: Temps ara pels esports.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
5: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
6: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
5: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
4: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
4: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
7: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
8: No merece comentar.
4: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
9: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
4: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
10: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
4: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
2: 3CAT Info.
4: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia. Sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, a les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
0: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada Catalunya

0: la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
1: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve, amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA, que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
0: Tenim, consellera, a partir de 2:15, roda de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga i també en temps d'agora, avui a les 9, ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada, per fi, la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents, avui, de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran, precisament, hi feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
2: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
0: I parlant d'energia, us ho avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
3: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
0: Ell és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 9:15 el Rayo Vallecano, els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders a la Lliga.
4: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
0: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip, que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç, és el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop un pilar de nou amb folre. Josep Almirall.
5: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: De seguida ho ampliarem també a l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio. Nothing.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: Menja pomes. És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: És el secret. Només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: I si va, no et sortia ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
2: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i, d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Cañete.
4: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Cañete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara, què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
5: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar quin ús n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
2: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
6: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
7: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avançats.
6: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures. I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
5: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anava un mitjà de la distància, crec.

0: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
1: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
2: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al Macropou de les línies 9 i 10 Nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
3: Les obres comencen este matí, s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents a aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
4: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
5: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
6: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
4: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
1: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que ara ens explicava el Francesc, Dani Santeaja, a Madrid.
7: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
8: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
7: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
9: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
7: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saideaja, per el matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores, per primer cop en més d'un mes, i després que Donald Trump anunciés que, després de mig any de guerra, la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
0: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
1: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
4: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
10: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
11: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
10: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
0: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega

0: més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
2: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les vendes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Demanem molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final acaben canviant.
3: Avui en parlarem a l'Àgora i ens preguntarem també si tenir aire condicionat a casa és també una política d'esquerres. Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats, precisament per les llars vulnerables. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia.
3: La primera.

0: El Festival Acústica de Figueres va tancar ahir al vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dance popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt i final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
1: La segona. Pam.
0: Escolta, escolta.
1: Què és això?
0: Mira, escolta, escolta.
1: Visca els blaus.
0: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
1: Granollers.
0: És la... Exacte, és la Guimbada, és la cançó de la Festa Major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir, després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler, el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
1: I la tercera?
2: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3,235 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar, a finals de setmana, als 39-40, als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i amb previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats una tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
1: Ara són les 6 i 21.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: A les 9 obrirem l'Àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
6: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
6: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
0: Des de les 6 fins a la

0: Escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora obrim el satèl·lit. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: On et trobes, Marta?
2: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell. I ara, llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres, nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la sorra doncs, també fa molt fred i a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb una cadira de plàstic, que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això però no té res a veure de fet amb el que passa durant tot el dia perquè quan s'aixeca el dia, doncs aquí encara s'acumula moltíssima més gent perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
1: I la gent de Ceuta ja has parlat, què és el que et diuen?
2: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació, hi ha molta hostilitat, cada vegada és més gran contra els migrants, hi ha manifestacions diàries, avui també de fet n'hi ha una altra convocada a les 12, és cert que no tothom pensa el mateix, hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi, nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet, per on justament van entrar. Molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs, va quedar oberta. Ens deia això.
3: Para evitar una tragedia humanitària y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
2: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses. Això, una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio. Una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
1: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passi en un dia també important per després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
2: Adéu, fins ara.
1: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
5: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
4: Això deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
6: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
4: Per tant, això no es pot fer. cal fer-ho cas per cas. I, a més, hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
6: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
4: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enes Herreros. De fet, ara fa 2 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir, ara fa 5 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi 2 alts càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta 4 persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això, falta un element. Que és el Marroc. Ara fa 2 anys, un informe deia que Rabat només accepta el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea. Un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
1: Són les 6:28.

0: I acabarem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: I uns blaugranes que busquen la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 4:45 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop el Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència el Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt, 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell, 16 graus, a Vilanova i la Geltrú, 20, i a Gandesa, a aquesta hora, 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixat o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
4: Milers de migrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
0: Una illa. A la illa de l'Arak.
3: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a aquesta illa, al sud de l'Iran, i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
4: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també ve avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
3: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
6: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
6: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui centrada, sobretot, en aquesta tornada a l'escola, que és d'aquí 8 dies.
7: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de l'avantguàrdia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a l'avantguàrdia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara Garcia?
8: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes, animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables, golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení, 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya.
10: Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta. Una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies, i de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la Ràdio Pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Rosset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres.
14: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
15: Els transportistes no volen sentir a parlar...
16: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
17: Cada dia a les 2.
18: I a partir de les 3...
17: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Ja t'ho vaig explicar.
20: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
21: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
4: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera: 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els

0: sindicats i per això restarà es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
1: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
0: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
1: Aquest, el de l'educació, és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
0: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
2: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anava amb un mitjà de distància, crec.
1: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
0: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
1: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Vian, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Marta, com s'aixeca el dia?
3: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín, encara hi ha moltíssima gent dormint, la gran majoria de fet estan dormint, només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts, però dormen com poden, totalment evidentment a la intempèrie, ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs, han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí, per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena. La majoria de gent que està aquí dormint són marroquins i després a la part dreta de la platja hi ha un altre grup que estan més apartats que ja dormint tots els subsaharians pel que ens diuen, doncs per evitar conflictes entre ells. Ara mateix aquí hi ha força calma, però és una imatge que realment no té res a veure amb el que passarà d'aquí un parell d'hores quan el dia doncs, ja s'hagi aixecat, hagi sortit el sol i que per tant aquí ja es començaran a formar en diverses cues doncs per dutxar-se, per anar als pocs lavabos que aquí hi ha i també per poder recollir la ració de menjar que els donen des de Creu Roja.
1: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta l'enviada especial a la ciutat autònoma del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
1: I també és notícia d'aquesta matinada que els Estats Units han atacat l'Iran.
0: És el primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatoles.
1: Notícia destacada, sobretot després d'un estiu marcat per la calorada. Us ho avança avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa.
0: Els instal·ladors no donen l'abast després que les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
4: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. L'Aliança per la Pobresa Energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar a casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
1: I també us ho avança avui aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
0: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
5: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.

0: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entre la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat, quan se'n van registrar 8.
1: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
0: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
1: Girona, Maria Rovira.
2: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
3: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo. No? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda en els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no?, de vivenda.
2: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
0: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
1: Vilafranca, Josep Almirall.
4: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per quatre colles, quatre aletes en castells de 10, tres aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
1: I repassem les estrenes.
5: You are now crossing Soviet airspace.
1: Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
6: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Run, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en previsió que al migdia creixin 4 nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
8: Doncs de moment força tranquil·la. Es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat. No veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca de tensió elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària i als retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
11: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, doncs en 6-7 mesos han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
9: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
12: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
13: Eh? Ei, mama, què tal?
14: Ja heu tornat a començar el programa normal?
13: Què vols dir normal?
14: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
13: Ah,
14: perquè
13: no.
14: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
13: Mama...
14: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
13: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
14: Què fareu aquest any? Eh? Que n'hi ha un de nou.
13: Ah, sí? En Joel Díaz està...
14: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
13: Ah, no?
14: Vaja. Massa alt.
13: Què vols dir, que és massa alt?
9: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Sergi López, bona tarda.
17: Bona tarda.
9: Tant si ets baby boomer.
16: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
9: Com de la generació Z.
18: Guillem Gisbert, bona tarda.
19: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
9: Fins i tot si ets millennial o centennial.
20: Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
21: Hola Irma, hola Irma.
20: Els partits del Barça sense narració, la de la
21: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
9: El Tot Costa és el teu lloc.
20: Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
19: Però us escolto bastant a vosaltres.
21: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto. No.
9: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
22: Bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
24: Bon dia.
1: I a Barcelona, Marc Corada, bon dia.
25: Bon dia, Francesc.
1: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
26: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
1: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
24: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llit, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte, amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
1: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
23: Sí, mireu, calculen que colliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infossa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que a prop de 120 persones treballaran durant 2 setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
1: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada.
25: I de les seves afectacions al transport públic, també altes infraestructures. Notícia francesa que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé 2 mesos tancada per obres i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
1: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula.

0: però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
1: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
0: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
2: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
1: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
2: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
3: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
4: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
5: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
2: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
5: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
6: L'hora dels esports, Robert Prat.
7: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
6: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
8: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tancar el mercat de fitxatges i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
6: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
9: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música. Potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Por la mañana café, por la tarde.
6: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
2: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
6: Amb les veus habituals.
11: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
12: A un boomer li poses això i surt disparat.
13: És que està com un llum.
11: No sé què faran.
6: Però més i millor.
14: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
6: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com sempre, la millor hora del dia.
14: I jo tindré secció o què?
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
15: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
17: una cullerada de silenci,
16: dos reflexos de llum,
17: 5 quilos de cadira
16: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
17: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
2: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
18: Contes, novel·les, poemes, cançons...
2: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
6: 3 minuts i les 7. I avui cap a 3 quarts d'11 tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho, el gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida?
6: Mira, no n'he vist mai cap.
13: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
6: A veure. 9 minuts i 2 quarts, som al descans. Recordeu del partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
19: Com?
6: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
13: Doncs cap a 3 quarts d'11 sentirem què diuen els altres.
6: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad. I és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant, perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Els quants que ja hi éreu, que no heu marxat.
1: Això mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez de l'assistència tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000. Per tant, la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir, només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
3: Está pidiendo al gobierno que se vaya entero y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
4: Esto lo que lleva es una invasión y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa, porque todo va a llegar hacia arriba.
5: Mi marido es inmigrante, él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
2: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet, n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
0: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix, on estan? Com estan?
2: Doncs estan absolutament desemparats. Hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes. Tenen molta gana, tenen molt fred a les nits. A la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras, i ha tendes de campanya. I ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt. Però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta. Un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això, evidentment, no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que li diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
2: Adeu, fins ara.
0: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començar també ho dèiem, aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon
1: sí.
0: dia de nou.
1: Bon dia.
0: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
1: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància, que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit a assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
0: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos, no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
1: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi aquest mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com la zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses. Ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
0: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular, i aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna conseqüència?
0: Aquest dimecres el partit de Feijóo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
1: En tenim una avui al Mundo. Segons diu el PSOE, es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i sobretot Vox. Els dos partits sumen una amplíssima majoria absoluta. Tindrien 204 dels 350 escons del Congrés.
0: Aquest és el principal tema del dia que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9. Avui és 31 d'agost del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 7.
8: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui en general farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com a molt a les comarques veïnes.
9: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7, hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I més enllà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
10: Bon dia!
0: Més professors i aules d'acollida.
11: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
12: Educació incorporarà 1.800 professionals més. D'aquests, 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
13: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Restriccions a la intel·ligència artificial.
14: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
11: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin no se n'ha fet.
0: No només ensenyament.
12: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, a municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
15: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran
10: cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avançats.
15: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesuraran forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De tot plegat en parlem també avui a quarts de 10 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. És el soci d'Illa amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
14: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
0: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
16: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
0: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
11: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
17: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
0: Sota mínims.
16: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si a això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
18: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
19: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
18: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un mes d'espera.
11: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
20: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: 17 hores sense llum.
12: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quérez Martínez.
21: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
16: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
22: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
11: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellar del Vallès.
0: Sant Fèlix històric.
12: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista. Hi va haver 16 castells de gamma extra.
0: Josep Almirall.
23: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
2: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
0: A mantenir el lideratge.
2: Amb aquest objectiu, els blaugrana reben el Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
3: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dels jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
2: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
4: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosc de confiança. Bon dia, Calet.
5: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
4: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
5: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor. Ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada. Que tinguem tots plegats una bona temporada.
4: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades, i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans al peu de foto a La Vanguardia, i llegim que Maduro des de la presó diu: estem ferms. Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història a Vilafranca.
24: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
25: 72.400-72400 de la sèrie 025.
24: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Informa't al matí de...

0: de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada en Hernández.
1: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies. Avui es completa a l'aeroport l'operació tornada de les vacances d'estiu.
2: Es preveuen uns 1.200 vols en el que serà un dels dies de més trànsit a l'aeroport del Prat. Entre divendres i dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat.
3: Aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force, que donen servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa.
0: Si heu passat bona part de l'estiu a la capital i aneu amb bici o haureu patit, ha costat molt anar a les platges amb bici.
2: S'han acumulat bicicletes a les estacions del litoral i n'han faltat a les de la part alta, la de la ciutat.
0: Joan Garcia.
4: Usuaris amb qui hem parlat descriuen amb què s'han trobat.
5: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
6: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. Bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
7: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
4: L'empresa que gestiona el servei destina un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i ha ampliat la flota de vehicles que les mouen. Joan Garcia, Pau Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'han acabat les festes de Sants de Barcelona, però si encara busqueu festa en trobareu, per exemple, a Vilafranca. Un quart i cinc minuts d'avui esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Ara passen 5 minuts d'un quart a 8 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
8: Els sons del matí.
12: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
13: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada.
14: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
15: A Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
11: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
16: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
11: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
17: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
11: Segona paraula del dia, rebatejar.
17: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar-se d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i, més recentment, de llac d'Ontario al llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
11: Empadronament.
17: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i, segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
11: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 22.000.
12: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del Gremi d'Instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
11: 1.800.
12: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
11: I 40%.
12: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
11: I ara el veig, tres imatges amb Silvia Solanes. En la primera imatge, De fet, la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig...

0: a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
1: Així és altíssim, inèdit, perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
0: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris, fent el signe de la victòria amb les dues mans, i se'l veu amb una cara relativament somrient. Va amb ulleres i bigoti.
1: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui. Empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units van entrar a Venezuela, Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge "Petit regal d'amor i esperança als seus familiars". Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli veneçolà.
0: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
1: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
0: Són les 7:24. I més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc, tenim el fenomen del Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar, aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa. Ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Comencem la 20a temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cap per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha enxampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
0: Però això real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si a aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal.

0: per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
1: Important, doncs, contrastar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada abraçada, més. Bon dia. Una abraçada. Una abraçada. I aquest any, per arribar al punt també de 7:45, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
2: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar, però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dosena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa, torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu-hi i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu-ho amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pensament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dilluns 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. Les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran Teheran. S'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània, aliat de Trump. Els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Balei, professor de Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legi al Màlaga 4-0 i debut amb golejada del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:15, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, aquest

0: hores ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, sobretot a les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt, de Trinitat a Horta, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport dels directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla. Titula El País, el desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El periòdico, hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca, i és que, recordem-ho, els Verds han descarregat per primer cop un pila de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta l'obrim a redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
3: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al periòdico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. Diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostazas pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial, que diu, de vegades sembla que ens domini, fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
4: A l'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo davant homes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
5: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
6: Tot és possible un dia de partit.
7: Podria provar la xut, continua la mi, xuta la mi! Gol.
6: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
13: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre en les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
14: El parc infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa.

0: I si tot va bé, la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
1: I què, no hi havia encara?
2: Un bar queer català a Barcelona, llegim al periòdico, que n'ha obert una a Sant Antoni. Es diu Mercès, en una picada d'ulleta, el nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'Alli, Oli i Ole.
1: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
0: És que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
1: I què es veu des de l'espai?
2: Doncs les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondal a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de ser concentrades al mar. Ho veiem al Diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
1: Però es veu des de dalt, no?
2: No es
1: veu el detall de la...
2: Es veu com una forma de ser, sí.
1: Potser recordareu també aquest anunci?
3: Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vesta i Sí des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
1: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
4: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no a entrar a la Unió Europea, el diari Morgan Platiz, un dels històrics del país, recull que el govern no ho veu com un fracàs perquè el compromís era simplement fer el referèndum i, en canvi, l'oposició diu que el resultat és una victòria per als joves islandesos. La premsa del Regne Unit es centra avui molt en les portades, en els plans del govern britànic de reduir la població a les presons. El Times, com és habitual, és més escèptic, titula "Els condemnats per homicidi sortiran abans d'hora de la presó", com aquest pla, mentre que els conservadors Daily Mail o Daily Telegraph acusen directament el primer ministre de, textualment, a les seves respectives portades, deixar en llibertat criminals perillosos.
5: I a la premsa econòmica, 5 dies escalfa motors per la sortida en borsa de Shein de demà. No en fa un bon pronòstic. Diu que els problemes legals que té el gegant xinès de la moda als Estats Units i Europa faran que el seu debut bursari sigui a la baixa. Avui la cosa va de retail i l'economista afirma que Shein accelera, però que Inditex aguanta. Assegura que el creixement del grup asiàtic no ha impedit que l'espanyol mantingui la seva posició líder entre les companyies de moda. I comparar resultats, Inditex guanya més de 6.000 milions, mentre que Shein en guanya 1.800 milions. I l'ON Economia calcula el cost de tenir aire condicionat encès tot el dia. Depenent de la tarifa elèctrica, la despesa, diu el diari, pot quedar-se en menys d'un euro al dia. Explica, però, que la forma més precisa de calcular-ho consisteix a tenir en compte la potència real de l'equip, les hores de funcionament i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
1: Avui parlarem de l'aire condicionat també a l'àgora del matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. Una llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
6: Gabriel Jesús arriba al Barça. Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat. Remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Noia es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny.

0: L'Esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián, tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Això pel que fa a la premsa esportiva, i acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari i exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos, per
4: entendre's. Exactament.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies, diu perquè no era el paradís que havien imaginat.
5: Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista en només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. I Bet, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí.
2: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha adonat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran. Ho hem llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 77 anys. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Santoral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístades, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.
2: Santa Sisteta?
4: Sí, teta.
2: Sisteta.
4: Sisteta.
2: Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs a la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és «Som el somni, estem a punt». Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
1: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola

0: Inclusiva, Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detalls.
1: Avui també estarem pendents a Ceuta. Milers de migrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva.
2: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça al darrer tram de legislatura.
1: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
0: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
2: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
3: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
1: I també us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques.
0: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palou, adjunt del síndic.
4: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
1: I avui també és notícia una imatge. La imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
2: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
1: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al País de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel País. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
7: Bon dia.
1: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
9: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va bolcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
1: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
6: Sí, aquest és Ricard, el metro avui reobre l'estació de Verdaguer de línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs, paciència.
1: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia?
7: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta, sobretot, les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com per exemple, aquí important, el turisme. I avui festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que han aconseguit un bon nivell de participants, hi ha grans mestres internacionals i tot, 60 jugadors de fins a 7 països.
1: Hi aniràs?
7: Potser sí.
1: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
10: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai de l'interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una 60ena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
1: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
6: Adéu, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
10: Adéu, bon dia.
1: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.

0: dia.
1: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, qui ha refrescat una miqueta, hi ha núvols. En canvi, la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que, de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
0: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
2: Doncs mira, tenim retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona, i fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on, recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
5: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
3: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.

0: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4,5 euros i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4,5. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2,5. I els nens també de 2,5.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria de 2,75, targeta monoparental nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7,90 euros per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb Lot Serra, avui, un rescat al medi natural. Ot, bon dia.
4: Bon dia. De tant en tant sentim helicòpters dels bombers quan estem d'excursió a la muntanya. En general, el Departament d'Interior assumeix el cost dels rescats a raó de 43 euros l'hora cada bomber i 55 per cada vehicle mobilitzat. L'operació s'encareix molt quan cal un helicòpter, 3.245 euros. L'any 2009, el Departament de Justícia va decidir que la factura recaurà en les persones accidentades si han necessitat ajuda arran d'una negligència seva.
0: Dos minuts seran les 8 del matí. Elisenda Pineda, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs? Com anava l'estiu?
5: Molt bé, molt calorós, molt bé, molta platja, molta piscina, hem fet molt de bronzo, estem tots molt contents.
0: I moltes xarxes, perquè cada dia a aquesta hora el que faràs és explicar-nos quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes.
5: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Eh? Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres

0: TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
1: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que, si fossin un personatge de les Tresines, serien la Rosita. Ja triem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient: no me'n queden paraules.
2: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
0: Gràcies, igualment.

programa dedicarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, en punts habituals, a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot en sentit Barcelona.
0: Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A la ciutat autònoma continuen les manifestacions per reclamar la gestió dels milers de persones que continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels tres espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida en uns 4 quilòmetres amb un pressupost de 12 milions d'euros. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Els interessats a tenir aire condicionat a casa s'han d'esperar més d'un mes de mitjana. La dada avançada pel matí de Catalunya Ràdio té l'origen en un increment del 30% de peticions per la calor d'aquest estiu i per la falta d'instal·ladors. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castells de Vilafranca. Han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria dels blancs en 3 partits de Lliga. En motor, Àlex Palou és problema per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves al Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tennis deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone.
0: Dilluns de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem educació. Incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
5: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes. Millora de l'escola escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. Això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: El Departament d'Educació proposa també restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial pels alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als entre 14 i 18. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el Departament es fixa en la intel·ligència artificial i demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries, com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes poden fer servir la IA, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Pendents un dia més de Ceuta, un mes després de l'entrada massiva de migrants per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
7: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
8: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.

0: Cruel i tios, no?
1: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
2: Gràcies, Marta. Doncs Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar aquesta crisi de Ceuta que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de compareixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Anem ara a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
3: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
5: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
3: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
2: 8 i 9 minuts, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Trump, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Karak, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als 90 dòlars al barril de Brent.
6: 3CAT Info.
2: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Alerten que la manca d'habitatge, d'accés a habitatge, incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
7: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
7: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
8: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
7: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
2: El Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres compresa entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
6: 3CAT Info.
2: Cal esperar més d'un mes per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a

0: l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma la falta d'instal·ladors que el sector arrossega ja de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
1: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. I una vuitantena de vins del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès van passar ahir prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar en un primer moment unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenet Martínez, en reclama explicacions.
2: Portant tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: La previsió és que Ajuntament i Endesa es reuneixin avui per aclarir quina és la situació.
3: Resca Info.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Resca Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora les tenim a l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana. Hi ha densitat a la C58, a Montcada, a la B23, a Esplugues, C32, a Sant Boi, A2, a Cornellà i C31, a l'Hospitalet. Trànsit dens també a la ronda litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards. A la línia R11 de Rodalies, el tren de Girona, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 7:40, circula amb una hora de retard.
3: El temps.
0: Amb Algori Massip.
9: Encetem el darrer dia del mes d'agost, també de l'estiu meteorològic, i en aquest dilluns de temps tranquil, que es presenta força estable, amb sol, alguns núvols baixos que tenim hores d'ara a punts de la costa s'han d'anar trencant, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, algun núvol baix que fa el ronso, poca cosa tot plegat, amb unes temperatures matinals que no han baixat d'aquests 21, 22, 23 graus, 24 en el cas de Castelldefels, o 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona, els valors més baixos al voltant dels 9 o 10, tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Com dèiem, avui un temps de tranquil. A la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu, cap al Prepirineu, serrada prelitoral, punts de muntanya, bàsicament, que no descartaríem que arribin a deixar algun ruixat a cavall del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, potser també cap a l'Alt Berguedà, fenòmens poc importants. Amb calor que s'ha de mantenir, amb màximes entre els 30 i els 35 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida. Demà dimarts, potser alguns núvols més, però una tònica de temps molt semblant, amb més sol al matí i algun ruixat de tarda que es pot presentar a la zona pirinenca.
3: Resca Info.
10: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
11: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
10: Aquesta part està super trencada.
11: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
12: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
11: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de 9:03, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou, la diada

0: de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
1: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra.

0: Vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: L'Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversión ens ha posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigues Fontàs.
2: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
3: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
2: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb Mandall Gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Patrimoni Gràfic Sabadell mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat els últims anys. Són elements que consideren que han fet perdre la identitat de la ciutat, Adrià Clotet.
2: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fan un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha dos rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la Merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per salvar rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
3: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques. I la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
2: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
1: El Club d'Escacs de l'Escala, l'Alt Empordà, organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. Els L'Emporium Chess Open hi participaran grans mestres des d'avui i competiran uns 60 jugadors de 7 països. Girona, Núria Pereira.
4: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
5: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
4: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona, la Marta Quintana, sòcia del Club

0: de l'Escala fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
1: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'opinent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure en mis carrers aprendre les estratègies.
0: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
2: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia.
4: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
3: El Barça es reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club laurana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club veu el jugador com una oportunitat del mercat i és un davanter que agrada Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 al Camp Nou, una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick assegura que està satisfet amb la PIC quan només queda un dia pel tancament del mercat de fitxatges.
5: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
6: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
5: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop del genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. Qui ja va jugar ahir va ser el Real Madrid, va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels de Mourinho. Juan Funes, el tècnic del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
7: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
8: No merece comentar.
3: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Athletic Club 2. Avui al marge del Barça Rayo també juga l'Osasuna Getafe.
2: 3CAT Info.
3: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per 5ª vegada campió de l'IndyCar després d'acabar 5è i 10è les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. S'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el 5è títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu. Una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'últim cursa a Laguna Seca, Palou de moment ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada, el de Cervera se situa segon, a 19 punts del líder, Jorge Martín.
9: Hace 2 semanas estaba medio muerto o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces, sobre todo es aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar.
3: I encara sobre les dues rodes, 9ª victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure, el pilot de Piera. Aquest cap de setmana el Gran Premi de França ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut fa uns minuts una altra veterana il·lustre, Venus Williams, de 46 anys en el seu cas. Ha perdut en 2 sets contra també l'estadounidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safulin. I tornant al futbol, el debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 a l'estadi Johan Cruyff. Sentim Clàudia Pina, una de les golejadores.
10: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip, i bueno, crec que hem sortit

0: bastant bé, 2-0, no, a la primera part, i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
1: I encara en futbol, el Badalona Women en canvi va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Mentrestant, en primera federació, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. Amb aquesta informació acabem la repàs de la informació esportiva.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, trànsit dens encara en diversos punts d'entrada a Barcelona que s'arrosseguen des de primera hora. A la C58, a Montcada i a la B23, a Esplugues. També en trams habituals a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable, els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards.
0: Com un repàs a les notícies més destacades d'aquesta hora, Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia. Dimarts, dia 8, s'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. Anirem a la ciutat autònoma per veure com continuen les coses. I els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us parlarem de la satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. Les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novetats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot. Entre les sèries destacades, la policíaca Gone. I parlarem també de llibres, una distopia de Laura Ghost, els drames intimistes de Karis Santos i Ramon Mas, o el debut literari de Cristina Genevat, són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En esports, Roger, el Barça avui juga.
2: Sí, juga avui contra el Rayo al Camp Nou a 2:15. Mentrestant, el club es reforça. Ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara, l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. També, destacat a aquesta hora, la victòria aquesta matinada a l'ex-Palou, que s'ha proclamat cinquena vegada campió de l'IndyCar en acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee.
0: I avui tenim un dia de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent. Dos quarts de nou i tres minuts, Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que ha començat amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
3: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar en part dels sindicats al curs

0: passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
1: Ens fixem ara en Ceuta, anem sobre el terreny. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i als campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Tenim uns enviats especials a Ceuta, el José Antonio Rodríguez i la Marta Viana.
2: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
5: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
2: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
1: Dos quarts i mig de nou, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Doncs bé, l'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustible als mateixos mercats han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte amagatzemar gas abans dels mesos de més fred. Núria Jar.
6: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les i treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Baley, ha avisat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
7: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
6: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
7: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
1: Per cert, que els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nom Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret, la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social. La nova denominació només és visible pels usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario, i a la resta del món, Google opta per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa. 3CAT Info. Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, en especial a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
8: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys.
1: A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
9: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etcètera, i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
1: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. I en cultura, una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Les repassem amb el Marc Garriga. You are now crossing Soviet airspace.
10: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. I've got a big day in court today. I've got football, and I hate football. També s'estrena The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone a Filmin. Mom? Where's Mom? When did you last see your wife? Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada de The Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix. Is there anything, Michael, you'd rather I didn't know?
1: I una distopia de Laura Gost, els drames intimistes de Carles Santos i Ramon Mas o el debut literari de Cristina Genevat són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En fem repàs d'alguns títols amb la Montse Camps.
11: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que La vida no són matemàtiques fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Gost planteja El preu de néixer, un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui

0: se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Làser, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Radden-Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmer, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
1: Doncs així hem arribat a 9:15 del matí, obrim àrea de servei. Actualitzem les dades del trànsit. Avui dilluns 31 d'agost, que ja es deu notar la tornada de molta gent. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, però tot i això, a aquesta hora ja tenim més fluïdesa a les carreteres després de les retencions que sí que hem pogut veure a primera hora del matí. Tot i això, encara queda congestió a l'àrea de Barcelona, a la C58 a Montcada, en sentit Trinitat, a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a la C31 al Prat cap a la Ronda Litoral i també en trams intermitents a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà en sentit sud, perquè hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle que s'ha accidentat a primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat que circulen entre Madrid i Barcelona poden patir retards.
1: I recordem que avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada per obres. Ja estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
3: El temps.
1: Amb algoritme massiu.
4: La setmana comença amb un temps força estable. Alguns núvols que fan acte de presència cap a la costa, també cap a la Vall d'Aran, però en general el clar protagonista d'aquest dilluns és el sol. I ho ha de continuar sent les pròximes hores. Sí que aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya de l'interior que no descartem que arriben a deixar algun ruixat o alguna tamborinada entre l'Alt Ripollès, l'Alt Berguedà, Osona, potser també la Garrotxa, fenòmens poc importants i sense esperar cap gran aiguat. Avui amb una matinada que ha estat doncs, força suau, de fet càlida, arran de mar, aquestes mínimes que no han baixat dels 22, 23, 24 en el cas de Castelldefels o de la ciutat de Barcelona. Les mínimes més baixes, 9 o 10, tant a les valls del Pirineu com a l'alta muntanya. Aquests 9 graus positius, per exemple, a la cota 2.500 d'Espot. Avui les màximes, entre els 30 i els 34, poden arribar fins als 35 cap al Pla de Lleida i comarques de Ponent. Però aquesta calor, atenció, perquè a mesura que vagi avançant la setmana es podria tornar a intensificar.
1: Són 9:03. Recuperem avui l'espai on posem el focus i ens centrem en el que ha de passar aquesta setmana, les previsions, vaja, de política i d'internacional.
3: On posem el focus?
1: Setmana d'arrencada del curs polític, un curs que començarà marcat per l'educació i també per la crisi de Ceuta. Raül Flores, bon dia.
5: Bon dia, Carme.
1: Quines són les principals carpetes del curs polític a Catalunya?
5: Doncs mira, a Catalunya diguem que tenim 3 grans carpetes, com a mínim en aquesta arrencada del curs polític. Segur que en els propers mesos ni anem sumant encara de noves. Un curs que, per cert, és un curs electoral, amb eleccions municipals al mes de maig, i amb eleccions espanyoles en algun moment, o a final d'aquest any o a principi del que ve.
1: Sí.
5: Exacte, vull dir, com a molt enllà poden ser l'estiu de l'any que ve. Per tant, també aquestes eleccions marcaran segur el curs polític.

0: Catalunya, com heu estat també explicant tot el matí, l'educació és un dels temes estrella d'aquesta arrencada. Avui sentirem aquest matí, a partir de 14:15, a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la presentació del nou curs escolar, marcat per les vagues de docents i també per les explicacions que avui podem sentir sobre què va passar a Catalunya perquè quedés fora d'aquests informes PISA. Per tant, l'educació és una de les carpetes més bàsiques.
1: L'altra carpeta són les infraestructures.
0: Sí, perquè els trens continuen arrossegant problemes tota la xarxa ferroviària del país. El govern defensa que s'hi està invertint, que els resultats són lents, però socis i oposició el pressionen perquè hi hagi més inversions i també, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, per accelerar el traspàs de la xarxa de Rodalies cap a la Generalitat. I la tercera carpeta és una de grossa, que és el finançament.
1: I aquí tindríem novetats a finals de setmana, no?
0: Sí, aquest divendres mateix, perquè es reuneix a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les conselleries d'Economia i d'Hisenda de les diverses comunitats autònomes del règim comú, o sigui, totes menys el País Basc i Navarra, és una reunió que s'havia de fer ja a final del mes de juliol, però que el govern espanyol va decidir posposar a última hora. D'aquesta trobada del divendres n'ha de sortir, en primer lloc, un ampli debat sobre aquest nou sistema de finançament que donaria, recordem, gairebé 4.700 milions d'euros extres a Catalunya, i mesurarà també els suports que té. Per ara, els suports són molt limitats i es limiten bàsicament al govern espanyol, a Catalunya, i també, i això va ser una novetat d'última hora al juliol, de les Canàries. Però tant el PP com part de les comunitats governades pel PSOE, aquí els exemples més clars són Castella-La Manxa i també Astúries, s'hi oposen. Tot i així, la proposta de nou model divendres té tots els números per tirar endavant, i això vol dir que ja anirà altre cop a la taula del Consell de Ministres per convertir-se en un projecte de llei, i que en les properes setmanes veurem quan, i aquí el calendari és important, tenint en compte que la legislatura espanyola entra en la seva fase final, un cop l'aprovi el Consell de Ministres, això s'ha de tramitar al Congrés, i són unes tramitacions, i més en aquest cas, amb els suports encara penjant d'un fil, que segurament fa ja intuir que serà una tramitació molt lenta i que pugui durar mesos.
1: Raül, l'altre punt d'atenció de la setmana, fa dies ja, però vaja, aquesta setmana sembla que s'han de moure coses, és la crisi de Ceuta.
0: Sí, i en el terreny polític això està impactant molt, perquè al final Sánchez i el govern espanyol està també vivint un debat molt intens dins i també fora del govern, directament amb l'oposició, amb un PP que veiem que agafa aquest tema com un gran boomerang contra el govern espanyol, i per tant amb atacs frontals i amb un cos a cos molt important, que veurem també aquesta setmana amb manifestacions de la mà de Vox a diverses ciutats de tot l'estat, també a Catalunya, les veurem aquest dimecres. Avui és el primer dia que estem escoltant, un mes després d'aquesta entrada massiva de migrants, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara mateix està exculpant i traient tota la responsabilitat de sobre del Marroc per apuntar un origen de tota aquesta entrada massiva amb diferents missatges que es van donar falsos a les xarxes socials, i diu alentats també per Rússia, per Israel i per actors d'extrema dreta. Això és el que està dient ara mateix el president espanyol. Avui l'hem sentit, però sobretot el podrem escoltar aquest dijous al Congrés dels Diputats, on compareix al matí i on segur que marca l'actualitat no només d'aquesta setmana, sinó també de les que vindran.
1: Raül Flores, cap de Política, gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: I ara parlem del món, en la seva amplitud. Sergi Roca, bon dia.
2: Hola, bon dia, Carme.
1: I ho fem parlant de l'Orient Mitjà, perquè tornen els bombardejos, i això és sinònim de més inestabilitat arreu.
2: Sí, mig any després dels primers atacs dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, el conflicte té, com dius, ben pocs moments de respir. Ni per la població iraniana, avui nous atacs, economia cada cop més ofegada a la vegada, ni per la dels països del Golf Pèrsic, avui nous atacs també, en aquest cas de retorn de l'Iran, i economia paralitzada, milers de vaixells encara estancats a la zona pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. I el preocupant és que quan mirem l'agenda de la setmana, doncs no veiem ni una cita clara a nivell diplomàtic. Tot està molt, molt aturat.
1: Això sí, de retruc, pot ser un dels temes a tractar la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai d'aquesta setmana, no?
2: Sí, no es fa Xangai, el nom sempre és equívoc d'aquesta organització.
1: D'acord.
2: Es diu Organització de Cooperació de Xangai, però és una mena d'OTAN asiàtica, uh-huh, amb la Xina, Rússia, l'Índia o l'Iran com a membres. Es fa al Kirguistan en aquesta ocasió, però això sí, primeres espases, Xi Jinping, Putin, Modi, el primer ministre indi. Per tant, s'espera que, sens dubte, es parli tant de l'Orient Mitjà com també d'altres conflictes al món, com és el d'Ucraïna.
1: I també pendents del Tibet i el Nepal.
2: Sí, perquè hi ha centenars de morts, milers de desapareguts, esforços ingents de les autoritats nepaleses i xineses per salvar encara gent atrapada, que n'hi ha, per exemple, en centrals hidroelèctriques, molts esforços, doncs, en aquest sentit, en una zona molt rica a nivell de recursos naturals, però en què, com hem vist la setmana passada, doncs, els desastres climatològics hi fan molt de mal, també.
1: Una altra cita important d'aquesta setmana. A Alemanya hi ha eleccions, al Land de Saxònia-Anhalt, i molta atenció al que pot passar amb l'extrema dreta.
2: Molta, perquè diumenge al vespre sabrem si Alternativa per Alemanya ratifica a les urnes el que diuen les enquestes sobre les eleccions en aquest estat alemany. Li donen com a mínim un 40% dels vots, hi ha enquestes que diuen 43. No seria majoria absoluta, però suposaria doblar el suport popular respecte al 2021. Actualment hi ha una coalició de cristianodemòcrates, socialdemòcrates i liberals. Aquest estiu, però, un dels titulars més cridaners ha estat el del Der Spiegel, pel líder de l'AfD a Saxònia-Anhalt. Ha qualificat Ulrich Siegmund com l'home més perillós d'Alemanya. Veurem què passa diumenge i serem amb en Jordi Regàs, el nostre corresponsal a Alemanya.
1: Això, com deia, serà diumenge, però a França demà arrenca el curs escolar i les xarxes socials són protagonistes.
2: Sí, perquè el govern de Macron aspirava a començar-lo sent el primer país europeu amb l'accés a les xarxes socials prohibit pels menors de 15 anys, però a mitjans d'agost resulta que el Consell Constitucional de França va rebutjar la prohibició perquè considera que és una mesura que, en la seva amplitud actual, vulnera de forma desproporcionada la llibertat d'expressió dels joves.
1: I al Regne Unit, els que arrenquen curs són els polítics. Quins són els objectius?
2: Doncs després d'un primer mes prou plàcid per part del nou primer ministre laborista Andy Burnham, ara tocarà veure com aplica els anuncis econòmics, que és el plat gros principal, i també a veure com se li acosta, li trepitja els talons, Reform UK, l'extrema dreta de Nigel Farage, que, per cert, celebra el seu congrés anual a partir de dijous.
1: Sergi Roca, cap d'Internacional, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es reforça abans de rebre el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada Hansi Flick. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez, tot i que molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo a 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu de l'equip blaugrana és sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick ha parlat de Yamin Yamal.
4: Of course, it's always good when the player is smiling.
5: Sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom es preocupa per ell, per com està, per com se sent. L'últim dia va jugar 90 minuts i per ell també està molt bé. Ja el vam veure en alguna situació al seu màxim nivell. I avui l'entrenament ha estat excel·lent. Hem de donar-li suport i així ho farem.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. El Barça juga avui, ahir ho va fer el Madrid, va derrotar per 4-0 el Màlaga al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels de Mourinho. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
6: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta... Y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
7: No merece comentar.
3: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2. Al marge del Barça Rayo, avui també juga l'Osasuna Getafe.
8: 3CAT Info.
3: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el cinquè títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 del que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou, de moment, ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada, el de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. A Motorland, el podi l'han completat Pedro Acosta, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. I encara sobre les dues rodes, numera victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto, ara el multicampió, suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I acabem en tennis, perquè la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat ja la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut, fa aquest matí, una altra veterana il·lustre, Venus Williams, en 2 sets.
8: Trescat Info.

0: Són les 9. I comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora. Endavant, equip viari.
1: Força fluïdesa ja a aquesta hora del matí. A l'àrea de Barcelona només queda congestió a la B23, Esplugues cap a la Diagonal. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat a primera hora.
0: Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada de migrants. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga del primer dia pel dimarts dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels 3 espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, i en resposta l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli per tot plegat puja un 2%. L'Ajuntament del Vendrell es reunirà avui a Mendesa per parlar de l'enèsima caiguda del sistema elèctric que hi va deixar sense llum unes 1.300 persones. D'aquestes, una vuitantena van trigar 17 hores a recuperar el subministrament. S'estan investigant les causes de l'avaria que va començar de matinada. Diada de Sant Fèlix per emmarcar. Els castellers de Vilafranca van descarregar per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I l'Acústica de Figueres ha tancat una nova edició on s'han superat els 100.000 espectadors en 4 dies de programació. El punt final el va posar ahir des de l'escenari de la Rambla, l'orquestra Diversiones i el renovat grup Loco Mia.
2: Esports. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà el 80 de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. I victòria també del Barça a la Lliga Femenina per 5-0 contra el Tenerife. En motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tennis ens deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: I dilluns, de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus.

0: graus a les comarques de Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts del punt de les 9. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins a les 10. Estel Batet Carles.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Doncs comencem amb això que us deia. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar un escrit del Tribunal Suprem fent creure que l'estat espanyol no podria fer devolucions i apunta quins estats van instigar l'arribada massiva de migrants.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
0: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada d'aquestes 70.000 persones que van creuar la frontera. I un mes després d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats, al govern espanyol. Connectem ara amb els enviats especials a Ceuta. Són la Marta Viana amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que, després d'un mes de l'entrada, continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
6: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
3: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
0: És mig quart de 10 del matí. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. D'una banda, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre, i de l'altra, l'errada en les proves PISA. Sara Canyete.
7: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten important de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Doncs, d'altra banda, el Departament d'Educació proposa restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als que tenen entre 14 i 18 anys. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el Departament es fixa en la IA i demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries, com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes poden fer servir la intel·ligència artificial, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
1: 3CAT Info.
0: Més coses. Quan falten 5 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, les autoritats del Nepal han actualitzat el balanç de la devastadora riuada de dimecres passat. La xifra de morts ja supera les 900 persones, mentre que els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.000. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols que estaven desapareguts. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, així que, amb un turista nord-americà i amb un de belga. De moment, però, no han precisat si ja han estat evacuats o si necessiten assistència. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment els túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
8: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: De fet, les autoritats calculen que més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant la pujada del nivell de l'aigua. I els Estats Units busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Grand Canyon després d'una riuada sobtada. Això va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Les autoritats demanen que qui tingui informació sobre possibles afectats per la crescuda del cabal es posi en contacte amb els serveis d'emergència. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté, per tant, el risc de més riuades sobtades. I investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts. El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades. No se sap la nacionalitat de les víctimes ni tampoc les causes d'aquest naufragi, però dues grans onades van impactar contra el ferri poc abans que s'enfonsés. Els vídeos de la tragèdia s'han fet virals, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides. Ara els investigadors volen determinar si hi va haver algun tipus de negligència. I és notícia també aquest matí de dilluns 31 d'agost, novament l'Iran, que amb els Estats Units s'han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, que és al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també asseguren haver interceptat un dron procedent de l'Iran. Donald Trump, el president dels Estats Units, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït en realitat, realment, ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $90

0: el barril de Brent, que és el que es pren com a referència a Europa. Doncs bé, l'augment del preu del gas, d'altra banda, ha deixat sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern. Aquest conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas abans dels mesos de fred. I més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Sentim Raül Rodríguez, que és president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
1: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: I el que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Així hem arribat a un quart de 10, obrim àrea de serveis, sapiguen en primer lloc com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs a circular amb força fluïdesa ja a aquesta hora del matí. A l'àrea de Barcelona només queda una mica de congestió a la B23 a Esplugues en direcció cap a la Diagonal. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà en sentit sud, aquí perquè hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat a primera hora i es genera una mica de congestió justament també en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif ha informat que els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards d'uns 15 minuts. Això és per un robatori de cable de coure entre Alcover, a l'Alt Camp, i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Segueixen els retards també a Rodalies, a la R11, el tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou cap a 11:15, circula a mitja hora de retard.
0: El temps. Repassem la previsió i ho fem amb en Gori Massip.
3: Encetem el darrer dia del mes d'agost, també de l'estiu meteorològic, i en aquest dilluns de temps tranquil, que es presenta força estable, amb sol, alguns núvols baixos que tenim a hores d'ara a punts de la costa, s'han d'anar trencant, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, algun núvol baix que fa el ronso, poca cosa tot plegat, amb unes temperatures matinals que no han baixat d'aquests 21, 22, 23 graus, 24 en el cas de Castelldefels o 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona. Els valors més baixos al voltant dels 9 o 10, tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Com dèiem, avui un temps de tranquil. A la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu, cap al Prepirineu, serrada prelitoral, punts de muntanya, bàsicament, que no descartaríem que arribin a deixar algun ruixat a cavall del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, potser també cap a l'Alt Berguedà, fenòmens poc importants. Amb calor, calor que s'ha de mantenir, amb màximes entre els 30 i els 35 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida. Demà dimarts, potser alguns núvols més, però una tònica de temps molt semblant, amb més sol al matí i algun ruixat de tarda que es pot presentar a la zona pirinenca.
4: Tresca Info.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.

Seguim les 9 i 19. Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès van passar ahir prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La

0: estació més, de més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
1: Està previst que avui l'Ajuntament i Endesa reuneixin per aclarir la situació. I la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va ser interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Adif va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven falta d'informació a les andanes.
2: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anava un mitjà de distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
1: La incidència en aquest cas la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària de la zona de la Sagrera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. Tot això va passar ahir a la Diada de Sant Fèlix, que ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus millors moments tècnics. Vilafranca del Penedès, Josep Almirall.
4: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
5: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
4: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: I més de 100.000 persones han passat aquests últims 4 dies per l'Acústica de Figueres. És el festival de música que hi va tancar la seva edició número 23. El grup de dance Locomia i l'orquestra Diversiones van posar-hi el punt final des de l'escenari de la Rambla. Des de Figueres, Berta Artigas Fontàs.
6: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
7: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
6: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: I el Palau Renaixentista de Can Don Joan, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat 15 anys després de l'inici de la recuperació d'aquest edifici històric de Vinebre, a la Ribera d'Ebre. L'actuació posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca i vol apropar els visitants a les nissagues dels Domènec Martí. Des de Vinebre, Mar Rovira.
2: Amb el mobiliari, estris i objectes originals de la casa i a través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. Martí Pros, gerent de l'empresa encarregada del projecte de museïtzació.
3: Hi ha com a dues fases. Aquesta és la primera, que és explicar una mica la història de la família. El primer part de la família són els Domènec, que és una part més agrícola, que van estar uns segles vivint de la terra, i llavors, quan van quedar que l'hereva era una noia, se van emparentar amb els Martí de Barcelona. Llavors, aquests eren més de les arts.
2: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha impulsat l'actuació, que ha tingut un cost

0: de 80.000 euros.
1: Poc més de 5 minuts i 9:45 del matí.
2: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara jugador de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. El club veu Gabriel Jesus com una oportunitat del mercat i és un jugador que de fet agrada a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí que ahir ja es va entrenar amb el grup a l'Atlètic de Madrid. I tot plegat mentre el Barça juga avui contra el Rayo a 9:45 al Camp Nou. L'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip a 2 dies del tancament del mercat de fitxatges.
4: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
5: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
4: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. El Barça juga avui i ahir ho va fer el Madrid, que va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels de Mourinho. També jugats ahir el Deportivo 3, València 1 i el Celta 0, Atlètic Club 2. Avui, al marge del Barça-Rayo, també juga l'Osasuna-Getafe.
2: 3CAT Info.
3: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per 5ª vegada campió de l'IndyCar després d'acabar 5è i 10è a les 2 proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units.
6: Incredible, man.
7: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
6: Yeah, ready for the next one.
3: És el 5è títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el 4 consecutiu. Una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del míting a J. Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa a Laguna Seca, Palou ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, la 4ª de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. Encara sobre les 2 rodes, 9 de 9, 9ª victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve al Gran Premi dels Països Baixos. En aquesta cita, Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, aquesta matinada amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana il·lustre, Venus Williams. Ho ha fet en 2 sets contra la també estatunidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió, Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safiulin. I tornant al futbol. Debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Després del partit, el tècnic blaugrana Pere Romeu, crític amb el VAR.
8: A mi el que més greu em sap és que jugadores que entren de la banqueta no puguin gaudir d'un dinamisme en el joc. Jo, hi ha jugadores avui, pobretes, que han entrat a la segona part, que no han pogut veure una continuïtat en el seu joc perquè hi han hagut moltes revisions i hem hagut d'estar molt d'estona parats dintre d'aquestes situacions.
3: El Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Dissabte havia perdut per la mínima també 1-0 l'Espanyol al camp de l'Eibar. I encara futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. I a la Vuelta, Enric Mas referma el lideratge després de guanyar la 9ª etapa en final al Port d'Aitana, al País Valencià. El ciclista mallorquí ara té 1 minut i 18

segons d'avantatge respecte Primoz Roglic. Avui la Vuelta fa la primera jornada de descans. Acabem explicant que la selecció espanyola d'hoquei herba amb 12 catalans a la plantilla ahir va perdre la final del Mundial davant Alemanya per 1-0.

0: Són 9:45 del matí. Fem un repàs a les principals informacions que us estem destacant a aquesta hora. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'entrada d'aquests migrants. També us estem explicant que Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, per dimarts, dia 8 de setembre. S'incorporaran més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Hi ha nou balanç de la tragèdia al Nepal. Ja s'han comptabilitzat més de 900 morts i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels tres espanyols amb qui havien deixat de tenir contacte. Més coses a partir d'ara, per exemple, l'Euríbor, que tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euríbor estava força més baix. Avui també comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida, en uns 4 quilòmetres, i tenen un pressupost de 12 milions d'euros. I des de Girona ens explicaran que l'oferta de lloguer a les comarques d'aquesta demarcació s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. I en esports, de què parlarem, Roger Arnau?
1: Doncs que el Barça es reforça just abans de rebre aquest vespre el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara jugava a l'Arsenal. Pagarà al club blaugrana al voltant de 10 milions d'euros més variables. Mentrestant, en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després de les dues proves al Gran Premi de Milwaukee disputat aquesta matinada.
0: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns tranquil, un matí de sol i algun núvol baix, una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen en aquesta ciutat autònoma.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER en què també ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no ha concretat quan.
2: Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i apunta quins estats van propagar la informació falsa.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
0: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada massiva de migrants. Avui també és notícia que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida de cara al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel govern, pel Departament d'Educació. D'una banda, la convocatòria de vaga ja el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre, i de l'altra, l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
3: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar en part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Gràcies, Sara. L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret el 2,95% és el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència. Ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar el 3% d'ara. I això, què té de traducció? Doncs un encariment de la quota de la hipoteca. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, uns 900 euros. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor, que es mantindrà un temps en aquests nivells actuals. Sentim David Serra, que és intermediador hipotecari d'H2B.
4: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista de la SM, Robert Casajuana.
5: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt, molt, molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Segons els experts del mercat, encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una de mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a interès variable. És notícia avui també la nova actualització del balanç de la devastadora riuada de dimecres passat al Nepal. La xifra de morts ja supera les 900 persones, mentre que els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.000. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols que estaven desapareguts. Les autoritats d'aquest país diuen que estan en contacte amb tots 3, així com amb un turista nord-americà i amb un de belga. De moment, però, no han precisat si ja han estat evacuats ni tampoc si necessiten assistència. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Punt és ministre de Tecnologia del Nepal.
6: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: De fet, les autoritats calculen que més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones

0: elevades davant la pujada del nivell de l'aigua. Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Seguim endavant amb altres qüestions. Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
6: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
7: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada per obres i estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor i això s'allargarà fins diumenge que ve. I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Són uns treballs que arriben després que a la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat d'aquesta via, d'aquesta carretera. Des de Lleida, Júlia Albacar.
8: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Gràcies, Júlia. I parlem ara de la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona. Hauria provocat danys, com a mínim, a uns 2.000 vehicles. Aquest és un primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors i que es dediquen a reparar carrosseries. És un ofici encara força desconegut, però amb molta demanda. Des de Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
9: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Es calcula que hi ha 500.000 de professionals a tot Catalunya. Entre ells, Néstor de la Vega, responsable de l'empresa Barilleros Sacabollos a Tarragona, i Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros.
10: El trabajo de barillero consiste en reparar abolladuras en los coches, sean golpes de parking o de granizo, sin dañar la pintura.
11: Fem ús d'una sèrie d'eines i llavors el que fem és empenyar els bonys des de sota per tornar a deixar la planxa a la seva posició original, o en zones on no hi ha accés, el que fem és estirar des de dalt perquè el bony pugi, llavors picant i amb una mica de carinyo el que fem és acabar de deixar-ho tot a puesto.
9: Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda de professionals i fa que amb les calamarsades s'hagin de desplaçar.
11: No sempre pedrega als mateixos llocs, llavors nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
9: De moment s'estima que hi ha uns 2.000 cotxes afectats per la pedregada a Tarragona, entre els quals el del Miquel i el de la Maica, que acudeixen per primera vegada aquests tallers. Cap dels dos coneixia aquest ofici.
12: Pensava que hi havia els planxistes normals i corrents, te polien el cotxe, te'l pintaven, i aquest senyor em van dir que no repinta el cotxe.
13: Me habían dicho que esto lo arreglaban los varilleros, yo no sabía ni lo que era, empecé a buscar por internet.
9: Tenint en compte l'afectació de cotxes a Tarragona, els desabonyegadors calculen que la feina es pot allargar mig any com a mínim.
1: 3cat info.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: Pocs segons, haurem arribat al punt de 3:15 del matí. De seguida obrim l'àrea de servei. I comencem per saber com se circula a aquesta hora, aquest dilluns 31 d'agost, a carreteres i autopistes del país en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, comencem parlant de transport públic perquè a aquesta hora del matí tenim diverses incidències actives. Per una banda, els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards d'uns 15 minuts per un robatori de cable que hi ha hagut entre Alcover, a l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Hi ha retards també que afecten la línia R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Figueres i de Sant Miquel de Fluvià. Els trens poden estar aturats més temps del que és habitual. I encara una altra incidència, en aquest cas al metro de Barcelona, la línia L1 està aturada en aquests moments per una incidència en un tren a l'estació d'Espanya. Pel que fa a les carreteres, molta més tranquil·litat, destaquen només retencions a la P7 a Subirats en sentit Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril.
0: El temps.
1: Amb en Gori Massé.
3: La setmana comença amb un temps força estable. Alguns núvols que fan acte de presència cap a la costa, també cap a la Vall d'Aran, però en general el clar protagonista d'aquest dilluns és el sol. I ho ha de continuar sent les pròximes hores. Sí que aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya de l'interior que no descartem que arriben a deixar algun ruixat o alguna tamborinada entre l'Alt Ripollès, l'Alt Berguedà, Osona, potser també la Garrotxa. Fenòmens poc importants i sense esperar cap gran aiguat. Avui amb una matinada que ha estat doncs, força suau, de fet càlida, arran de mar, aquestes mínimes que no han baixat dels 22, 23, 24 en el cas de Castelldefels o de la ciutat de Barcelona. Les mínimes més baixes, 9 o 10, tant a les valls del Pirineu com a l'alta muntanya. Aquests 9 graus positius, per exemple, a la cota 2.500 d'Espot. Avui les màximes, entre els 30 i els 34, poden arribar fins als 35 cap al Pla de Lleida i comarques de Ponent. Però aquesta calor, atenció, perquè a mesura que vagi avançant la setmana es podria tornar a intensificar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: 3CAT Info.
1: Les 9 i pràcticament 48 minuts, 308 persones van morir l'any 2024 a Catalunya per sobredosi. És la xifra més alta des del 2017. El 68% d'aquestes defuncions es van produir al domicili, una dada que, segons la Conselleria de Salut, posa de manifest la importància de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris. En més del 80% de les morts registrades s'havien consumit diverses substàncies alhora. Les més habituals eren l'alcohol, els medicaments per dormir o calmar l'ansietat i la cocaïna. Els opioides, com la morfina o el fentanil, es van detectar en el 36% dels casos. Salut insisteix que actuar ràpid pot salvar vides. Des del 2009, el programa de prevenció de sobredosis ha format més de 17.000 persones. A més, ha distribuït més de 18.000 vials de naloxona, que és un medicament que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben als serveis d'emergències. Un home va quedar ferit dissabte al vespre per un tret a la cama a Salt, al Gironès. El desencadenant va ser un incident en un pis, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Girona, Laia Claret.
5: Segons les primeres informacions, els fets van passar a les 8 del vespre amb inici en un pis al carrer Moreneta. Les primeres dades apunten que hi estarien implicats 3 homes. Els agents han iniciat les diligències corresponents per identificar qui hi va participar i reconstruir la seqüència de què va passar. El ferit el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona i segons les informacions, no es tem per la seva vida. Els homes haurien marxat del lloc dels fets abans de l'arribada dels agents i per ara no hi ha cap detingut. Els Mossos treballen per localitzar-los.
1: Gràcies, Laia. I ens quedem a Girona, però ara per parlar de l'oferta de lloguer que s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques d'aquesta demarcació, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Maria Rovira.
6: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
7: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
6: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
7: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
6: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Us parlem ara d'una exposició que prepara Patrimoni Gràfic Sabadell, que mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat en els últims anys. I això consideren que ha fet perdre la identitat d'aquest municipi de Sabadell. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
8: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fan un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha dos rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la Merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per salvar rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
9: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques. I la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
8: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
1: 7 minuts i les 10, anem cap a l'Aran. Ara l'Ajuntament de Viella posarà límits als gats de carrer i es proposa esterilitzar en els propers 2 anys gairebé el 100% dels felins del municipi. Actualment, a la capital aranesa i als seus pobles, hi ha més de 700 gats i una quarantena de colònies. Corresponsal Sofia Cabanes.
10: L'Ajuntament de Viella ha destinat en els darrers anys una mitjana de 6.000 euros anuals al control de les colònies felines. És un treball que es realitza gràcies a l'ajuda de voluntaris. A partir d'ara, el consistori contractarà un servei especialitzat i destinarà enguany gairebé 15.000 euros. Això permetrà esterilitzar una 80ena de gats. Però el pla de l'Ajuntament per al 2027 va molt més enllà i ja ha demanat una subvenció de 80.000 euros que permetria estendre-ho a gairebé tots els gats de carrer. Alberto López és el tinent d'alcaldia.
11: Ja ho hem de treballar en una esterilització que s'ha dit intensiva. Si de cara a l'any que ve podem abarcar la població total de gats ferals en municipi, seria la idea de s'ajar l'any que ve solucionar ja definitivament era situació de la taxa de reproducció que hauem a dia d'avui en poble.
10: A més, també es vol arranjar la quarantena de colònies felines del municipi.
11: El que volem és de vera forma cercar un tipus de colònia que se pugui anar replicant en les 40 colònies que hauem en tot el municipi de Viella, és a dir, que hagin la ciutat Caseta, la ciutat Tolba de Minja, la ciutat Tolba d'Aigua.
10: En les properes setmanes, l'Ajuntament de Viella convocarà els voluntaris per coordinar les accions a seguir.
5: Esports.
1: Durant aquests 5 minuts que queden per arribar a les 10 del matí, Roger Arnau, bon dia.
12: Bon dia. El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus abans de rebre aquest vespre el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana pagarà l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. Gabriel Jesus, per cert, arribarà a Barcelona a primera hora de la tarda per passar la revisió mèdica. El club veu el davanter com una oportunitat del mercat i, a més, és un jugador que agrada a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació de l'argentí. Mentrestant, el Barça juga avui contra el Rayo a 9:45 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu: sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip a 2 dies del tancament del mercat de fitxatges i ha tingut paraules d'elogi per Rafinha.
13: As a number nine, you always,
14: com a nou, sempre comences la pressió. I això ho fa molt bé. També és un líder al camp. I, per descomptat, de cara al gol ho està fent fantàsticament bé. Per ell no és cap problema. Tenim també altres jugadors, com ara Fermín, que poden jugar en aquesta posició.
12: Avui juga el Barça, ahir ho va fer el Madrid, que va derrotar per 4-0 el Màlaga al Bernabéu. És la tercera victòria també dels blancs, de Mourinho. El portuguès, però, ja es prepara pel pitjor.
15: El partido, el periodo negativo, la derrota, una fase menos buena, la lesión en un jugador importante, vai a llegar, el problema vai a llegar. Vuestras críticas van a llegar, la reacción negativa de la afición vai a llegar. Y en ese momento tenemos que ser muy equilibrados y no dejar que un momento negativo pues tenga un impacto en toda la temporada.
12: Al marge del Barça-Rayo, avui també juga l'Osasuna-Getafe a 8:15.
5: 3CAT Info.
12: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per 5ª vegada campió de l'IndyCar després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor està satisfet.
16: Incredible, man. Just...
17: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
16: Yeah, ready for the next one.
12: És el 5è títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que el situa en només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 dels 7 que té el mític AJ Foyt a la Fórmula Indy. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou de moment ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon, a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I encara sobre les dues rodes, 9 de 9, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'Aire Lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, al Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou i podria assolir ja el seu títol número 40. Tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Després del partit, el tècnic blaugrana es mostrava crític amb el VAR.
18: A mi el que més greu em sap és que jugadores que entren de la banqueta no puguin gaudir d'un dinamisme en el joc. Jo hi ha jugadores avui, pobretes, que han entrat a la segona part que no han pogut veure una continuïtat en el seu joc perquè hi han hagut moltes revisions i hem hagut d'estar molt d'estona parats dintre d'aquestes situacions.
12: El Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. També la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana il·lustre, Venus Williams, ha perdut en 2 sets contra la també estatunidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió, Carlos Alcaraz. El murcià

0: jugarà contra el rus Roman Safulin. Enric Mas, a la Vuelta, lidera, manté el liderat de la Vuelta després de guanyar ahir la novena etapa, al final al Port d'Aitana. Ara té 1 minut i 18 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic.
1: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que, a dia d'avui, 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 professionals nous, entre docents i personal d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. L'Euribor tanca a l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. El balanç del desastre al Nepal i al Tibet és d'uns 920 morts i prop de 4.800 desapareguts, segons xifres oficials. Els equips de rescat treballen per localitzar i treure uns 900 treballadors atrapats en túnels. El govern xinès defensa que va donar la informació adequada, tot i que el Nepal voldria més coordinació per evitar aquests desastres. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida en uns 4 quilòmetres amb un pressupost de 12 milions d'euros. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novedats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot, entre les sèries més destacades, La policia Cagón.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club laurana ha tancat el seu fitxatge just abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Victòria també del Barça a la Lliga F per 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: El temps, el sol és el clar protagonista del darrer dia de l'estiu meteorològic. Durant la tarda podran créixer algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 10:04 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 personas continúen a la ciudad autónoma.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la...

0: participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat quan.
0: És lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
1: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Suprem i apunta quins estats van propagar la informació falsa.
0: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
1: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada. Doncs bé, sobre el terreny, com diguem, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Marta Viana.
2: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
5: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
2: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
1: Doncs bé, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que Catalunya haurà d'acollir menors migrants procedents de Ceuta, si es dona el cas, però alerta que el govern espanyol també ha d'assumir les seves responsabilitats. Ho ha explicat en una entrevista fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. I davant d'un drama humanitari, davant d'una urgència, davant de, per exemplificar-ho, davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, també és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres.
1: Sobre el conflicte a l'ensenyament, proposa un gran pacte que d'una vegada per totes aporti estabilitat a un sector i a un actor clau pel futur de Catalunya.
6: Estem disposats a intentar arribar a un gran acord i que el món educatiu no sigui un camp de batalla de consellers i conselleres, de lleis educatives, de que tothom se li acut que farà una llei nova. El sistema no necessita més lleis noves. No. Prou. El que necessita el sistema és poder treballar amb una certa calma i amb una certa pau i amb un cert realisme.
1: Parlem de seguida d'aquest inici de curs.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació, la convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
8: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar en part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
1: D'altra banda, el Departament d'Educació proposa restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial pels alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies pels d'entre 14 i 18. L'Euribor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret el 2,95, el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència. Ha passat del 2,24 d'aleshores a fregar el 3% actual. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euribor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment dels tipus d'interès del BCE ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serres, intermediador hipotecari d'H2B.
9: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: Tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista de SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt, molt, molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
1: Segons els experts, el mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també asseguren haver interceptat un dron de l'Iran. Trump, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït, ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La companyia estatal iraniana de petroli ha negat l'atac i ha qualificat de còmic el missatge del president nord-americà. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $90 al barril de Brent. I seguim fent molta atenció al Nepal. Les autoritats d'aquell país han actualitzat el balanç de la devastadora riuada de dimecres passat. La xifra de morts supera les 900 persones i els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.200. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols desapareguts. Al costat tibetà hi ha 16 morts i prop de 550 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Magbir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
11: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
1: De fet, les autoritats calculen que

0: Més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. N'hi ha un centenar que estan atrapats a prop de la frontera i els equips d'emergència retiren aigua i runa de la cavitat, fins i tot fent servir explosius, i dues excavadores estan fent obertures addicionals. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant la pujada del nivell de l'aigua. Cap expert ni funcionari ha culpat el Nepal o la Xina del desastre natural, però per part nepalesa reclamen més informació a la Xina. La diplomàcia xinesa respon que la seva informació és oberta, transparent i oportuna. Un quart d'onze del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem actualitzant la situació al transport públic. Fa 30 minuts teníem diverses incidències obertes. Doncs bé, una d'elles ja s'ha restablert. Parlem del servei a la línia 1 del metro, que ja torna a circular. Tot i això, el temps d'espera entre tren i tren pot ser superior del que és habitual. Es mantenen, això sí, a rodalies, els retards a la línia R11 per un robatori de cable. Els trens que circulen entre Llançà i Sant Miquel de Fluvià poden estar aturats més temps del que és habitual, i es mantenen també els retards als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Poden haver-hi retards d'uns 15 minuts per un altre robatori de cable, en aquest cas entre Alcover i l'Espluga de Francolí. Pel que fa a les carreteres, a força més tranquil·litat, només destaquen retencions a la P7 entre Gerida i Subirats en sentit Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril.
0: El temps. Amb el Gori Massip.
2: El matí d'aquest dilluns continua sent de temps estable, amb alguns núvols baixos que trobem entre l'Alt i Baix Penedès, també alguns cap a la Vall d'Aran, i a la resta, tret d'algun núvol molt poc important, el que predomina és aquest ambient assolellat per acomiadar avui 31 d'agost l'estiu meteorològic. A la tarda sí que hem d'esperar algunes nuvolades més, sobretot a l'interior i en zones de muntanya. Això vol dir Pirineu, Prepirineu o la serralada prelitoral. No descartaríem algun ruixat, alguna tamborinada entre el Ripollès, nord d'Osona, l'Alt Berguedà o fins i tot cap a la Garrotxa. Serien fenòmens locals i poc importants. Avui amb unes temperatures que han tornat a quedar doncs, força elevades aquestes nits tropicals a l'arran de mar, 21 graus a Tarragona, 23 a Castelldefels, 24 a Barcelona, i les màximes quedaran ubicades en general entre els 29 i els 34. Sí que podran arribar cap als 35, potser cap a la zona del Segrià, cap al Pla de Lleida. Demà dimarts un temps ben semblant. Al matí potser alguns núvols, fins i tot alguna gota que es podria deixar escapar cap a la Costa Daurada o de l'Ebre, i a la tarda alguns ruixats que repetirien a la zona del Pirineu. Però en conjunt, la setmana es presenta estable. I això sí, amb una temperatura que a mesura que vagin avançant els dies anirà tirant cap amunt.
3: Tresca Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si a aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Tresca Info. Un quart d'onze i tres minuts. Més coses. El Ministeri de Transport comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera, a la Segarra. Uns treballs que arriben després que a la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Julià Albacar.
7: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Gràcies, Júlia. Canviem de qüestió. 308 persones van morir l'any 2024 a Catalunya per sobredosi. És la xifra més alta des de l'any 2017. El 68% d'aquestes defuncions es van produir al domicili. Una dada que, segons la Conselleria de Salut, posa de manifest la importància de prevenir les sobredosis d'incendis també fora dels centres sanitaris. En més del 80% de les morts registrades s'havien consumit diverses substàncies a la vegada. Les més habituals eren l'alcohol, els medicaments per dormir o calmar l'ansietat i la cocaïna. Els opioides, com la morfina o el fentanil, es van detectar en el 30%

36% dels casos. Salut insisteix que actuar ràpid pot salvar vides. Des del 2009, el programa de prevenció de sobredosis ha format més de 17.000 persones. A més, ha distribuït més de 18.000 vials de naloxona, un medicament

0: de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
1: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
2: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. I parlem ara de la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels Castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarregue al Pilar de Nou. La Diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els Castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha firmat la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
0: I una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. La repassem amb el Marc Garriga. You are now crossing Soviet airspace.
5: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. I've got a big day in court today. I've got football, and I hate football. També s'estrenen The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone a Filmin. Mom? Where's Mom? When did you last see your wife? Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada de The Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix. Is there anything, Michael, you'd rather I didn't know?
0: Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador.

0: jugador que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat del mercat i, a més, és un jugador que agrada Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat mentre el Barça, com diem, avui juga contra el Rayo a 9:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, l'objectiu dels blaugrana és sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip, a dos dies, com diem, del tancament del mercat de fitxatges.
1: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
2: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
0: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop del genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. Qui va jugar ahir va ser el Madrid, va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu, és la tercera victòria en tres partits dels blancs. Juan Funes, el tècnic del Màlaga, va acabar descontent amb l'arbitratge, però Mourinho no va voler respondre.
3: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
4: No merece comentar.
0: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2. Avui al marge del Barça Rayo també juga l'Osasuna Getafe.
5: 3CAT Info.
0: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada disputat aquest cap de setmana. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
6: Incredible, man.
7: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
6: Yeah, ready for the next one.
0: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart de consecutiu, una fita que el situa només a un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a dos del míting AJ Foyt a la Fórmula Indy aquesta temporada, quan només falta l'última cursa a Laguna Seca. Palou, de moment, ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat ahir al Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I encara sobre les dues rodes, 9 de 9, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana al Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara Bou té 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou i podria assolir ja el seu títol número 40. I tornant al futbol de Bud Plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Escoltem una de les golejadores, Clàudia Pina.
8: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat. El Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part, i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: El Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. També en futbol a la primera federació, Europa 0, Jaén 3, i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. I en tenis, la primera jornada de l'Open dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de caure en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana, Venus Williams, ho ha fet en 2 sets contra la també estatunidenca Sofia Kenin. Avui, per cert, entra en competició el vigent campió Carlos Alcaraz contra el rus Safonin.
9: Dos quarts d'11 del matí, fem un repàs a les principals informacions. A aquesta hora, Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que

0: A dia d'avui, 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, el dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 professionals nous, entre 200 i personal d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Estem pendents de la compareixença de la consellera Esther Niubó per explicar les principals novetats d'aquest curs de seguida que comenci i connectarem. I també us estem destacant que l'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en 2 anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. De tot plegat n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que els professionals especialitzats en la reparació de carrosseries, coneguts com a desabonyegadors, tenen mesos per davant de feina. L'última pedregada a Tarragona va provocar danys a un mínim de 2.000 vehicles. Això segons dades del mateix sector. Una antiga botiga de queviures, que estava tancada de feia 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix convertida ara en una llibreria, obert gràcies a una campanya de micromecenatge, i vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. I a l'Espai Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatges i de com adaptar-lo a la nova realitat climàtica. Els esports en el sumari, Roger.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo al Camp Nou. Mentrestant, en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per 5a vegada campió de l'IndyCar. Ha acabat 5è i 10è les dues proves del Gran Premi de Milwaukee.
0: I el sol és el que protagonista d'aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, darrer dia d'agost. Durant la tarda podran créixer algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes d'entre els 29 i 34 graus de temperatura. Dos quarts d'onze i 2 minuts. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat quan.
2: Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Suprem i apunta quins estats van propagar aquesta informació falsa.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
0: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada.
3: 3CAT Info.
0: Educació incorporarà més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per a aquest curs que comença dimarts de la setmana que ve. Aquesta és una de les principals novetats, que té dos fronts oberts pel Departament d'Educació: la convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Sara Canyete.
4: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va

0: pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
1: Doncs tan bon punt com per aquí ho podreu seguir aquí en directe a 3Cat Info. L'Euribor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret el 2,95% és el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24 de llavors a fregar el 3% d'ara. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euribor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Sierra és l'intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: Tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
3: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
1: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys els tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable. Doncs relacionat encara amb això, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina a Girona. Maria Rovira.
4: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
4: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
5: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
4: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
1: La pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim a uns 2.000 vehicles. És un primer balanç fet pels professionals coneguts com a desabonyegadors que es dediquen a reparar carrosseries. Un ofici encara força desconegut, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Aquests dies els desabonyegadors tenen molta feina pressupostant vehicles afectats per la calamarsada i creuen que tindran feina per mig any. Són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda de professionals. De fet, en cas de pedregades es desplacen a les zones afectades. Ho explica Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros.
7: Són molt especialistes en reparació de la pedregada. Només ens dediquem a això. Al final, les pedregades tenen aquesta mania de ser capritxoses, no? I llavors no sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut,

0: i fem ús de les seves instal·lacions i allà doncs, fem les reparacions pertinents.
1: Parlem d'una altra qüestió. Més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma la falta d'instal·ladors que el sector arrossega de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez és el president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
2: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
3: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les vendes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Demanem molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final acaben canviant.
1: Des de l'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat reforcen la protecció de les aus que nidifiquen a la punta de la Banya. En paral·lel, també s'ha reduït la velocitat dels vehicles i s'ha renovat la senyalització per protegir espècies protegides. Tortosa, Jordi i Barranca.
5: La punta de la Banya és un dels espais amb més valor ecològic del Delta de l'Ebre. Hi crien espècies com flamencs, gavines corses, xatracs comuns, gavines blanques, becs d'alena o ànecs blancs. Per augmentar-ne la protecció s'ha tancat el perímetre de les Salines. Christian Jensen és el director de la Fundació Salines Marines.
6: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, xanetes... Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final de lo que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
5: També s'ha actuat en l'àmbit de la senyalització perquè els vehicles que circulen per la zona ho facin amb precaució.
6: Fem més eficaç la restricció de pas de visitants no autoritzats i amb l'ànim de fer més compatible l'activitat salinera i de logística dels camions que entren a recollir la sal, doncs hem instal·lat una sèrie de senyals de perill de pollets, d'ocells criant.
5: Les mesures les han pres les Salines de la Trinitat en col·laboració amb el Parc Natural del Delta, un espai que, recordem-ho, acull algunes de les colònies més importants de les aus nidificants del Mediterrani Occidental.
1: Ens quedem a l'Ebre, al Palau Renaixentista de Can Don Joan, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat 15 dies després, 15 anys, volíem dir, després de l'inici de la recuperació d'aquest edifici històric de Vinebre a la Ribera d'Ebre. L'actuació posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca i vol apropar els visitants a les nissagues dels Domènec Martí, Vinebre, Mar Rovira.
7: Amb el mobiliari, estris i objectes originals de la casa i a través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. Martí Pros, gerent de l'empresa encarregada del projecte de museïtzació.
8: Hi ha com a dues fases. Aquesta és la primera, que és explicar una mica la història de la família. El primer part de la família són els Domènec, que és una part més agrícola, que van estar uns segles vivint de la terra, i llavors, quan van quedar que l'hereva era una noia, se van emparentar amb els Martí de Barcelona. Llavors, aquests eren més de les arts.
7: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha impulsat l'actuació, que ha tingut un cost de 80.000 euros.

0: Tres quarts d'11, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A les carreteres a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7. Hi ha retencions entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril des de fa ja més d'una hora.

0: Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha retards a la línia R11 de Rodalies, els trens que circulen entre Llançà i Sant Miquel de Fluvià, i retards també als trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, en tots dos casos per robatoris de coure.
1: El temps. Amb el Gori Massip.
2: La temperatura matinal d'aquest dilluns ha estat una mica més alta. Aquest termòmetre que no ha baixat dels 23 graus en el cas de Castelldefels, 24, 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona i valors ubicats per sota dels 20 a punts de l'interior. Aquest 16 d'Albesa, a la Noguera, també el mateix valor a l'Estany, al Moianès, o 18 a Lleida. 9 o 10 els valors més baixos tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Un dia, com deien, a temps estable. Un matí que ha estat de sol, ha tret algun núvol baix molt puntual, i a la tarda sí que veurem més núvols, bàsicament en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu i en altres indrets de l'interior. En conjunt no esperem pluja, però sí que podria arribar a caure algun ruixat, algun xàfec puntual cap a la zona més oriental del Pirineu-Prepirineu. Això vol dir Ripollès, el Berguedà, potser l'extrem nord d'Osona o també la Garrotxa. Fenòmens poc importants i que demà es poden repetir. De fet, demà tindrem un matí de més núvols, sobretot cap a la costa sud, aquí podria caure algun plugim. I a la tarda repetiríem alguns xàfecs cap a la serralada pirinenca. I això sí, la notícia de la setmana, a banda d'aquest temps en conjunt força estable, serà que la temperatura tendirà a pujar i de quina manera. Podria arribar fins als 37-38 als indrets més càlids de cara a dijous.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Pere Mola, l'Alt Urgell, reneix convertida ara en una llibreria obert gràcies a una campanya de micromecenatge i vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Anem cap a Pere Mola, Joaquim Albalater.
4: Casa Rutxer, oberta el 1870, era l'antiga botiga del poble, un punt de trobada dels veïns que s'havia perdut. Des de principis d'agost, la persiana torna a estar oberta, però en comptes de queviures s'hi troben llibres, sobretot de poesia i d'autors del Pirineu. L'escriptor Ramon Besora és un dels impulsors del projecte.
5: Pere Mola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
4: La llibreria manté pràcticament intacta la botiga original i vol també donar vida al poble de 300 habitants. La rebuda tant a Pere Mola com a fora ha estat molt bona. Marcelí Pasqual és el responsable de l'editorial Salòria.
6: Després vam decidir plantejar un microfinançament per rebre les aportacions de la gent, per tirar endavant i assumir les despeses inicials de les obres que s'ha hagut de fer, de neteja, de pintar, de la porta nova, tot el que hem hagut de fer per tirar endavant la llibreria. I la rebuda de la gent ha estat boníssima, com no podia ser d'una altra manera, com ja ens esperàvem i com ja ens havien dit.
4: Tot i les dificultats, les llibreries al Pirineu tenen bona salut. Aquest mes, la llibreria Viladasau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut un reconeixement com a comerç històric. I el refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu als 5 anys de vida.
3: La cooperativa Suara preveu organitzar més projectes de cara al futur per facilitar l'aprenentatge de noves habilitats a joves en risc d'exclusió a Lleida. Tot plegat arran de l'èxit de les primeres iniciatives que l'entitat ha desenvolupat després d'habilitar un laboratori d'innovació al Parc Agrobiotec de Gardeny, Lleida, Alba Mor.
7: L'associació vol...
3: Doncs bé, intentem recuperar aquesta connexió que de moment no teníem operativa. Ara sí.
8: Fabricar materials mèdics per a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela, elaborar estris oftalmològics per millorar l'atenció d'aquest servei al Senegal o crear horts verticals són les principals iniciatives dutes a terme. Unes iniciatives que han servit perquè el jovent adquireixi eines d'aprenentatge sobre tecnologia i sostenibilitat. En parla un dels participants, el Yassin Ben El Madani, de 18 anys.
9: Para mí es mucho porque... Así vas aprendiendo cosas y así vas sacando una experiencia y bueno, yo creo que te va a ayudar mucho en el futuro.
8: A banda de la Seu a la capital del Segrià, Suara també ha estès la seva iniciativa a Girona i Terres de l'Ebre.
3: Un home de 20 anys ha estat detingut per presumptament haver estafat 8 persones a l'entorn de l'estació de Sants i a l'Eixample. En total, els hauria fet perdre prop de 13.000 euros. Segons els Mossos, s'acostava les víctimes i els explicava que es trobava en una situació d'urgència i que necessitava diners. Per convèncer-los que els hi tornaria de seguida, els ensenyava un fals comprovant de transferència bancària. Les víctimes li entregaven els diners, però la transferència no arribava mai. Els fets haurien passat entre el setembre de l'any passat

0: passat i l'agost d'aquest any. Els Mossos continuen investigant i no descarten que hi pugui haver més persones afectades. I anem ara cap a Sabadell, perquè el patrimoni gràfic de Sabadell mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat els últims anys. Són elements que consideren que han fet perdre la identitat de Sabadell, a Trià Clotet.
1: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fan un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha dos rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la Merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per salvar rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
2: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques. I la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
1: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres des d'avui i competiran uns 60 jugadors de 7 països. Girona, Núria Peraire.
3: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
4: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
3: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
5: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, aprendre les estratègies.
3: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
0: I més de 100.000 persones han passat aquests últims 4 dies per l'acústica de Figueres al Festival de Música, que hi va tancar l'edició número 23. Figueres, Berta Artigues Fontàs.
6: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
7: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
6: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants. Sí.

0: Les coreografies amb ventall gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Esports. Roger Arnau,

0: Bon dia.
1: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo al Camp Nou. El Barça pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. El club veu Gabriel Jesus com una oportunitat de mercat i, a més, és un jugador que agrada a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. Mentrestant, el Barça, com diem, juga avui contra el Rayo, 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva. A la prèvia, Flick ha parlat de Lamine Yamal.
2: Of course, it's always good when the player is smiling.
3: Sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom es preocupa per ell, per com està, per com se sent. L'últim dia va jugar 90 minuts i per ell també està molt bé. Ja el vam veure en alguna situació al seu màxim nivell. I avui l'entrenament ha estat excel·lent. Hem de donar-li suport i així ho farem.
1: Qui va jugar ahir va ser el Madrid, que va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria dels blancs. També ahir, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Avui, al marge del Rayo Barça, també juga l'Osasuna Getafe a 7:45.
4: 3CAT Info.
1: I Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. Disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
5: Incredible, man. Just...
6: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
5: Yeah, ready for the next one.
1: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart de consecutiu. Una fita que situa només el pilot català a un dels sis que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt de la Fórmula Indy. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Palou de moment ha guanyat 6 victòries i ha fet 7 poles.
0: Comença la compareixença de la consellera Esther Niubó per parlar d'aquest nou curs polític.
7: I un cop explicades també aquestes mesures, compartirem les conclusions de les diligències prèvies que, com saben, es van obrir en relació la no representativitat dels resultats de les proves PISA realitzades al curs 24-25, els resultats de les quals també es faran públiques doncs, el dia 8 de setembre. Diligències prèvies que a dia d'avui ja s'han tancat. Per començar, no cal que els digui doncs, que aquest curs no tindrà l'inici de curs d'altres anys. Tindrem una convocatòria convocada de vaga per aquell dia i, per tant, no serà l'inici de curs que haguéssim volgut, que haguéssim esperat i, més especialment, després de les negociacions i els importants acords assolits amb els sindicats durant el curs passat. Ara bé, abans d'entrar en matèria, també els vull dir que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues. I vull deixar clar des d'un principi que el govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim, així com també a la mobilitat de la ciutadania. I especialment en un dia com l'inici de curs, un dia que molts nens i nenes comencen la seva etapa en una escola, o els altres nens i nenes comencen una nova etapa a un institut i on molts docents tenen per primera vegada les cares del que seran els seus alumnes a davant. I per tant, vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera. I tot i que alguns potser poden defensar el contrari, no ens trobem en el mateix punt en què ens trobàvem en l'inici de curs de l'any passat. El curs passat el vam començar amb un conflicte de fons, amb un conflicte laboral i sectorial fruit d'anys d'abandonament o de necessitats desateses en l'àmbit educatiu que ens plantejaven tots els 5 sindicats que formen part de la mesa sectorial. I aquest curs, com saben, comencem amb l'execució d'un gran acord, de fet, dos grans acords, acords sense precedents en l'àmbit educatiu que vam assolir amb 3 dels 5 sindicats que tenen representació a la mesa sectorial, estem parlant de Comissions Obreres, d'ESPEC, d'UGT, i que s'han treballat i concretat en el marc de la Comissió de Seguiment i Desplegament d'aquests acords durant els últims mesos i setmanes. I, de fet, he de dir que també vam arribar a un preacord amb els i les representants d'un dels altres dos sindicats restants, però com deuen recordar doncs, aquest no va ser finalment recolzat per la seva organització, per les bases, ni en conseqüència ratificat. Però en tot cas, el que ens ocupa en aquests moments és fer realitat, com fem en aquest inici de curs, els acords

subscrits fruit d'una lluita important de la comunitat educativa que el govern ha acollit. I vull subratllar en aquest punt que l'esforç del Departament d'Educació i Formació Professional ha estat majúscul, mobilitzant en aquests dos acords doncs, 2.600 milions d'euros, que representa més del 25% del pressupost d'educació, que permetran incorporar a les aules catalanes el major reforç de recursos per enfortir el sistema i per millorar l'atenció a les necessitats de l'alumnat. Estem parlant, i ara els detallaré doncs, aquestes mesures, de més de 1.800 nous i noves professionals, que inclouen docents, personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa. De fet, a la presentació tenen gràfics evolutius que són prou aclaridors, més de 85.000 docents, 8.000 més que fa tan sols 5 anys, i més de 94.000 dotacions professionals, on incloem TIS, tècnics d'integració social, educadors socials, tècnics d'educació infantil, orientadors, fisioterapeutes, i que en aquest curs creixeran en 425 professionals, igual que el personal d'administració i serveis. També s'introdueixen millores a les condicions dels docents, com les millores retributives després de 25 anys sense cap increment del complement específic. També, com saben, hem de tenir en compte que més enllà de la pujada del 30% d'aquest complement específic que ja vam, doncs, que els docents van percebre el mes de maig d'aquest any, en aquest primer trimestre de curs, si sumarem el nou complement de millora educativa, doncs que farà que entre tots dos, durant aquest 2026, els docents puguin percebre més de 1.500 euros addicionals. I vull recordar que no hi ha un sistema educatiu d'excel·lència sense professionals reconeguts, escoltats i valorats. També s'introdueixen en aquest punt millores en les condicions d'ensenyament, amb una reducció progressiva de ràtios, que farà que aquest curs, doncs en aquest inici de curs, tinguem més del 96% de grups d'I3 amb una ràtio màxima de 20, i de fet gairebé el 87% a ràtio per sota de 20, i a primer d'ESO, complint també amb els acords sindicals, gairebé un 98% dels grups amb ràtio màxima de 30 i un 67% per sota de 28. És l'inici del camí acordat per millorar la qualitat de l'atenció educativa. Però també hi trobem compensacions econòmiques i horàries pel personal educatiu per facilitar les colònies, i això feia 10 anys que no passava, el reconeixement de l'autoritat pública, que es tramitarà doncs, a través d'una llei que doni a l'autoritat als docents a les aules en un acte de reconeixement social que és necessari, que pensem necessari i merescut per la seva tasca a la societat, la posada a disposició del personal educatiu d'un equip de suport psicològic, el que en diem el programa Benestar per Estar Bé, per oferir ajuda orientada a la cura dels equips, la millora del clima laboral, la promoció també d'entorns de treball saludables i sostenibles o la reducció progressiva de tasques i processos burocràtics que resten realment molt de temps per ensenyar als equips docents i directius. Ja ho veuen, són mesures que van a la línia de les demandes que ha fet la comunitat educativa en els darrers mesos i anys. I per això, precisament, doncs, voldria insistir en la importància de prendre en consideració aquests esforços que s'està fent des del govern, des del departament, mantenint un diàleg fluid durant aquest curs, especialment en aquest inici, per poder continuar treballant plegats. Es tracta de poder executar aquestes i altres mesures que els explicaré a continuació, que sens dubte han de millorar les condicions de treball i d'ensenyament i d'aprenentatge en els centres educatius i enfortir el sistema i que esperem que es notin ben aviat. Perquè vull deixar clar que entenem perfectament i en molts casos compartim les reclamacions dels docents, del personal educatiu, especialment perquè venen també de molts anys, d'anys enrere, però és el moment, pensem que és el moment de demanar confiança per revertir conjuntament aquesta situació, que es prenguin en consideració aquestes mesures que els comentava, que els detallaré també a continuació, i que suposen realment una injecció estructural de recursos al sistema que feia legislatures que no es veia. I en tot cas, vull deixar molt clar, per aquest govern doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Dit això, també els vull avançar que durant aquesta setmana mantindré, com de fet faig periòdicament, reunions amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial, així com amb els directors i directores de centre, també amb famílies, i les direccions dels serveis territorials faran també contacte amb el món local. I això vol dir que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
perquè ho deia ahir el president Illa en una entrevista. Aquest govern ha posat l'educació al centre, ha pres mesures per començar a revertir la situació del sistema educatiu i, de fet, una representant sindical també ho deia en una entrevista radiofònica. Estem fent passos endavant, assumint i abordant reivindicacions històriques que cap govern havia afrontat des de fa anys i encara n'hem de fer més. I en això, per tant, també estem d'acord. Les millores en educació doncs, han d'anar més enllà de les abordades amb els sindicats i que s'estan desplegant. Cal escoltar el conjunt de la comunitat educativa i la bateria de mesures que els detallaré a continuació demostra la voluntat d'aquest govern de seguir avançant. Així que estic convençuda que podem trobar maneres d'avançar i de fer, doncs, com deia, que ni l'alumnat ni l'educació pública doncs, puguin sortir perjudicats d'aquesta situació. I ara, si els sembla, doncs, passem pròpiament a les noves mesures d'aquest inici de curs 26-27, un curs que començarà amb gairebé 1.605 alumnes a les aules, una dada similar a la del curs passat, però parlava d'un paquet que enfoquem doncs, a la millora de les condicions dels nostres docents, dels equips directius, de l'alumnat, dels aprenentatges i també dels centres. La nostra prioritat, per sobre de tot, és ajudar els professionals de l'educació a poder fer millor la seva tasca dia a dia. I una de les maneres de fer-ho és sumar-hi recursos en forma de professionals. Són aquelles mans addicionals que demanen els centres, de les quals els he parlat, però no només. Hem de dotar i volem dotar el nostre sistema educatiu d'eines que ajudin a fer-lo més estable, més robust i més fiable. I així, a partir d'ara, per exemple, les substitucions de baixes docents durant el curs seran més àgils. Habilitarem els nomenaments durant tots els dies de la setmana i farem que el període que triga a fer-se una substitució d'un docent a una aula, quan hi hagi una baixa, doncs es redueixi substancialment. També iniciarem al llarg d'aquest curs un pla pilot que permetrà en 3 municipis de la província de Barcelona, perquè és un pla que farem conjuntament amb la Diputació de Barcelona, deslliurar els equips directius de les tasques burocràtiques, aquella gestió econòmica, administrativa, de contractació, feines, com han sentit a dir a molts equips directius, que resten temps, que cal que es puguin dedicar-los doncs, a ensenyar. I ho farem amb professionals de la gestió que dispensaran aquest suport als centres de primària i de secundària, experts en l'administració que han de permetre als docents fer el millor que saben fer, que és ensenyar, atendre, acompanyar el seu alumnat, ajudar-lo a assolir el seu màxim potencial i també coordinar-se i preparar-se. Per tant, oblidar-se de fer papers i omplir aplicatius. I paral·lelament, també pensant en aquells directores i directores novells, especialment, esclar, aquells que no tenen una experiència prèvia en la funció directiva d'un centre educatiu, posarem a la seva disposició un servei de mentoria que els acompanyarà, que els guiarà en cas de necessitat, amb el suport de direccions experimentades i també de la inspecció educativa. Tot per ajudar a gestionar millor els centres educatius. D'altra banda, ara enfocat a l'alumnat amb l'objectiu de reforçar l'equitat, de reforçar la igualtat d'oportunitats educatives, l'atenció a la diversitat i, en definitiva, l'èxit educatiu del conjunt de l'alumnat, que és aquest objectiu que tots compartim, fem un esforç importantíssim enguany per millorar l'acollida a l'alumnat nouvingut, per atendre adequadament l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, incloent també les sanitàries. En concret, aquí hauran vist en el dossier diferents mesures, creixem en 204 places d'educació especial, perquè també són imprescindibles per reforçar tot un sistema educatiu que volem inclusiu, i això implica el creixement de fins a 80 grups respecte al curs passat. Ampliem el programa de detecció de necessitats, que n'hem dit TAP, accions de prevenció per la promoció de l'aprenentatge, que el curs passat doncs, teníem a primer i a tercer de primària. Aquest any doncs, l'ampliarem també a cinquè. Fem un reforç important a les aules d'acollida. Incrementem en més de 500 les dotacions que hi havia a final del curs passat i, de fet, tindrem 2.141 aules d'acollida i posem especial èmfasi en les aules d'acollida intensiva que s'han revelat com un dels recursos realment més efectius per la integració i l'èxit educatiu de l'alumnat nouvingut a les aules catalanes. I, en aquest sentit, les doblem. Passem de 54 a 104 i en fixem una ràtio màxima. Igualment, iniciem doncs, aquest curs un dels programes que hem estat pilotant durant el curs passat, fins ara al Vallès Oriental, de la mà del Departament de Salut, i a partir d'aquí l'escalem i desplegarem professionals sanitaris als centres educatius i en aquest curs donarem cobertura al 50% de centres educatius catalans i al proper curs al conjunt dels centres educatius. Una iniciativa pionera que ha tingut doncs, molt bona acollida en els centres on aquest curs passat es va poder portar a terme i que permet garantir l'atenció sanitària doncs, a l'alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l'horari escolar.
I a banda tindrem 3 nous centres bilingües de llengua de signes catalana i llengua oral, ampliant doncs, fins a 4 l'oferta educativa, un par de marcació que ha de permetre

permetre a l'alumnat sord desenvolupar les seves competències en un entorn més especialitzat. Impulsem la creació de més de 500 noves places de 0-3 al món rural i en l'àmbit de la formació professional mantenim l'aposta ferma que vam iniciar el curs passat. Aquest curs, pensin que amb 3.000 sol·licituds més hem pogut incrementar en 5.000 les assignacions total gràcies a aquest creixement continuat d'oferta pública i també la millora del procés de preinscripció i matrícula. Però al costat de l'equitat hem d'apostar per l'excel·lència, ho dic amb totes les lletres. I en aquest sentit ja saben que un dels punts claus des que vam arribar a aquesta conselleria ha estat el treball per la millora educativa. Era imprescindible retornar l'adquisició de coneixements, l'aprenentatge i el reforçament dels aprenentatges per part de l'alumnat al centre de l'acció educativa i ho vam centrar sobretot en dos sabers centrals i transversals, les matemàtiques i la comprensió lectora. Ja saben que en relació a les matemàtiques doncs hem impulsat els dos últims cursos diferents programes per millorar-ne tant el mètode, l'assoliment per part de l'alumnat o la formació i mentoria del professorat. I en relació a la competència lectora, aquest curs volem reforçar el programa de comprensió lectora, perquè tots sabem que la lectura és la porta d'entrada a tots els altres aprenentatges. I per això ho vinculem a tres eixos, el reforçament de la xarxa de competència lectora. Fins ara 671 centres formaven part d'aquesta xarxa, ara creixeran en 136 respecte al curs passat. I el suport docent, amb 105 docents amb aquesta funció específica, especialment a tercer i quart de primària, que saben que són els cursos en què l'alumnat doncs, passa d'aprendre a llegir a aprendre a llegir. No? I per tant, hem de poder reforçar aquesta xarxa amb aquests docents i també amb nous bibliotecaris per ajudar a desplegar plans de lectura, per reforçar també aquesta xarxa de competència lectora amb el pla de biblioteques i per descomptat amb la transferència a la resta de sistemes. Es tracta de millorar la competència lectora, que requereix temps, requereix sistemàtica i sobretot continuïtat. Però per sobre de tot també recursos i suport als professionals. I és el que hem fet enfortint i dimensionant aquest pla. I d'altra banda, i relacionat amb el benestar de l'alumnat, especialment allò que la UNESCO anomena benestar digital, els voldria informar doncs, que aquest primer trimestre de curs veurà la llum al Pla de Digitalització Responsable. És un marc d'orientacions que, si recorden, va començar el curs passat amb la prohibició dels telèfons mòbils a l'aula en tota l'etapa obligatòria i també amb una racionalització dels dispositius digitals amb recomanacions per franja d'edat i que tenia per objectiu precisament posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge i del coneixement. I on el sistema educatiu van voler assumir un paper actiu en l'orientació d'aquestes tecnologies digitals cap a usos responsables, usos ètics, democràtics i equitatius que no posin en risc ni el benestar ni la salut de l'alumnat. I en aquest sentit, i dins el paraigües doncs, que proporciona aquest pla, durant les properes setmanes es publicaran, com deia, unes noves orientacions per l'ús de la intel·ligència artificial als centres educatius. És sabut doncs, que els sistemes, les aplicacions, les plataformes d'IA s'estan incorporant de manera accelerada a tots els àmbits de la vida, de la societat, i el món educatiu no n'és cap excepció. I cada cop afloren doncs, més estudis que alerten dels perills de l'ús d'aquestes tecnologies en edats primerenques, de com poden afectar, de fet ja estan afectant els aprenentatges, i hem de ser conscients que l'alumnat fa servir cada vegada més intel·ligència artificial com a eina de suport a l'estudi, per resoldre activitats, fins i tot per fer deures o treballs. I això entenem que fa necessari, per una banda, limitar el seu ús en menors de 14 anys i, per tant, retornar aprenentatges fonamentals, i de l'altra, dels 14 als 18 anys, accelerar-ne l'alfabetització amb una autorització tutorial, fer-ne una incorporació responsable en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, com estableix de fet el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial. I això vol dir reforçar també la formació dels docents, que és de les més sol·licitades en la nostra oferta. En concret, i en relació als treballs de recerca, volem potenciar la defensa oral a través d'una exposició oral del treball de recerca per verificar l'autoria, la comprensió profunda i la capacitat de raonament dels estudiants. Però en qualsevol cas, la pregunta no és, s'entendran, si la IA ha d'entrar a les aules o no, la IA ja hi és, però hem de portar un enfocament crític, ètic, humanista, adreçat a l'alumnat, al professorat, a les famílies, amb l'objectiu d'ajudar els centres a decidir quan, per què i com s'ha d'integrar la intel·ligència artificial en el context educatiu d'un institut, quin ha de ser el paper de la comunitat educativa, això sí, com deia abans, mai abans dels 14 anys. Considerem que aquesta és una mesura necessària per adaptar els nostres centres a les noves realitats amb les que conviuen. Ho van fer quan van voler treure els mòbils de les aules a l'etapa obligatòria i ara ho fem
amb la intel·ligència artificial. I per acabar amb les mesures d'inici de curs, no podem oblidar de cap de les maneres aquelles adreçades a la millora dels centres educatius, de les seves infraestructures, perquè la qualitat educativa també està condicionada per l'estat dels equipaments, dels espais on es desenvolupa aquesta tasca educativa. Dissabte tenia l'honor d'inaugurar dues noves escoles al Pla d'Urgell, a Castellnou de Seana i al Poal, i estic convençuda que després de dècades de reivindicació podrien corroborar la importància de disposar d'aquests espais nous. Doncs bé, un dels punts forts de la inversió del govern en aquests dos últims anys ha estat precisament la inversió en centres educatius després de molts anys de dèficit inversor. I com acostumo a recordar, especialment en un context on tenim més d'un 25% del parc d'equipaments educatius que van ser construïts abans dels anys 60. I per aquest motiu recuperem en aquests moments nivells d'inversió del primer tripartit de l'any 2008, amb més de 257 milions d'euros en obres de reforma, d'ampliació, de millora, perquè el que necessitem és actualitzar i millorar l'estat dels nostres centres. Amb el Pla Actualitza Escoles i el Fons de Cooperació Municipal per les Obres RAMS estem fent obres, centenars d'intervencions per millorar l'estat dels centres, i hem finalitzat també 5 grans actuacions, i aquest curs continuarem amb 5 noves ampliacions, construccions i dues ampliacions que tenen concretades el dossier. Però també actuem en adequació climàtica. L'emergència climàtica és un fet innegable. Portem massa anys mantenint l'impacte que té en la realitat ni l'àmbit educatiu, i sens dubte la pregunta ja no és si hem de fer res, sinó de quina manera hem d'abordar aquest repte de país. I per aquest motiu, aquest estiu hem fet actuacions d'urgència, de mitigació de l'impacte de les altes temperatures, com ha estat la instal·lació de ventiladors a gairebé 400 centres, però som conscients que aquesta no és una mesura estructural, és una mesura de mitigació, era una mesura d'urgència, però aquí, fruit de l'acord de pressupostos, podem dir que destinarem 100 milions d'euros a la climatització de centres mitjançant aerotèrmies, una solució a llarg termini que ha de facilitar el manteniment del confort climàtic tant a l'estiu com a l'hivern. I no vull acabar la part relacionada amb l'inici de curs sense fer esment al gran esforç que està fent també aquest govern per donar suport als centres concertats en el marc del Servei d'Educació de Catalunya, fruit de l'acord per millorar-ne les condicions d'ensenyament, l'estabilitat i també l'equiparació progressiva de les condicions d'escolarització. Reforcem també la qualitat d'aquest servei educatiu. En tot cas, feta aquesta primera part, ara sí, passaria a informar-lo sobre les diligències prèvies, informatives, amb caràcter reservat, que es van obrir en relació al procés d'aplicació de les proves PISA l'any 2025 a Catalunya, i els vull traslladar que aquestes diligències informatives ja s'han tancat. L'encarregada de la informació reservada va emetre el seu informe proposant a la Secretaria General del Departament incoar expedient disciplinari a 3 persones. Dues que haurien pogut incórrer en un presumpte incompliment de les seves obligacions i deures com a funcionaris públics per falta greu, i una altra persona que hauria pogut incórrer presumptament en una infracció lleu prevista a la llei 19/2024 de transparència, accés a la informació i bon govern, per actes i omissions que constitueixen descurança o negligència en el compliment de les obligacions establertes per aquesta mateixa llei. Vull deixar clar des d'un principi que els noms d'aquestes persones no poden ser revelats, donat que ara ha començat, com els deia, aquest procés disciplinari que haurà de determinar si les seves actuacions són mereixedores o no de sanció, i per tant la revelació dels seus noms podria invalidar el procés i a més podria invalidar, vulnerar els seus drets. Però sí que consideràvem que era una obligació política explicar el que sabem fins ara, els fets que s'han pogut acreditar i les conclusions preliminars, insisteixo, preliminars, que s'extreuen de la informació recollida. Perquè no minimitzem la gravetat del que ha passat. Estem davant de fets greus, no ens n'amaguem i els hem d'assumir. Permetin-me, fer una breu cronologia dels fets. L'any 2025, com saben, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu era encara l'organisme responsable de les funcions d'avaluació externa del Sistema Educatiu No Universitari de Catalunya i, per tant, de la coordinació de les proves PISA del país en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, amb l'INE. En data 11 de març de 2025, que com saben estàvem a punt de començar aquestes proves, que es van estendre fins a mitjans de maig, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu va dur a terme una sessió informativa presencial a la seu del departament, a la qual van assistir els centres educatius seleccionats per participar a les proves PISA 2025.
Aquesta sessió es va dur a terme, com en edicions anteriors, de manera independent a les que ha realitzat

realitzava per la seva banda l'INE amb l'autorització prèvia d'aquest organisme. I s'hi va presentar una informació que correspon literalment a la proporcionada per l'INE i facilitada per l'empresa. Una informació escrita, correcta,

formació per poder aplicar les proves i eren ells qui decidien en base a aquestes quin alumnat passava les proves i quin no ho havia de fer. Però el punt d'inflexió es produeix el 9 d'abril del 2025. Aquell dia, un cop iniciades les proves, l'INE comunica al Consell Superior d'Avaluació que Catalunya presenta un percentatge d'alumnat exclòs superior al d'altres comunitats autònomes i, en tot cas, superior al que havia de ser. I demana expressament que recordi als centres que només s'havia d'excloure aquell alumnat pel qual resultés totalment impossible comprendre les proves o dur-les a terme amb les condicions requerides. Segons la informació obtinguda a les diligències, no consta acreditat que aquesta advertència arribés als centres educatius ni tampoc es posessin en marxa actuacions específiques de seguiment o correcció mentre que ara hi havia centres doncs, que estaven pendents de realitzar aquestes proves. Per tant, això és rellevant perquè vol dir que encara hi hagués hagut marge per actuar. L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir. Es podia en aquell moment, doncs, haver corregit? Sens dubte. Abans de la finalització del període d'aplicació de les proves, es podia haver actuat perquè els centres que encara no les havien realitzat extremessin les precaucions, donat que la taxa d'absenció no és per centre, sinó que és de la mostra en el seu conjunt. Però vull deixar també molt clar que mai se'm va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA 2025. I en tot cas, com deia abans, finalitza el procés d'aplicació de les proves PISA 25 amb una taxa molt baixa de participació que no es corregeix. El darrer informe tècnic de l'INE, el Consell Superior, té data del 30 de maig i posteriorment a això s'interrompen les comunicacions sobre aquesta qüestió, com a mínim no en consta registre. I no és ja fins a finals del febrer d'aquest 2026 que l'actual directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació és informada oralment d'una incidència tècnica en l'aplicació de les proves del curs anterior i aleshores és quan ho trasllada al secretari de Millora Educativa que demana un registre a l'actual directora general de currículum per posteriorment elevar-ho a la secretària general del departament que és qui inicia, com saben, aquestes diligències, la tramitació d'aquestes diligències. I és el mes de juny d'aquest any quan l'INE informa degudament a l'Agència de les Microdades que acrediten que només 5 de 51 centres van complir la taxa d'exempció de l'alumnat recomanada per l'OCDE. I el resultat final és conegut. El procés va concloure amb uns nivells d'exempció i participació que van impedir complir els requisits necessaris perquè els resultats de Catalunya siguin plenament comparables amb els de la resta de territoris participants. Per tant, les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades. I les responsabilitats individuals les acabaran determinant doncs, els procediments disciplinaris en curs, però com a consellera entendran que em correspon assumir doncs, la responsabilitat política d'actuar quan el sistema doncs, no ha funcionat degudament. Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis que vaig anunciar al Parlament de Catalunya en què es va reunir la setmana passada i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, doncs, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar i aquest és el compromís d'aquest govern, assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada. Resumint, doncs, he explicat els fets, els he informat de l'inici d'aquests expedients disciplinaris que van fer el seu curs, que faran el seu curs per garantir la defensa de les persones doncs, investigades, que se n'informarà doncs, quan finalitzi la investigació i, per tant, doncs, quan ja no parlem de presumptes fets, sinó que parlem de fets confirmats. Ara bé, com deia, conscient de la gravetat d'aquests fets en termes de confiança, de descrèdit pel departament que tinc l'honor de dirigir, cal prendre decisions. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar, com de fet ja ho vaig fer
en la sessió, en la compareixença al Parlament, els directors i directores dels centres

0: educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa. I per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són cabdals pel bon funcionament del sistema educatiu i que han de servir, com deia, per iniciar una nova etapa que prepari el sistema educatiu per la propera dècada. Una nova etapa que vull centrar en accelerar el camí cap a l'excel·lència educativa. Vull fer un reconeixement explícit, traslladar la meva confiança als centenars i milers de professionals del departament que treballen cada dia pel sistema, així com també a la secretària general sortint, la senyora Teresa Sambola, que m'ha acompanyat des del primer dia en aquesta conselleria. Acabo, doncs, agraint-los l'assistència, disculpant també l'extensió d'aquestes explicacions, però pensaven que eren necessàries i ara sí que quedo a la seva disposició.
1: Estem seguint en directe les explicacions que està donant la consellera d'Educació, Esther Niubó, a una setmana perquè comenci el curs escolar. Ha fet balanç de totes les mesures que s'han pres, també de tot el conflicte per les proves PISA, anunciant l'obertura d'expedients i també un canvi, un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament d'Educació, i ara contestarà preguntes de la premsa relacionades també amb les negociacions amb els sindicats de cara a intentar evitar la convocatòria de vaga prevista pel 8 de setembre, primer dia del curs escolar, i per totes aquestes mesures anunciades de cara a millorar el sistema educatiu, amb la reducció de les ràtios, també amb mesures per agilitzar les substitucions, de manera que es puguin fer nomenaments cada dia de la setmana i no hi hagi dies en què no hi hagi un professor assignat a un centre, i també una prova pilot per alliberar de tasques burocràtiques les direccions del centre i que puguin derivar cap a gestors la part més de paperassa i d'omplir les aplicacions i tots els formularis que han d'anar fent, que era una de les principals reivindicacions del sector de cara al conflicte que tenen obert amb el Departament d'Educació. Fins ara són les explicacions que ha donat la consellera, que ara, com us diem, se sotmet a les preguntes de la premsa.
0: Sí, aquí haurem d'esperar, doncs, que finalitzin aquestes diligències. Això fins ara era un informe previ, no?, que permetia, doncs, iniciar, doncs, la incoació d'aquests expedients disciplinaris, i allà, doncs, s'haurà d'acreditar tota la informació. Però la informació, doncs, que es desprèn, doncs, d'aquests informes té més a veure amb errors d'interpretació i apareixen realment dubtes, no? Fins i tot, doncs, persones responsables de l'organització d'aquestes proves que es plantegen, doncs, i fan a l'INE en relació, doncs, a l'alumnat amb necessitats de suport. Semblava, dona la impressió a vegades que no acabava de quedar clar quin alumnat l'havia de fer. I, per tant, ens sembla que hi ha un tema d'interpretació, un tema clar d'omissió de responsabilitats en el moment que som alertats que hi havia aquesta problemàtica, doncs, calia haver actuat, no? I, en tot cas, traslladar la informació respecte a què s'havia de fer si és que no es tenia clar. Per tant, no ens sembla que hi hagi un tema a dia d'avui ideològic, sinó que sigui, en fi, aquests errors que comentava.
2: Bon dia, soc la Mireia Rom de TV3. Volia preguntar fins a quin punt, un cop es rep l'alerta de l'INE, fins a quin punt es va traslladar la informació dels nivells tècnics als nivells superiors, i també si aquesta taxa d'exclusió tan elevada es va concentrar en alguns centres o va ser un problema generalitzat. Gràcies.
0: Bé, doncs, en això últim, com deia, doncs, només 5 del conjunt de centres de la mostra van estar dintre els paràmetres establerts per l'OCDE. Per tant, doncs, entenem que és una cosa molt majoritària, que, com deia, les instruccions escrites que es van donar eren correctes, però no eren completes, perquè en lloc apareixia, almenys a la instrucció escrita, aquest 5%. I, per tant, entenem que és un problema, doncs, d'informació, de no haver proporcionat una informació prou clara o prou precisa. Un altre problema, doncs, d'interpretació, perquè, com deia, sembla que hi havia molts dubtes en relació a si això havia de ser exactament així, i, per descomptat, una omissió de responsabilitat en el moment que el conseller és alertat.
3: Bon dia, consellera. Soc la Sara Canyete de Catalunya Ràdio. A mi m'agradaria demanar-li si el relleu de la secretària general està directament relacionat amb aquest incident de les proves PISA, independentment de si és una de les persones afectades o no per aquests expedients. Si està relacionat i, per tant, hem d'entendre que era coneixedora d'aquestes incidències i de tot el que va passar abans que ho sapigués vostè. Aquesta és una de les preguntes i l'altra seria en relació amb aquesta convocatòria de vaga el 8 de setembre. Vostè diu que aquesta setmana tindrà diverses reunions, també amb els dos sindicats convocats. Hi ha alguna nova proposta sobre la taula o en aquests moments no? Gràcies.
0: Molt bé, si sembla que per la secretaria general, el relleu, no, el capdavant de la secretaria general no té a veure directament amb PISA, no revelaré, però sí que en aquest cas puc descartar, no és una de les persones que està amb aquests expedients doncs, disciplinaris, però sí que té a veure amb encarar una nova etapa. Estem a la meitat, estem a mitjans de mandat de legislatura, em sembla que és important precisament per evitar doncs, problemes de funcionament que PISA potser és un detonant, no? És una cosa que ha fet evident doncs, problemes que a vegades tenim en el funcionament d'aquesta casa, però em sembla important simplement enfortir el que és el departament i per tant ho fem amb un relleu important al capdavant, doncs, de, com deia, de la secretaria general, que no té a veure directament amb aquest, amb l'expedient, diguem, amb PISA. I pel que fa a la vaga, nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no vam poder arribar a un acord, però l'objectiu seria doncs, poder tenir un curs molt més normal, entre cometes, el que vam tenir el curs passat. Aquí, com deia abans, ni l'alumnat ni l'educació pública poden ser els perjudicats d'aquest conflicte. Entenem que tenen davant un govern que ha mostrat voluntat només de paraules, sinó de fets, i que estem emprenent mesures importantíssimes, com també hi reconeixia el propi president, i a més que tenim voluntat de continuar treballant endavant. Jo crec que s'haurien de posar més els esforços en la construcció que no tant en la confrontació.
3: I, disculpi, deixi'm preguntar si ja sap qui hi haurà al capdavant de la secretaria general.
0: Sí, demà, si em permeten, per respecte als processos, demà aquesta persona serà nomenada i, per tant, en donarem el nom i, per descomptat, el perfil.
4: Sí, hola, consellera. Soc la Soledad Domínguez, de CERC Catalunya. Vostè ha dit que la informació que es va donar al centre sobre les condicions de la realització de la prova PISA eren correctes però no completes. L'error de que no s'inclogués en aquestes explicacions que el límit màxim d'exclusió era del 5%, de qui és? De l'empresa? De qui proporciona la informació des del departament?
0: Aquestes informacions jo crec que seran les concrecions que hauran de resultar d'aquest informe quan finalitzi. De la informació que tenim a dia d'avui d'aquest informe previ, doncs hi ha un tema clar, perquè és veritat que la informació escrita és pràcticament una traducció al català de la mateixa que havia donat l'INE, però és veritat que apareixien dubtes, no?, perquè s'extreu d'alguna correspondència a nivell tècnic respecte doncs, a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, semblava que no quedava prou clar. No? Però en tot cas, clar, aquesta precisió del 5% no hi era, amb la qual cosa, si els propis responsables de l'organització no tenien clara aquesta instrucció, entenc també que el trasllat d'aquesta informació als centres pogués haver estat difosa.
5: Hola, sóc la Diana Silva del diari Ara. Respecte als avisos que va fer l'INE, no sé quants avisos van arribar fins a, ja entenc que no fins a dalt de la conselleria, però sí quants avisos i no sé a qui li arriben aquests avisos i quina era la cadena, on es trenca la cadena i quants avisos es van fer.
0: Sí, és complicat donar aquests detalls perquè, com deia, doncs, forma part d'aquest d'aquest informe. Si no vaig mal errada, s'envien fins a 7 informes. Diria que setmanalment hi ha un informe tècnic, no?, que es feia arribar al Consell Superior i, per tant, doncs, aquestes informacions, doncs, sobretot l'organisme, vaja, sobretot no, l'organisme encarregat era el Consell Superior d'Avaluació.
6: Hola, sóc Àngels Gallardo de Ineït Agència. Tinc una pregunta sobre l'agència avaluadora, perquè sí que de vegades hi ha més alumnes amb necessitats especials, alumnes que no assoleixen els aprenentatges, alumnes que no passen exàmens interns i que no poden passar avaluacions externes, què avalua l'agència d'avaluació? I per una segona, 18 alumnes en una aula d'acollida, això és una aula ordinària.
0: No, pensi... Perdoni, acabi.
6: No, és que trobo la realitat d'una aula d'acollida és molt dura i 18 alumnes en les situacions d'alumnes que acaben d'arribar o que tenen greus problemes d'aprenentatge, la idea és donar-los una atenció personalitzada. 18 alumnes en una aula d'acollida ho trobo exagerat. Gràcies.
0: No, en relació a la primera que pregunta que feia, perquè em sembla que vostè deia com que creixentment cada cop menys gent fa proves. No és així. De fet, aquest cas PISA és una excepció. De fet, aquest curs que hem passat, a Catalunya ha fet les proves, l'avaluació, diguem, pròpia nostra del sistema. Hem passat també l'avaluació general del sistema, que era la primera prova organitzada i impulsada doncs, pel Ministeri, no? A partir de la LOMLOE. I, a més, s'han practicat proves internacionals, com és el PILS, de comprensió lectora, i aquest any farem el TIMS, que té a veure amb matemàtica. En totes elles complim els estàndards internacionals i, per tant, l'alumnat majoritàriament fa aquestes proves. És a dir, l'excepció del que ha passat i la problemàtica és el que ha passat a PISA. No? En el resta no hem tingut problemes, de fet no els hem tingut ja aquest curs passat i no els tindrem en el futur i, a més, l'agència té molt clar i ha decidit fer canvis importants com alguns que ja vam comentar de passar de proves mostrals, no ben fetes, ancorades, amb elements realment que ens permetin comparar aquests resultats i que no siguin resultats de promocions diferenciades. A partir d'aquí, la ràtio, doncs pensi que l'establim una ràtio màxima que fins ara doncs, no hi era. Doncs em sembla que això és un pas important, sobretot jo posaria en valor doncs, aquest increment amb més de 500 noves dotacions que no teníem el curs passat i el doblar l'aula d'acollida intensiva, que ens sembla que és un recurs fonamental per precisament doncs, rebre doncs, aquell alumnat a vegades d'edats més avançades que arribava en un moment delicat i que és molt difícil que doncs, automàticament puguin fer una immersió completa i exitosa a la seva aula ordinària. A partir d'aquí hi ha també personal per fer acompanyament, és a dir, fins ara quan finalitzava el recurs de l'aula d'acollida doncs, ja no hi havia un acompanyament a aquests alumnes, en aquest cas doncs, a partir d'ara també hi serà.
7: Jo vuelvo a preguntar. Yo quería saber si en estos avisos a del INE a la Consellería, al Consell, entiendo, no a la Consellería, al Consell, de estos avisos, ¿qué hizo la persona que los recogió? Es decir, ¿los elevó a la Dirección General o a quien fuera su responsabilidad? ¿Los elevó o no los elevó? Simplemente lo guardó para sí y no hizo nada con ello. Y en segundo lugar, también quiero saber si de estas tres personas que han abierto expediente, ¿hay alguna con responsabilidad política? ¿O son todas del Consell Superior de Evaluación y son técnicos, digamos, desde la persona que llevaba el Consell hasta técnicos que estuvieran por debajo, que supervisaran o que no? Y luego una tercera también, perdón, que pregunto mucho. La inspección educativa. Normalmente la inspección educativa tiene la función de acompañar a los centros para precisamente supervisar la tasa de exclusión. ¿Qué sucedió para que no pasara en PISA? Porque es otro de los fallos, digamos, del sistema que impidió que se pudiera saber a tiempo y eso se hiciera.
0: Sí, de las personas que son objecte d'aquest expedient disciplinari, totes és en relació que tenien responsabilitats en el Consell, dues tenen perfils funcionaris i una seria un alt càrrec, però en tot cas totes responsabilitats doncs, vinculades a aquest Consell Superior d'Avaluació. La inspecció doncs, li va passar el mateix que l'estructura directiva. La inspecció no va ser informada. Llavors, quan aquesta persona o quan el Consell rebia aquestes alertes de les informacions ens desprèn, que deien que s'havia comunicat als centres, però enlloc queda acreditat que es produís aquesta comunicació als centres. Comunicació als centres en el sentit d'alertar que s'estaven donant unes taxes d'exempció extremadament altes i que això s'havia de corregir. Sembla que s'informa que s'ha fet aquesta comunicació, però enlloc queda acreditat, almenys a dia d'avui, que aquesta comunicació es fes realment. No, del Consell als centres. La inspecció no va ser tampoc doncs, informada d'això, perquè d'aquí la importància d'aquesta comissió de coordinació de proves i estudis que hem activat, perquè hem de posar doncs, en comú aquells agents del sistema que poden i que han d'intervenir de fet sovint. Ara seria el que era abans el Consell, ara seria l'agència, tindríem la inspecció educativa i per descomptat la Secretaria de Millora Educativa. Hem de treballar conjuntament. Clar, si tenim un organisme que no trasllada no, aquestes informacions crítiques, estratègiques i que s'haguessin pogut corregir, aquí tenim un problema greu, que és el que tenim a dia d'avui.

0: Explicacions de la consellera que giren al voltant de la polèmica amb les proves PISA, en què Catalunya va superar i de molt llarg els casos d'exempció per poder recollir aquestes xifres, aquestes dades d'alumnes catalans i poder-les enviar per elaborar aquest informe. Una polèmica que, com ha anunciat la consellera, ha derivat en l'obertura de 3 expedients disciplinaris. 2, acaba de matisar, són a funcionaris i un a un alt càrrec del Consell Superior d'Avaluació per a la seva omissió del deure i les seves responsabilitats en aquesta polèmica.
1: Els centres clarament no tenien instruccions correctes i prou clares. No dic que fossin incorrectes, perquè, com he dit abans, les informacions eren correctes, però clarament doncs, no eren prou concises ni clares en relació a aquesta taxa d'exempció. No m'imagino que tots els centres s'equivoquin clarament, per això dic que la responsabilitat està en el departament. És veritat que aquí doncs, l'organisme encarregat era el Consell Superior d'Avaluació i no va saber o no va poder o no va traslladar doncs, aquesta problemàtica quan s'hagués pogut corregir, i a partir d'aquí doncs, caldrà esperar doncs, el tancament d'aquests expedients sancionadors i disciplinaris per veure doncs, que en pugui doncs, aflorar molta més informació de la que puguem tenir en aquests moments.
2: Hola, jo sóc el Gabriel del Diari El Món. Només si es pot concretar, perquè no sé si m'ha quedat molt clar, si no té res a veure amb PISA, què és el que fallava concretament a la Secretaria General perquè la conselleria hagi decidit fer un canvi?
1: Miri, jo com he explicat, no? Jo penso que el cas de PISA és una mena detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. I per tant, de cara a encarar aquesta segona meitat de legislatura i sobretot per poder encarar la propera dècada, una dècada que volem que vingui marcada per l'excel·lència educativa, volem enfortir el sistema, volem enfortir el departament i volem enfortir direccions generals que són doncs, molt realment, doncs, que tenen un pes molt rellevant, i ens sembla que la manera de liderar-ho, de fer aquest impuls és amb aquest relleu al capdavant de la Secretaria General.
3: Què tal, consellera? Aquí, hola. David, d'Exposito, del Crònica Global. Ha anunciat reunions amb els sindicats, tornant al tema de la vaga, ha anunciat reunions amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs. Quin marge creu que existeix per la desconvocatòria de la vaga i si veu els sindicats en predisposició d'aixecar les protestes? Gràcies.
1: Doncs a mi realment m'agradaria. A mi m'agradaria doncs, afrontar un nou curs amb molta més normalitat, tenint en compte doncs, totes aquestes millores i avenços que s'estan fent. La voluntat i, de fet, la fluïdesa del diàleg hi és. Ens vam veure amb tots ells el mes de juliol, ho tornarem a fer durant aquesta setmana. Jo voldria doncs, que es tingués en consideració totes aquestes mesures. Jo crec que demostra una voluntat, primer, de continuar treballant conjuntament, perquè moltes d'aquestes mesures i millores són fruit d'aquest acord i d'aquest treball conjunt amb els sindicats signants en aquest cas, i pensi també que un dels sindicats que avui doncs, són convocants d'aquesta vaga van arribar a signar un preacord. Vull dir que ja penso doncs, que es veu que hi ha doncs, una voluntat d'avançar a la bona direcció. A partir d'aquí, a mi m'agradaria que fóssim capaços, com deia abans, de poder construir, no? I per tant, més construcció que confrontació, perquè, com deia abans, ni l'educació pública ni l'alumnat en poden sortir perdent.
0: Doncs fins aquí les explicacions que està donant la consellera d'Educació, Esther Niubó, a una setmana perquè comenci el curs escolar i amb la vista posada sobretot a les negociacions que, segons ella, diu que reprendran aquesta setmana, que té reunions amb els sindicats convocants de cara a intentar doncs, desconvocar la vaga de la setmana que ve, prevista pel primer dia de curs escolar per dimarts 8 de setembre. Ella diu que cal fer compatible el dret a vaga però també amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat, que per tant el curs no començarà de la manera habitual i normal que ells desitjarien, però que en qualsevol cas diu que al contrari del que defensen alguns, no són on eren pel que fa a les negociacions amb els sindicats, en una compareixença en què també ha donat molta informació sobre la polèmica per les proves PISA, que l'obtenció de resultats per part dels alumnes catalans va quedar molt lluny de les exigències que són per tramitar aquestes dades i poder-les incloure en els estudis, i per tant això ha derivat en una obertura d'un expedient disciplinari a 3 professionals del Departament d'Educació, que són 2 funcionaris i un alt càrrec del Consell Superior d'Avaluació.

0: avaluació i també, d'altra banda, desvinculant-ho dels problemes amb les proves PISA, però sí que ha reconegut que han actuat com a detonant, la substitució, la renovació, el relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament d'Educació, que fins ara ocupava Teresa Sambola. Passa un minut de 3:15. Obrim tot seguit l'àrea de servei. I sapiguem com està el trànsit a aquesta hora, també l'estat del transport públic en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs el punt més complicat és encara la P7. Hi ha retencions entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Densitat aquesta hora també a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, Adif informa que la incidència causada per un robatori de coure que provocava retards a la línia R11 ja ha estat resolta i que els trens aniran recuperant poc a poc els horaris de pas habituals. Sí que segueixen les demores als trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, uns retards deguts també a un robatori de coure detectat aquest matí.
2: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dilluns ha estat una mica més alta. Aquest termòmetre que no ha baixat dels 23 graus en el cas de Castelldefels, 24, 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona i valors ubicats per sota dels 20 a punts de l'interior. Aquest 16 d'Albès a la Noguera, també el mateix valor a l'Estany, al Moianès, o 18 a Lleida. 9 o 10 els valors més baixos tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Un dia, com deien, a temps estable. Un matí que ha estat de sol, ha tret algun núvol baix molt puntual i a la tarda sí que veurem més núvols, bàsicament en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu i en altres indrets de l'interior. En conjunt no esperem pluja, però sí que podria arribar a caure algun ruixat, algun xàfec puntual cap a la zona més oriental del Pirineu-Prepirineu. Això vol dir Ripollès, el Berguedà, potser l'extrem nord d'Osona o també la Garrotxa. Fenòmens poc importants i que demà es poden repetir. De fet, demà tindrem un matí de més núvols, sobretot cap a la costa sud, aquí podria caure algun plogim. I a la tarda repetiríem alguns xàfecs cap a la serralada pirinenca. I això sí, la notícia de la setmana, a banda d'aquest temps en conjunt força estable, serà que la temperatura tendirà a pujar i de quina manera? Podria arribar fins als 37-38 als indrets més càlids de cara a dijous.
2: Tresca Info.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Seguim endavant amb altres qüestions. A 10 minuts, una miqueta més per arribar al punt de les 12 del migdia, Pedro Sánchez ha descartat que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat. No ha concretat, però, quan ho farà.
9: És lo que he compartido con el jefe del Estado. Y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: I sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han anat donant els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i apunta quins estats van propagar aquesta informació falsa.
9: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
0: I ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la

0: magnitud de l'entrada. Doncs sobre això, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que Catalunya haurà d'acollir menors immigrants procedents de Ceuta perquè és una situació excepcional, però assegura que ni es pot acollir indefinidament ni la població pot créixer de manera il·limitada. Això ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
0: Junqueras, que en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio també ha demanat el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d'Esquadra.
1: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està, la nostra posició és clara.
0: Aquest dilluns 31 d'agost també tenim dades de l'Euríbor, tanca el mes pràcticament el 3%, en concret el 2,95%, i és el seu nivell més alt, en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència. Ha passat del 2,24 d'aleshores a fregar el 3% d'ara. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més perquè en un any l'Euríbor estava més barat fa un any. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, això suposa un increment de 900 euros. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor, que es mantindrà un temps en aquests nivells actuals. 3CAT Info. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del mes de juliol. L'exèrcit nord-americà ha atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines per part del règim de Teheran en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també asseguren haver interceptat un dron de l'Iran. Ha promès aquest país, l'Iran, respondre als Estats Units de forma decidida. Sentim Massoud Pezeshkian, que és el president del país.
2: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kark, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït realment. La companyia estatal iraniana de petroli ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge de Trump. Els Estats Units mantenen la guerra econòmica per intentar ofegar l'economia de l'Iran i ha promès més sancions cada setmana. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins a arribar als 91 dòlars al barril de Brent. I aquest matí hi ha hagut una nova actualització pel que fa al balanç de víctimes mortals de la riuada devastadora de dimecres passat al Nepal. La xifra de morts supera les 900 persones i la de desapareguts encara continua per sobre dels 4.200. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols desapareguts. Al costat tibetà hi ha 16 morts i prop de 550 desapareguts. 5 minuts, haurem arribat al punt de les 12 del migdia. Esports. Amb Roger Arnau. Roger, bon dia.
3: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat del mercat i, a més, és un jugador que agrada Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació del jugador argentí. I tot plegat, mentre el Barça avui juga contra el Rayo a 9:15 al Camp Nou, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip a 2 dies del tancament del mercat de fitxatges.

0: Of course I'm happy with my team.
1: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
0: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop del genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. I ahir va jugar al Madrid, va derrotar 4-0 al Bernabéu, la tercera victòria en 3 partits dels blancs. També disputats ahir Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Avui, al marge del Barça-Rayo, també es juga l'Osasuna-Getafe a 8:15. I Àlex Palou s'ha proclamat per 5ª vegada campió de l'IndyCar. Palou celebrates the seemingly impossible. Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
3: Incredible, man. Just...
4: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
3: Yeah, ready for the next one.
2: És el 5è títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el 4th consecutiu, una fita que el situa en només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt a la Fórmula Indy. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa de Laguna Seca, Palou de moment ha sumat 6 victòries i 7 poles en 17 carreres. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa d'ahir al Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. I encara sobre les dues rodes, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure, el pilot de Piera, aquest cap de setmana el Gran Premi de França ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto quan només queden 160 punts en joc.
5: La veritat que estem fent un any increïble, amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara que s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
2: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. Bou i podria assolir ja el seu títol número 40.
6: 3CAT Info.
2: I tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic blaugrana, després del partit, crítica amb el VAR.
7: A mi el que més greu em sap és que jugadores que entren de la banqueta no puguin gaudir d'un dinamisme en el joc. Jo hi ha jugadores avui, pobretes, que han entrat a la segona part que no ha pogut veure una continuïtat en el seu joc perquè hi han hagut moltes revisions i hem hagut d'estar molt d'estona parats dintre d'aquestes situacions.
2: I avui la selecció espanyola de bàsquet, la selecció masculina, juga a les 6 de la tarda contra Grècia i Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve al Qatar. El combinat espanyol amb el català Joel Parra busca la victòria després de perdre contra Geòrgia i Portugal a les dues últimes jornades. Espanya manté el lideratge al grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que Ucraïna i una més que Montenegro, Geòrgia i Portugal. Grècia és el cuer del grup amb només 3 triomfs. Ara, quan falten 3 jornades, només es classifiquen els 3 primers classificats.
6: Trescat Info.

Ampules, 12 del migdia. El govern obre expedient disciplinari a tres professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat, dos dels quals són per faltes molt greus. Ho ha anunciat la consellera Esther Niubó, que també ha revelat el relleu de la secretària general Teresa Sambola. Niubó retreu als sindicats del sector que mantinguin la vaga per dimarts que ve, malgrat l'anunci de 1.800 professionals més pels centres públics. Pedro Sánchez descarta que el Marroc

0: que instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del mes de juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant dues bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Les reserves de gas a Europa estan sota mínim per l'augment dels preus. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica compliquen la provisió de combustible de cara a l'hivern. Tot plegat s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa por l'Image, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu de les imatges. I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ha jugat a aquesta tercera jornada és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Mentrestant, victòria també del Barça a la Lliga Femenina 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tenis deixa la primera sorpresa. Djokovic ja ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'Argentina Bone.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat a màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern obre expedient disciplinari a 3 professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat. Es tracta de 2 funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. La consellera Esther Niubó ha explicat que el departament va rebre fins a 7 avisos de l'INE dels errors que hi havia en un plantejament de les proves i que, malgrat hi havia temps per arreglar-ho, no es va fer. La consellera admetia així que no s'ha estat a l'alçada.
3: Conscient de la gravetat d'aquests fets, en termes de confiança, de descrèdit pel departament que tinc l'honor de dirigir, cal prendre decisions. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui.
0: Niubó ha anunciat la substitució de la secretària general Teresa Samola, però l'ha desvinculat dels problemes amb les proves PISA. Assegura que el relleu respon a una voluntat de reforçar departaments que estan molt tensionats i que per aquest motiu no poden fer la feina com cal. Pel que fa a la vaga convocada per l'inici de curs, Niubó retreu als sindicats que mantinguin la convocatòria malgrat la incorporació de 1.800 professionals als centres públics i l'aplicació de la resta d'acords presos durant els últims mesos. Niubó ha anunciat que aquesta setmana reunirà amb els dos sindicats que han convocat la protesta i els ha demanat flexibilitat i comprensió per garantir que el curs escolar pugui començar amb normalitat.
3: Per aquest govern, doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjunt

0: Dura, demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
1: A la roda de premsa de presentació de l'inici de curs, Esterniu ha anunciat un pas més en el pla de digitalització amb la introducció de restriccions en l'ús de la intel·ligència artificial. Els comuns creuen que totes les mesures per millorar la qualitat educativa són benvingudes, però demanen al govern de Salvador Illa que deixi d'improvisar i obri el diàleg amb tota la comunitat educativa per assolir un acord de país. Sentim la portaveu dels comuns, Candela López.
2: Això no es pot quedar en un simple anunci. Per nosaltres ja és rellevant que aquest anunci no s'hagi donat en diàleg i en acord amb la comunitat educativa. Nosaltres entenem que el govern el que hauria de fer és un gran acord de país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquesta hora, al centre de la ciutat autònoma, els serveis sanitaris a la ciutat autònoma de Ceuta, els serveis sanitaris i d'emergència, es concentren per denunciar el col·lapse dels serveis públics. Segons els convocants, la crisi migratòria està saturant totes les activitats. Enviat especial a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Des de la plaça de los Reyes, aquest soroll que sentiu és perquè s'aplega i s'ajunta en aquesta manifestació al cos de bombers, que ha portat també el camió de bombers i que s'alça ara mateix acompanyat de la sirena d'emergències. És un dels cossos que es manifesta perquè també hi ha infermeres, personal jurídic, i en general el que demanen és una resposta de les administracions davant del col·lapse que viuen per la crisi migratòria que es va produir ara fa un mes. Ens acompanya un dels bombers de Ceuta. Hola, buenos días.
5: Buenos días.
4: ¿Su nombre?
5: Juan Ramón León.
4: Muy bien. Están aquí manifestándose. Cuénteme, ¿qué es lo que reclaman?
5: Lo que reclamamos es una acción efectiva por parte del gobierno, ya que la ciudad está totalmente invadida, los servicios públicos, al final los que estamos aquí somos servidores públicos. Esto lo convocamos los bomberos, pero se nos unieron todos los servicios públicos de la ciudad ante la saturación, ya que de repente han entrado miles y miles de inmigrantes, están por los montes, por los asentamientos, por todos sitios. En concreto, yo como profesional he visto que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir. Y ya os digo, igual pasa con el hospital, que tú vas a urgencia ahora y te tardan muchísimo en atenderte porque los médicos no dan abasto. Hay solo dos, tres ambulancias en la ciudad que no dan abasto. Y la policía igual, haciendo horas extras, lo sacaron de sus vacaciones, Policía Nacional, todos los servicios están totalmente saturados. Y ya digo que esto es una reivindicación en contra de la inacción del gobierno, porque realmente no ha puesto solución a esto y lo que quiere convertir esto en un gran CETI.
4: Muchísimas gracias. Aquest és l'ambient que es viu al centre de Ceuta. És un exemple d'aquest ambient elèctric karma que es viu aquí podríem una situació prèvia pràcticament a la confrontació, perquè realment ha impactat moltíssim en la població l'arribada d'aquests migrants. Mentrestant, sobre el terreny, el que hem vist és centenars, milers de persones, molts d'ells joves, nens, dones menors d'edat, escampades per tota la ciutat i també en centres que molt provisionals, amb carpes en els quals malviuen. Aquesta reivindicació no és extraordinària. Ahir, per exemple, es van viure tres manifestacions a la ciutat de Ceuta, que ara mateix està en plena ebullició.
1: N'estarem pendents, companys. Gràcies, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes.
6: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat quan. Sobre els motius de l'arribada d'aquestes 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat

0: dels seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Suprem i apunta quins estats van propagar la informació falsa.
1: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
0: Per cert que Sánchez ha reconegut que li agradaria parlar amb l'expresident Carles Puigdemont. En aquesta mateixa entrevista a la cadena SER assegura que això li permetria parlar sobre possibles acords amb Junts en matèria de finançament o d'immigració.
1: Con Junts hay contactos desde el punto de vista sectorial, de trabajo parlamentario, pero desde el punto de vista político no hay contactos al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
2: ¿Usted no ha hablado con Puigdemont?
1: No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad para sacar adelante políticas que son importantes también para Cataluña.
0: Dotze i dotze minuts, l'Euribor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24 d'aleshores a fregar l'actual 3%. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisen el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euribor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, són uns 80 euros mensuals més al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment del tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serres, intermediador hipotecari d'H2B.
3: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable. Sortim a l'exterior. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. L'exèrcit nord-americà ha atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació de llançament de coets i el desplegament de mines per part del règim de Teheran en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit, Jordània ha interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també asseguren haver interceptat un dron de l'Iran. L'Iran promet respondre als Estats Units de forma decidida, sentim Massoud Pezeshkian, que és el president del país.
4: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent. L'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustibles als mateixos mercats han encarit els preus, ens explica la Núria Har.
5: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les hi treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Baley, ha avisat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
6: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
5: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
6: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
0: Hem arribat així a un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei. Comencem amb el trànsit. Fem un cop d'ull a carreteres i autopistes del país. El transport públic, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem parlant precisament de transport públic. Atenció als usuaris de la línia 3 del metro, perquè no hi ha servei en aquesta línia entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron per una incidència a l'estació de Fontana. La línia només funciona entre zona universitària i Passeig de Gràcia i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova. Pel que fa a les carreteres, el punt més complicat d'aquesta hora segueix sent a la P7. Hi ha retencions entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril des de primera hora d'aquest matí. Densitat també a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
1: El temps. Amb el Francesc Mauri.
2: La tarda ens porta calor moderada amb valors semblants als d'ahir o en alguns casos entre 1 i 2 graus més baixos. Domini del sol, però amb nuvolades a la serralada prelitoral i també cap al Pirineu i Prepirineu. I el Pirineu més oriental, a prop del Ripollès o zona que l'envolta, no es descarta algun ruixat de caràcter aïllat. De cara a demà, el sol s'imposarà, esperem núvols matinals, però al sector de la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, a la tarda no desapareixerien, però podrien ser menors, i el sol s'imposaria, amb nuvolades, això sí, de tarda al Pirineu i algun ruixat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
3: Més coses, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fons de la Cambra de Comerç. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
4: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: Les empreses es troben amb que no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
4: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
5: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
4: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
3: Notícia que ens ha arribat aquest migdia, mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme, Visa por l'Image, ho anuncia a la pàgina web del mateix certament. Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
6: On a le devoir de...
7: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
6: Nous, on montre et on assume.
3: Precisament la 38a edició del Visa por l'Image, que reivindica l'ètica i el record informatiu, acaba d'obrir portes a Perpinyà amb imatges que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries actuals, com les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna, la situació al Líban o el canvi climàtic. Una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix, convertida ara en una llibreria. Ha obert gràcies a una campanya de micromecenatge i vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
8: Casa Rutxer, oberta el 1870, era l'antiga botiga del poble, un punt de trobada dels veïns que s'havia perdut. Des de principis d'agost, la persiana torna a estar oberta, però en comptes de queviures s'hi troben llibres, sobretot de poesia i d'autors del Pirineu. L'escriptor Ramon Besora és un dels impulsors del projecte.
9: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra

0: il·lusió.
1: La llibreria manté pràcticament intacta la botiga original i vol també donar vida al poble de 300 habitants. La rebuda tant a Peramola com a fora ha estat molt bona. Marcelí Pasqual és el responsable de l'editorial Salòria.
2: Després vam decidir

0: tenen bona salut. Aquest mes, la llibreria Viladasau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut un reconeixement com a comerç històric i el refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
1: A Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les. I n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos. Informació de Joan García amb el muntatge musical d'Oriol Pinart.
2: Baixar cap al litoral en bicicleta compartida a Barcelona s'ha convertit en un mal de cap a l'estiu a determinades hores. Falten bicis a les estacions dels barris més allunyats de les platges i se n'acumulen a les de la part baixa. Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda. També s'amplia la flota de vehicles que mouen les bicicletes, que en retiren el 40% de primera línia de mar. Tot i amb això, alguns usuaris es queixen de problemes a l'hora d'agafar-ne o deixar-ne.
3: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes i a la Sagrada Família també, perquè no hi ha espai suficient.
4: Em costa trobar bici al barri de Gràcia, visc jo, però em passa gairebé a tot arreu. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
5: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou. Y en la tarde cuesta tomar una bici en Poblenou.
2: L'empresa que gestiona el servei aconsella fer servir estacions que són a segona línia per trobar un ancoratge on deixar la bici amb més facilitat i estalviar temps. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Un cop se n'ha agafat una, el mapa canvia automàticament i mostra només els ancoratges disponibles per deixar-la. El servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat el sistema de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota del Bicing i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al servei.

0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça, en concret, pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. El club veu Gabriel Jesus com una oportunitat del mercat i la seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat mentre el Barça juga avui contra el Rayo, com dèiem, a 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu és sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick ha parlat de Lamine Yamal.
2: Of course, it's always good when the player is smiling.
3: Sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom es preocupa per ell, per com està, per com se sent. L'últim dia va jugar 90 minuts i per ell també està molt bé. Ja el vam veure en alguna situació al seu màxim nivell. I avui l'entrenament ha estat excel·lent. Hem de donar-li suport i així ho farem.
1: El Rayo, per part seva, arriba al Camp Nou amb només un punt després de dues jornades. I qui va jugar avui, ahir, va ser el Madrid. Va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en tres partits dels blancs. Avui, al marge del Barça-Rayo, també juga l'Osasuna-Getafe a 8:15.
0: 3CAT Info.
1: I Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar.
4: And you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
5: Palou celebrates the seemingly impossible.
1: Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de

0: Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
1: Incredible, man. Just...
2: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
1: Yeah, ready for the next one.
0: És el cinquè campionat de l'IndyCar en només 6 anys de Palou, el quart de consecutiu, una fita que el situa a només un títol dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a dos del míting a J. Foyt a la Fórmula Indy aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, que es disputarà la setmana que ve a Laguna Seca. Palou ha sumat ja 6 victòries i 7 poles després de 17 curses. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera ara se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I mentrestant, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara ha sumat 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan en queden només 160 en joc.
3: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer com abans possible.
0: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou hi podria assolir ja el seu títol número 40. I tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar 5-0 al Tenerife a l'Estany Johan Cruyff. Sentim una de les golejadores, Clàudia Pina.
4: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
0: La primera jornada de la Lliga F ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i de l'Espanyol per 1-0 al camp de l'Eibar. I més temes, la selecció espanyola masculina de bàsquet juga avui a les 6 de la tarda contra Grècia a Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve al Qatar. El combinat espanyol amb el català Joel Parra busca la victòria després de les dues derrotes contra Geòrgia i Portugal. Espanya manté el lideratge del grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que té Ucraïna i una més que les que tenen Montenegro, Geòrgia i Portugal. Grècia és el cuer del grup amb només 3 triomfs. Ara mateix falten 3 jornades i només es classifiquen els 3 primers de cada grup. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia a la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut un altre veterana il·lustre, Venus Williams, de 46 anys, ha perdut en 2 sets, també contra l'estatunidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió a Flushing Meadows, Carlos Alcaraz, el murcià, jugarà aquesta nit, exactament ho farà contra el rus Roman Seifulin.
5: Dos quarts d'una del migdia, repassem les principals informacions a aquesta hora. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera admet que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Esther Niubó retreu als sindicats del sector que mantinguin la vaga per dimarts que ve i anuncia una nova reunió. Hem connectat també amb Ceuta, on hi ha en marxa una concentració de protesta dels serveis sanitaris i d'emergència per denunciar el col·lapse en aquesta ciutat autònoma. Això mentre el president espanyol Pedro Sánchez ha descartat que el Marroc instigués l'entrada massiva de migrants de fa un mes i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà la ciutat autònoma. I l'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en 2 anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisen el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. De tot això n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que augmenta el risc de llaus i despreniments a la zona afectada per la riuada de la setmana passada al Nepal i al Tibet. La televisió pública xinesa informa que a les glaceres del voltant de la vall hi ha risc d'esllavissada. Pequín defensa la transparència en una tragèdia que ha fet prop de 920 morts. El curs literari engega aquest setembre amb una distopia de Laura Ghost, els drames intimistes de Care Santos i de Ramon Mas i el debut de Cristina Genevat. I a l'Espai Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatge i de com adaptar-lo a la nova realitat climàtica. En esports, en Roger, que destaquem aquesta hora.
0: El davanter brasiler, Gabriel Jesús, que aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge just abans de rebre aquesta nit en partit de Lliga al Rayo al Camp Nou. Mentrestant, també, Àlex Palou fa història. Ha guanyat per cinquena vegada la IndyCar, la Fórmula 1 nord-americana. És, de fet, el cinquè títol del pilot català en només 6 anys, el quart consecutiu.
5: Pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat a màximes d'entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada. Dos quarts d'una i dos minuts, el govern obre expedient disciplinari a 3 professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat. Es tracta de 2 funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. La consellera Esterni ho ha explicat que el departament va rebre fins a 7 avisos de l'INE dels errors que hi havia en el plantejament de les proves i que, malgrat que hi havia temps per arreglar-ho, no es va fer. Ningú admetia que no s'ha estat a l'alçada.
6: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
5: Pel que fa a la vaga convocada per l'inici de curs, ningú retreu als sindicats que mantinguin la convocatòria malgrat la incorporació de 1.800 professionals als centres públics i l'aplicació de la resta d'acords presos durant els últims mesos. Esterni ho ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els 2 sindicats que han convocat la protesta i els ha demanat flexibilitat i comprensió per garantir que el curs escolar pugui començar amb normalitat.
6: Per aquest govern, doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
5: A la roda de premsa de presentació de l'inici de curs, Esterni ho ha anunciat un pas més en el pla de digitalització amb la introducció de restriccions en l'ús de la intel·ligència artificial. Els alumnes no la podran fer servir abans dels 14 anys i que caldrà una autorització de les famílies entre els 14 i els 18. A banda, el departament vol que els centres elaborin una guia sobre com volen incorporar-la i en quines activitats.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
8: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: Sánchez ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat quan serà.
8: Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
5: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Suprem i apunta quins estats van propagar la informació falsa.
8: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
5: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada. Doncs bé, Itàlia ha acordat prorrogar 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi de Ceuta. La decisió implica que el govern italià continuarà fent controls als ports i aeroports als viatgers procedents de l'Estat. Espanya té acordada una mesura recíproca fins al dia 7 de setembre. Itàlia va acordar la suspensió de Schengen després de l'arribada ara fa un mes de milers de migrants a la ciutat autònoma. La primera ministra, Giorgia Meloni, va atacar Pedro Sánchez per l'episodi, acusant-lo de no controlar de forma efectiva les fronteres externes de la Unió Europea i retreient-li aplicar una política migratòria massa permissiva. La crisi de Ceuta va generar també crítiques a Espanya de 22 socis europeus que van apuntar que la regularització del govern espanyol va ser un factor d'atracció pels migrants. Des de casa nostra, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que Catalunya haurà d'acollir menors migrants procedents de Ceuta perquè és una situació excepcional, però assegura que ni es pot acollir indefinidament ni la població pot créixer de manera il·limitada. Ho ha explicat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
5: D'altra banda, Junqueras demana el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d'Esquadra.
9: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està. La nostra posició és clara.
5: I en relació amb l'ensenyament, proposa un gran pacte que d'una vegada per totes aporti estabilitat a un sector clau pel futur de Catalunya.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
5: L'Euríbor tanca l'agost pràcticament el 3%, en concret el 2,95, que és el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència. Ha passat del 2,24% d'aquell moment a fregar el 3% d'ara. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que hagueu de revisar el préstec en base a aquest indicador pagareu més, perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
10: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
5: Tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
11: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
5: Segons els experts, el mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable. Canviem de qüestió. Les autoritats xineses adverteixen del risc de nous desbordaments a la zona de l'arribada sobtada de la setmana passada a la frontera entre el Tibet i el Nepal. Divendres passat s'estava pendent de dos llacs que podien vessar de forma abrupta, i la televisió xinesa diu ara que les glaceres que hi ha al voltant de la vall corren el perill d'esfondrar-se. Tot plegat mentre els equips de rescat busquen accedir als centenars de treballadors atrapats en túnels d'instal·lacions hidràuliques. Fins ara hi ha uns 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons els balanços oficials dels dos països. Funcionaris del Nepal demanen més informació a la Xina per poder prevenir aquestes situacions, tot i que no els culpen d'aquest desastre. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
12: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
5: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia.
7: 3CAT Info.
5: Detinguts dos homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar infraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
13: Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar la policia. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una seixantena de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer ha explicat que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
14: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també perquè ens ajudessin a capturar-los. I un el van detenir a la mateixa platja, sortint de l'aigua, i l'altre el van detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
13: I ell mateix explica les característiques d'aquest jaciment.
14: És un vaixell que està enterrat i que, a més, amb el moviment del mar es va movent de lloc, o sigui que no és un lloc fixe, és un lloc que va canviant de posició. Per tant, avui està Calafell com pot estar Cunit o com pot estar Vendrell, no?
13: Aquests fets van passar dilluns passat, dia 24, i els dos homes van passar a disposició del jutjat del Vendrell. Dijous van quedar en llibertat, però amb la prohibició d'entrar al municipi de Calafell, costa inclosa. Se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni històric per prospecció subaquàtica amb detectors de metalls en un espai d'alt valor arqueològic. Els dos homes anaven junts i un d'ells és reincident.
5: Una distòpia de Laura Agost o els drames intimistes de Care Santos i Ramon Mas són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. Aquesta nova temporada també llegirem Dolores Redondo, Ian McEwan, Patrick Raiden Keefe o més endavant el bestseller de Brandon Sanderson. Fem un repàs d'aquests títols amb la Montse Camps.
15: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que la vida no són matemàtiques, fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Agost planteja al preu de néixer un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Raiden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmere, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en Flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
5: Tres quarts d'una del migdia, fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem la situació del trànsit i també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Tenim diversos punts amb retencions per vehicles avariats a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. Aquí el vehicle avariat talla un carril. I a l'AP7 es mantenen les retencions d'uns 6 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Subirat, sentit Tarragona, en aquest cas per un camió avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert perd la circulació a la línia 3 del metro. Atenció, però, als usuaris, perquè els trens no fan parada a l'estació de Fontana.
7: El temps.
5: Francesc Mauri.
17: La temperatura es manté avui o baixa i recula molt lleugerament, 1-2 graus a tot estirar. Es mantindria demà i entre dimecres, dijous i divendres tornaria a repuntar. Avui a la tarda esperem que domini el sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i serralada prelitoral. I a la zona més oriental del Pirineu es podria produir algun ruixat. Demà esperem un dia de sol, però amb excepcions. Al matí amb intervals de núvols, a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, a la tarda una mica més trencats, i al matí de sol al Pirineu donaria pas a una tarda amb alguns ruixats en aquest sector de muntanya.
5: El Palau Renaixentista de Can Don Joan, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat 15 anys després de l'inici de la recuperació d'aquest edifici històric de Vinebre a la Ribera d'Ebre. L'actuació posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca i vol apropar els visitants a les nissagues dels Domènec Martí, Vinebre, Mar Rovira.
18: Amb el mobiliari, estris i objectes originals de la casa i a través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. Martí Pros, gerent de l'empresa encarregada del projecte de museïtzació.
19: Hi ha com a dues fases. Aquesta és la primera, que és explicar una mica la història de la família. El primer part de la família són els Domènec, que és una part més agrícola, que van estar uns segles vivint de la terra, i llavors, quan van quedar que l'hereva era una noia, se van emparentar amb els Martí de Barcelona. Llavors, aquests eren més de les arts.
18: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha impulsat l'actuació, que ha tingut un cost de 80.000 euros.
7: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
20: En aquest Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatge i de què haurem de fer per adaptar-lo a la nova realitat climàtica i, en especial, a l'augment de les temperatures. Entrevistarem David Lladó, director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT, i xerrarem amb dos arquitectes que estan fent proves perquè els edificis ja existents i també els que estem construint aguantin millor els efectes del canvi climàtic.
21: Segons els càlculs del Ministeri d'Habitatge, el 60% de cases on vivim els catalans es van construir fa més de 40 anys i, per tant, sense exigències d'aïllament tèrmic ni tampoc mesures d'eficiència energètica. En un país on la temperatura continuarà pujant, urgeix trobar-hi solucions.
20: Li demanem a David Lladó que ens faci un retrat de la situació en què es troba el gruix del nostre parc d'habitatge.
22: Edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
20: La solució més sostenible és la rehabilitació, entre d'altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte a l'obra nova. Però quan parlem d'arreglar el que ja està construït...
22: No hi ha cap normativa que ens obligui a aïllar l'edifici, a millorar les finestres o millorar l'aïllament de les parets, etc, etc. Per tant, estem en mans de la voluntat del propietari que ho vulgui fer o de l'arquitecte que ho vulgui proposar com a millora i ho sàpiga vendre.
20: Doncs mirem què es pot fer quan sí que hi ha aquest interès i es busca una protecció climàtica per les cases que ja tenim construïdes.
22: Aïllaments interiors, cartroguix i posant-hi una llana, per exemple, aquesta seria una manera molt habitual d'aïllar per dins, que és la fàcil. També ho pots fer això per fora, però que això afecta la globalitat de l'edifici. Llavors necessites l'acord global, no?
20: Segona mesura?
22: És el canvi de finestres, no? Tenim finestres amb unes prestacions magnífiques, sense ponts tèrmics, càmera doble.
20: I tercera?
22: El tercer factor important a les reformes d'habitatges estaria amb el tema instal·lacions i les calderes, la producció d'aigua calenta, lligada a l'aerotèrmia, que és un sistema que permet generar aigua calenta i freda en l'estiu a partir de la utilització de l'aire exterior.
20: Però això no és el que tria la majoria, no?
22: Bé, s'està optant per l'aire condicionat, que té un rendiment molt ràpid i, per tant, en 5 minuts ho tens refrigerat o escalfat, perquè et dona les dues opcions. Per tant, podria ser una solució puntual per, a lo millor, fer com una mena de refugi ràpid a casa teva. El que passa que l'aire condicionat consumeix energia i, a més, també contribueix a l'aïlla de calor amb els aparells exteriors.
20: Ja tenim les premisses bàsiques per protegir climàticament les nostres cases, però el tema dona per molt més i són molts els que estan buscant fórmules per aconseguir-ho. Entrem a l'estudi de l'arquitecte Pere Joan Ravellat, autor d'un dels prototips guanyadors del concurs de Bit Habitat per rehabilitar edificis ja existents de grans conjunts residencials.

0: a mitjans de segle passat i sense condicions per suportar la nova climatologia.
1: Mira, és aquesta estructura de fusta, de mides variables, i que aleshores permetria trobar llocs, diguéssim, d'un bracle...
0: La seva proposta és annexar una estructura oberta de fusta a les façanes, de manera que amplia la superfície dels edificis rehabilitats i els fa més resilients al nou clima. Veig zones ventilades, espais d'ombra i vegetació, una coberta amb plaques solars... Ho ha monitoritzat durant 12 mesos i funciona.
1: Pues milloren, una, la temperatura, els espais d'ombra, a l'ombreig, millora un 40% l'impacte solar. O sigui, tota la protecció d'aquests espais intermedis, d'aquests afegits, que serien com uns balcons afegits als existents, fan un coixí que permet aminorar i millorar els impactes.
0: Ara ens traslladem al Poble Sec de Barcelona. Aquí l'equip de David Juárez, a l'estudi Estradel 3, està aixecant un bloc de pisos de baix impacte ambiental i preparat per les noves condicions climàtiques. I apliquen alguns dels ensenyaments extrets d'un altre dels prototips guanyadors del concurs per rehabilitar edificis ja construïts.
2: Bueno, nosaltres, per exemple, estem plantejant que hi hagi un aljub a la coberta que reculli l'aigua de pluja, que la pots fer servir per rec o per descàrregues d'inodors, i a més està protegint l'edifici tèrmicament, perquè és com una cambra d'un element com és l'aigua, fa una mica de parasol a l'estiu i et fa d'acumulador a l'hivern.
0: El bloc del Poble Sec l'han dissenyat perquè no necessiti ni calefacció ni aire condicionat. La fusta és el material estrella i pel que fa a la resta...
2: Reutilitzem els panots que vam retirar aquí del solar. Tenim uns vidres que reciclarem a l'interior per fer uns mans translúcids, una sèrie de taulers de fusta que ens vam cedir d'un festival d'arquitectura per fer tots els mobles de cuina. Al final és un edifici manifest que el que vol és fer com una acumulació de bones pràctiques.
3: Insostenibles. Una cosa més abans dels esports, el Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Des d'avui competiran uns 60 jugadors de 7 països. Girona, Núria Peraire.
4: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
5: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
4: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
6: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'opening, no?, a veure quina manera... de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
4: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
3: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo al Camp Nou. El Barça en concret pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesus com una oportunitat de mercat i la seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. Ara mateix la direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, mentre, com dèiem, els blaugrana juguen avui contra el Rayo, 2:15 al Camp Nou, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick assegura que està satisfet amb l'equip quan queden només 2 dies pel tancament de mercat de fitxatges.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé.
10: Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments.

0: En aquests moments estem en un bon camí.
1: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: El Barça, per cert, ha tancat el fitxatge del jove central alemany Michael Batze, de 16 anys i procedent de l'Hamburg. Jugarà amb el Barça Atlètic i tindrà fitxa del juvenil. I tornant a la Lliga, qui va jugar ahir va ser el Madrid, que va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels blancs. També es van disputar ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2. Avui, al marge del Barça Rayo, també juguen la l'Osasuna Getafe a 8:15.
3: 3CAT Info.
2: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat campió per 5ª vegada de l'IndyCar.
4: Palou celebrates the seemingly impossible.
2: Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar 5è i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
5: Incredible, man.
6: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
5: Yeah, ready for the next one.
2: És el 5è títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el 4th consecutiu, una fita que el situa a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt, en aquest cas a la Fórmula Indy. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa d'ahir, el Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa ara a 19 punts del líder, Jorge Martín. Encara en motor, 9ª victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc.
7: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer com abans possible.
2: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bowie podria assolir ja el seu títol número 40. I tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. La primera jornada de la competició ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. En paral·lel també la selecció espanyola masculina de que juga avui a les 6 contra Grècia a Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve a Qatar. El combinat espanyol amb el català Joel Parra busca la victòria després de perdre contra Geòrgia i Portugal. Espanya manté el lideratge del grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que Ucraïna i una més que Montenegro, Geòrgia i Portugal. Grècia és el cuer del grup amb només 3 triomfs. Ara falten 3 jornades i només es classifiquen els 3 primers del grup. I acabem dient que en tenis la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat una sorpresa. Derrota de Novak Djokovic per 3 en 5 sets contra l'argentí Nabone.
3: Trescat Info.

El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera admet que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Esther Niubó retreu als sindicats que mantinguin la vaga de la setmana que ve, malgrat la injecció de 1.800 professionals més per reforçar les aules. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. Això mentre Itàlia prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi de Ceuta. Les autoritats italianes seguiran fent controls als ports i aeroports als viatgers procedents de l'estat espanyol. Augmenta el risc de més allaus i despreniments a la zona afectada per la

0: riuada de la setmana passada al Nepal i al Tibet. La televisió pública xinesa informa que les glaceres al voltant de la vall corren risc d'esllavissada. Pequín defensa la transparència en una tragèdia que ha fet prop de 920 morts. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant dues bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Mor als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa pour l'Image de Perpinyà, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu de les imatges. Les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novetats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció The Runner, amb Gal Gadot. Entre les sèries destaca la policíaca Gone.
1: Esports. El davanter brasiler Gabriel Jesus té previst arribar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. L'equip blaugrana, per cert, rep aquest vespre a 9:45 al Rayo al Camp Nou. Ahir el Madrid va golejar per 4-0 al Màlaga al Bernabéu i lidera provisionalment la Lliga. En motor, Àlex Palou es proclama campió per cinquena vegada de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del català en només 6 anys. I a la Vuelta avui, primera jornada de descans amb el mallorquí Enric Mas com a líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Roglic.
0: Pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2 del migdia, Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern destitueix la Secretaria General d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera ha admès que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve, dia 8, i ho farà amb una vaga convocada pels sindicats. Des del Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: El Departament d'Educació ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació de Catalunya i un càrrec polític del departament. No n'han transcendit els noms, però sabem que en aquests moments no estan en actiu. De la investigació del departament es desprèn que hi va haver diverses errades. La més greu és que l'Instituto Nacional de Evaluación Educativa va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que el nombre d'alumnes que no estaven fent les proves era massa elevat i encara que diuen que ho van traslladar als centres, no hi ha constància que això es fes. La consellera insisteix que aquesta informació no li va arribar, però assumeix que com a departament no han estat a l'alçada.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
3: De la investigació també es desprèn que els centres no coneixien que hi havia aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que podien quedar exempts de fer les proves. Tot plegat permet entendre què va fallar en el procediment, però no en el fons, i és perquè els centres van considerar que hi havia tants alumnes, fins a un 23%, que no estaven capacitats per fer les proves PISA. La consellera d'Educació també ha anunciat un relleu important a la direcció del departament, substitueix a la seva segona la secretària general, Teresa Sánchez, en bola per obrir, diu, una nova etapa. El nom del seu relleu, però, es coneixerà demà. I obrir una nova etapa és el que demana també els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, USTEC i la CGT. Es reunirà amb ells dijous, però sense cap nova proposta sobre la taula. Niubó diu que s'ha de respectar el dret a vaga, però que també s'ha de preservar el dret a l'educació dels alumnes i que no estan en el mateix punt que a l'inici del curs passat. Diu que s'ha avançat en els acords i que, malgrat que queda feina per fer, demana responsabilitat perquè aquest sigui un curs menys convuls que l'anterior.
0: Gràcies, Sara Canyet. Això el Departament

0: d'educació, un dels escenaris informatius d'aquest dilluns 31 d'agost. N'hi ha un altre que continua sent Ceuta, i arran d'això hem sabut ara que Itàlia i Espanya allarguen els controls de fronteres recíprocs arran d'aquesta crisi migratòria. El govern de Giorgia Meloni, molt crític amb la gestió que ha fet Pedro Sánchez d'aquest episodi, ha ampliat avui la mesura 15 dies. Madrid hi ha respost amb una decisió similar. Anem-ne, doncs, a buscar els detalls des de la capital espanyola. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, i amb una rapidíssima resposta del govern espanyol, Pedro Sánchez, que respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i amplia fins a finals de setembre, fins al 28, els controls a Espanya dels vols que arriben des d'Itàlia. Els controls a ports i aeroports espanyols s'havien d'acabar el 7 de setembre, és la idea que tenia el govern espanyol i l'anunci que va fer a principis de mes, però ara s'allargaran 15 dies més després que Itàlia hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls als espanyols de la crisi migratòria a Ceuta. Des de principi d'agost i fins ara, la policia espanyola ha aturat més de 12.000 persones que venien en vols o en vaixells procedents d'Itàlia. El que es fa és controlar tothom que no és europeu, se'ls demana el visat o també el permís de residència, i el govern espanyol justifica allargar aquesta restricció per dignitat, diuen, davant d'Itàlia, que es nega a rectificar i que manté tancat l'espai Schengen per als espanyols. La Moncloa insisteix, no hi ha motius de seguretat per mantenir aquesta restricció. Itàlia, però, al·lega el contrari i manté allargar els controls també 15 dies més.
0: Molt bé, doncs gràcies des de Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
1: Adéu, fins ara.
0: Doncs això, el mateix dia que Pedro Sánchez ha trencat el seu silenci arran d'aquesta crisi i ha parlat en una entrevista a la cadena SER, ha descartat que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta d'ara fa un mes, i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha anunciat també que el rei Felip VI visitarà Ceuta, serà la primera vegada que ho fa així des de l'inici del seu regnat. No ha concretat, però, Pedro Sánchez, quan es produirà aquesta visita del monarca espanyol. I sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, el president espanyol ha mantingut la mateixa versió que fins ara han anat defensant els seus ministres, que la setmana passada van fer diferents rodes de premsa. Ha assegurat Sánchez que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem, i ha apuntat també quins estats van propagar aquesta informació falsa.
2: Després del 30 i el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
0: Doncs bé, allà els serveis sanitaris i d'emergències es concentren en aquesta hora al centre de Ceuta per denunciar la situació de col·lapse dels serveis públics. Els convocants asseguren que la crisi migratòria està saturant aquests diferents serveis i també les activitats de la ciutat autònoma. Tenim un enviat especial a Ceuta, en Miquel Jarque, i té també l'assistència tècnica d'en José Antonio Rodríguez.
3: Concentració davant la delegació del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant l'assalt a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Carmen, infermera de l'Hospital Universitari, membre del sindicat SATSE.
4: Da miedo como esta urgencia. Pedimos una y otra vez que hubiera seguridad, pero seguridad no hay. Porque lo que ha venido a Ceuta es lo peor de lo peor que ha soltado Marruecos. Ha soltado a presos. Y ya podéis ver cómo están las calles y cómo está todo inundado. La gente está doblando turnos.
3: Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants és molt visible. S'apleguen a les platges, als turons i a les portes dels centres temporals d'acollida. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia.
0: La 1 i 11, l'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, que és el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24 de les hores a fregar ara el 3%. Això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a

0: Aquest indicador pagaran més perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més i al cap de l'any són uns 900 euros d'increment. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor perquè es mantindrà un temps en aquests nivells actuals. Sentim David Serra, que és intermediador hipotecari d'H2B.
1: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5 o del 4%.
0: I tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
2: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a interès variable. Al Tibet, les autoritats xineses adverteixen del risc de nous desbordaments a la zona de la riuada sobtada de la setmana passada, concretament a la frontera entre el Tibet i el Nepal. Divendres passat s'estava pendent de dos llacs que podien vessar de forma abrupta i la televisió xinesa diu ara que les glaceres que hi ha al voltant de la vall corren el perill d'esfondrar-se. Tot plegant mentre els equips de rescat busquen accedir als centenars de treballadors atrapats en túnels d'instal·lacions hidràuliques. Fins ara hi ha uns 920 morts i uns 4.800 desapareguts, això segons els últims balanços oficials que han fet els dos països. Funcionaris del Nepal demanen més informació a la Xina per poder prevenir aquestes situacions, tot i que no els culpen del desastre. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
3: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
0: Doncs precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap, però, a quina pena s'enfronten. I els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. L'exèrcit nord-americà ha atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines per part del règim de Teheran en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial del petroli. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també han assegurat haver interceptat un dron procedent de l'Iran. I a tot això, el president dels Estats Units ha publicat un vídeo fet en via sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, però no s'ha pogut comprovar si aquest bombardeig s'ha produït realment. La companyia estatal iraniana de petroli ho nega i ha qualificat de còmic el missatge de Donald Trump. Hem arribat així a un quart de dues del migdia. Obrim l'àrea de servei a 3Cat Info. Sapiguem en primer lloc quina és la situació actual del trànsit i també del transport públic en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Circulació molt fluida a aquesta hora a les carreteres. L'únic punt especialment complicat segueix sent a l'AP7. Es mantenen retencions entre Gelida i Subirat, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla un carril des de primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, restablerta la circulació a la línia 3 del metro. Els trens ja paren a totes les estacions d'aquesta línia.
5: El temps.
0: Previsió de Francesc Mauri.
5: La tarda ens porta calor moderada amb valors semblants als d'ahir o en alguns casos entre 1 i 2 graus més baixos. Domini del sol, però amb nuvolades a la serralada prelitoral i també cap al Pirineu i Prepirineu i al Pirineu més oriental, a prop

0: del Ripollès o zona que l'envolta, no es descarta algun ruixat de caràcter aïllat. De cara a demà, el sol s'imposarà, esperem núvols matinals, però al sector de la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, a la tarda no desapareixerien, però podrien ser menors, i el sol s'imposaria, amb nuvolades, això sí, de tarda al Pirineu i algun ruixat.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart i dos minuts de dues a la Segarra han començat avui les obres per renovar completament el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. És un tram tan deteriorat que fins i tot hi ha hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuaran els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Des d'allà ens n'informa l'Estela Busoms.
3: La millora es fa en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè les pluges i les nevades van malmetre tant la via que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els clots més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Avui, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
4: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
3: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
5: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
3: De moment, el trànsit cap a Lleida es desvia cap a la calçada contrària.
2: I avui ha reobert l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos, tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També ha reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora del servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor, i això s'allargarà fins diumenge que ve.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Una dona de 81 anys ha mort a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera verda. Més detalls des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Els fets van passar ahir cap a 6:45 de la tarda. En un primer moment, el servei de socorrisme va treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i, posteriorment, efectius del SEM van continuar les maniobres de reanimació sense èxit. En el moment de l'incident a la platja hi onejava la bandera verda. La víctima ha estat identificada aquest matí i s'ha informat la família. Amb ella ja són 23 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
2: Una altra d'aquestes víctimes és una dona de 73 anys, de nacionalitat alemanya, que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes la van treure de l'aigua a 3:45 de la tarda. Tenia una aturada cardiorrespiratòria, li van fer maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida. En aquell moment hi havia bandera groga. Des que va començar la temporada, com ara sentíem el 15 de juny, 23 persones han mort a les platges catalanes. I ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l'Image, ho ha anunciat la pàgina web del certamen. Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
7: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
2: Precisament l'edició número 38 del Visa pour l'Image, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu, acaba d'obrir portes a Perpinyà amb imatges que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries com les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna, la situació que es viu al Líban o el canvi climàtic.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming aquesta setmana. La repassem amb en Marc Garriga. You are now crossing Soviet airspace.
8: Mayday, mayday. Mayday s'estrena el dia...

Història 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat.

0: És una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres, Manual para detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous, i la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin.
1: Mom?
2: Where's Mom? When did you last see your wife?
0: Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada de The Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix.
2: Is there anything, Michael, you'd rather I didn't know?
3: I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix, transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Des de Peramola, Joaquim Albalate.
4: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
5: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
4: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
3: Esports. Fins al punt de 2:15. Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça, en concret, pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat del mercat i la seva arribada, d'entrada, no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva del Barça continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, mentre l'equip blaugrana juga avui contra el Rayo a 10:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Flick, a la prèvia, ha lloat la feina de Rafinha.
7: As a number nine, you always,
8: com a nou, sempre comences la pressió i això ho fa molt bé. També és un líder al camp. I, per descomptat, de cara al gol ho està fent fantàsticament bé. Per ell no és cap problema. Tenim també altres jugadors, com ara Fermín, que poden jugar en aquesta posició.
6: El Barça, per cert, ha tancat el fitxatge del jove central alemany Mikael Basa, de 16 anys i procedent de l'Hamburg. Jugarà al Barça Atlètic i tindrà fitxa del juvenil. Mentrestant, tornant a la Lliga, al marge del Barça-Rayo, avui també es disputa l'Osasuna-Getafe, a 8:15 del vespre. El Madrid ahir va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu i lidera provisionalment la classificació de primera. També se situa líder, el Barça, a la Lliga femenina. Les de Pere Romeu van golejar 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Aquesta primera jornada de la Lliga F ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. I encara en futbol, notícia d'última hora, segona divisió, el Girona acaba de fer oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey, el lateral dret de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca, ha signat per les properes dues temporades fins al juny del 2029. Mateu Morey va formar-se a les categories inferiors del Mallorca, del Barça i també del Borussia Dortmund, on va fer el salt al futbol professional.
3: 3CAT Info.
6: I paral·lelament, en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar.
9: And you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody. Let's go! Woo!
10: Palou celebrates
1: The seemingly impossible.

0: Ha fet aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de l'estat de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor assegura que està més que satisfet.
1: Incredible, man. Just...
2: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
1: Yeah, ready for the next one.
0: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que el situa a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt a la Fórmula Indy aquesta temporada. A falta de l'última cursa, la setmana que ve a Laguna Seca, Palou de moment ja ha sumat 6 victòries i 7 poles després de 17 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. Ara el pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I mentrestant encara en motor, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, al Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto quan només queden 160 punts en joc.
3: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava posar-hi així aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara que s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
0: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. I mentrestant en tenis, primera jornada a l'obert dels Estats Units, ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone, número 49 del món.
4: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
0: Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut Venus Williams, de 46 anys, ha perdut en dos sets contra la també nord-americana Sofia Kenin. I acabem explicant que en ciclisme, a la Vuelta avui, primera jornada de descans de la ronda espanyola, amb Enric Mas com a líder, amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon classificat, l'eslové Primo Roglic. El mallorquí del Movistar, Enric Mas, ahir va imposar-se a la novena etapa en final a l'Alt d'Aitana, al País Valencià.

En 2:15 del migdia fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dilluns 31 d'agost. El govern ha destituït la secretària general d'Educació i ha anunciat 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera ha admès que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Esther Niubó retreu als sindicats que mantinguin la vaga de la setmana que ve, malgrat la injecció de 1.800 professionals més per reforçar les aules. Itàlia prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi de Ceuta. Les autoritats italianes seguiran fent controls als ports i aeroports dels viatgers procedents de l'estat espanyol. Això el dia que Pedro Sánchez ha descartat que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta fa un mes i ha anunciat també que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. I l'Euribor, que tanca l'agost al nivell més alt en 2 anys, fregant el 3%. Això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. A partir d'ara us explicarem que el 2024 es va registrar la xifra més alta de morts per sobredosi a Catalunya des del 2017. Van ser 308 persones concretament que van morir. El 68% d'aquestes defuncions van passar al domicili, cosa que per la Conselleria de Salut demostra la importància de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris.

0: I parlarem de la situació del bicing a Barcelona durant l'estiu. S'acumulen bicicletes a les estacions de les zones de platja, on és difícil trobar lloc per deixar-les, i en canvi a la part alta de la ciutat hi ha estacions completament buides. I en esports, quins són els titulars més destacats, Roger Arnau?
1: Doncs pendents ara mateix de l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesús, que aterra aquesta tarda a primera hora a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Per cert, a segona, el Girona acaba de fer oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey, el lateral dret de 26 anys, arriba procedent del Mallorca i ha signat per dues temporades, fins al juny del 2029.
0: I el temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus, calor, per tant, moderada. El govern ha destituït la secretària general d'Educació i ha anunciat tres expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha admès que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve, dia 8 de setembre, i que ho farà amb una vaga convocada pels sindicats. Departament d'Educació, Sara Canyete.
2: El Departament d'Educació ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre tres expedients, dos per faltes greus i un per falta lleu. Els afectats són dos funcionaris del Consell d'Avaluació de Catalunya i un càrrec polític del departament. No n'han transcendit els noms, però sabem que en aquests moments no estan en actiu. De la investigació del departament es desprèn que hi va haver diverses errades. La més greu és que l'Instituto Nacional de Evaluación Educativa va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que el nombre d'alumnes que no estaven fent les proves era massa elevat i encara que diuen que ho van traslladar als centres, no hi ha constància que això es fes. La consellera insisteix que aquesta informació no li va arribar, però assumeix que com a departament no han estat a l'alçada.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: De la investigació també es desprèn que els centres no coneixien que hi havia aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que podien quedar exempts de fer les proves. Tot plegat permet entendre què va fallar en el procediment, però no en el fons, i és perquè els centres van considerar que hi havia tants alumnes, fins a un 23%, que no estaven capacitats per fer les proves PISA. La consellera d'Educació també ha anunciat un relleu important a la direcció del departament, substitueix a la seva segona, la secretària general, Teresa Sánchez, en bola per obrir, diu, una nova etapa. El nom del seu relleu, però, es coneixerà demà. I obrir una nova etapa és el que demana també els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, USTEC i la CGT. Es reunirà amb ells dijous, però sense cap nova proposta sobre la taula. Niubó diu que s'ha de respectar el dret a vaga, però que també s'ha de preservar el dret a l'educació dels alumnes i que no estan en el mateix punt que a l'inici del curs passat. Diu que s'ha avançat en els acords i que, malgrat que queda feina per fer, demana responsabilitat perquè aquest sigui un curs menys convuls que l'anterior.
0: Gràcies, Sara. Doncs reaccions a tot plegat. D'una banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que proposa un gran pacte que, d'una vegada per totes, aporti estabilitat a un actor clau per al futur de Catalunya. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Estem disposats a intentar arribar a un gran acord i que el món educatiu no sigui un camp de batalla de consellers i conselleres, de lleis educatives, de que tothom se li acut que farà una llei nova. El sistema no necessita més lleis noves. No. Prou. El que necessita el sistema és poder treballar amb una certa calma i amb una certa pau i amb un cert realisme.
0: I en la mateixa direcció, els comuns creuen que totes les mesures per millorar la qualitat educativa són benvingudes, però demanen al govern de Salvador Illa que deixi d'improvisar i que obri el diàleg amb tota la comunitat educativa per assolir això que ara sentíem que deia també Oriol Junqueras, un acord de país en l'àmbit educatiu. Sentim la portaveu dels comuns, Candela López.
5: Això no es pot quedar en un simple anunci. Per nosaltres, no, ja és rellevant, doncs, que aquest anunci no s'hagi donat en diàleg i en acord amb la comunitat educativa. Nosaltres entenem que el govern el que hauria de fer és un gran acord de país.
0: Són 2:45.
6: 3Cat Info.
0: Itàlia i Espanya allarguen els

0: Controls de fronteres recíprocs arran de la crisi de Ceuta. El govern de Giorgia Meloni, molt crític amb la gestió que ha fet Pedro Sánchez de l'episodi, ha ampliat avui la mesura 15 dies més. Madrid hi ha respost amb una decisió similar. Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez, que respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i amplia fins a finals de setembre, fins al 28, els controls a Espanya dels vols que arriben des d'Itàlia. Els controls a ports i aeroports espanyols s'havien d'acabar el 7 de setembre. És la idea que tenia el govern espanyol i l'anunci que va fer a principis de mes, però ara s'allargaran 15 dies més després que Itàlia hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls als espanyols arran de la crisi migratòria a Ceuta. Des de principi d'agost i fins ara, la policia espanyola ha aturat més de 12.000 persones que venien en vols o en vaixells procedents d'Itàlia. El que es fa és controlar tothom que no és europeu, se'ls demana el visat o també el permís de residència, i el govern espanyol justifica allargar aquesta restricció per dignitat, diuen, davant d'Itàlia, que es nega a rectificar i que manté tancat l'espai Schengen per als espanyols. La Moncloa insisteix, no hi ha motius de seguretat per mantenir aquesta restricció. Itàlia, però, alega el contrari i manté allargar els controls també 15 dies més.
0: Doncs això, mentre Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. També ha dit que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat calendari d'aquesta visita. No ha dit quan visitarà Felip VI Ceuta. Tot plegat en una entrevista a la cadena SER, on el president espanyol ha trencat el seu silenci sobre la crisi a Ceuta.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez ha mantingut la mateixa versió que fins ara han anat defensant els seus ministres. Ha assegurat que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i ha apuntat quins estats van contribuir a propagar aquesta informació falsa.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
0: A banda de la crisi a Ceuta, el president espanyol ha reconegut que li agradaria parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. A la SER també ha assegurat que això li permetria parlar sobre possibles acords amb Junts en matèria de finançament o d'immigració.
2: Con Junts hay contactos desde el punto de vista sectorial, de trabajo parlamentario, pero desde el punto de vista político no hay contactos. Al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
3: ¿Usted ha hablado con Puigdemont?
2: No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad para sacar adelante políticas que son importantes también para Cataluña.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 2. L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, que és el seu nivell més elevat en 2 anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24 a fregar al 3%. I això es tradueix en un encariment de les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euríbor estava força més barat. Per exemple, per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, són 80 euros mensuals més i, per tant, al cap de l'any, uns 900 euros d'increment. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet que hi haurà una nova pujada dels tipus d'interès per part del BCE ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor perquè es mantindrà en aquests nivells actuals encara durant un temps. Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar una hipoteca fixa interessant, però també una de mixta, en què els primers anys els tipus d'interès sigui estable i després es passi a interès variable. La policia suïssa ha detingut un sospitós pel tiroteig que aquest cap de setmana ha fet un mort i 5 ferits en una festa a rave en un hipòdrom a prop de Zúric. En un comunicat explica que es tracta d'un home de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria relacionat amb aquests fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar una sola persona. La recerca de l'autor s'ha estès per tot el país, s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns d'Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa

0: que té més armes per habitant. La víctima mortal és una noia italiana que tenia 22 anys. 308 persones van morir l'any 2024 a Catalunya per sobredosi, és la xifra més alta des del 2017. El 68% d'aquestes defuncions van passar al domicili, una dada que, segons la Conselleria de Salut, posa de manifest la importància de mantenir les sobredosis també, de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris. En més del 80% de les morts registrades s'havien consumit diverses substàncies alhora. Les més habituals, alcohol, medicaments per dormir o calmar l'ansietat i cocaïna. Els opioides, com la morfina o el fentanil, es van detectar en el 36% dels casos. Salut insisteix que per actuar ràpid això pot salvar vides i des del 2009 el programa de prevenció de sobredosis ha format més de 17.000 persones. A més, ha distribuït més de 18.000 vials de naloxona, que és un medicament que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben als serveis d'emergència. Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. La víctima estava aturada en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir el conductor d'aquest turisme, responsable de l'accident, poc després, al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I han detingut dos homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar in fraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
1: Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar la policia. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una seixantena de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer explicat que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
2: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també, doncs, perquè ens ajudessin a capturar-los. I un el vam detenir a la mateixa platja, sortint de l'aigua, i l'altre el vam detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
1: I ell mateix explica les característiques d'aquest jaciment.
2: És un vaixell que està enterrat i que, a més, amb el moviment del mar es va movent de lloc, o sigui que no és un lloc fixe, és un lloc que va canviant de posició. Per tant, avui està a Calafell com pot estar a Cunit o com pot estar a Vendrell, no?
1: Aquests fets van passar dilluns passat, dia 24, i els dos homes van passar a disposició del jutjat del Vendrell. Dijous van quedar en llibertat, però amb la prohibició d'entrar al municipi de Calafell, costa inclosa. Se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni històric per prospecció subaquàtica amb detectors de metalls en un espai d'alt valor arqueològic. Els dos homes anaven junts i un d'ells és reincident.
0: Gràcies, Montse. I a Barcelona aquest estiu el Bicing ha tornat a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i, en canvi, n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos. Els usuaris han descrit amb què s'han trobat.
3: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
4: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
5: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
0: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos, fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda, i també s'ha ampliat la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. S'han fet també millores a l'aplicació Defensa, aquesta empresa. Ara es poden guardar les estacions que es fan servir habitualment per consultar la disponibilitat que hi ha de bicicletes. I quan passa un minut de 3:15 del migdia, tornem a repassar com està el trànsit a aquesta hora i també el transport públic amb una nova connexió amb l'equip viari, la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
6: Bon dia. Doncs en general fluïdesa a les carreteres, tot i això sí que hi ha alguns punts amb retencions a l'AP7 entre Gelida i Subirats sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril. Hi ha retencions en aquest punt des de primera hora del matí, i a l'àrea de Barcelona la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Montjuïc sentit Besòs, aquí per un accident que talla un carril.
7: El temps.
0: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
7: La temperatura es manté avui o baixa i recula molt lleugerament, 1-2 graus a tot estirar. Es mantindria demà i entre dimecres, dijous i divendres tornaria a repuntar. Avui a la tarda esperem que domini el sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i serralada prelitoral. I a la zona més oriental del Pirineu es podria produir algun ruixat. Demà esperem un dia de sol, però amb excepcions. Al matí amb intervals de núvols, a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, a la tarda una mica més trencats, i al matí de sol al Pirineu donaria pas a una tarda amb alguns ruixats en aquest sector de muntanya.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
9: A mig camí entre Girona i Barcelona hi trobem un poble d'origen medieval i carrers empedrats que s'enfilen fins al cim d'un turó amb una gran muralla i un castell imponent. Avui ens situem a Hostalric, a la comarca de la Selva.
10: Aquesta posició és clau. Si cau, obre en bretxa directa al cor de la fortalesa.
11: I no caurà. Mentre tinguem foc i fe, resistirem.
9: És un fragment d'un dels relats que podem escoltar a la fortalesa d'Hostalric, cap i casal del Vescomtat de Cabrera, i uns segles més tard, punt clau de la resistència durant la Guerra del Francès.
12: Benvinguts, jo soc en Jordi, de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Hostalric, que ens encarreguem de conservar i promoure el patrimoni d'aquest municipi, que bàsicament està conformat per dos grans espais, el que és el castell Fortalesa i el recinte emmurallat d'Hostalric.
9: Ens fa d'aquí el coordinador de turisme d'Hostalric, Jordi Casasalles.
12: Estem en el que seria l'inici del camí de Vila, i era el camí segur per refugiar-se si hi havia alguna acció que s'havia d'anar cap al castell.
9: Aquest és un dels punts on es pot iniciar aquesta visita.
12: Sí, de fet, la visita es pot començar en dos punts. Un és a la part del recinte murallat, que hi ha una oficina de turisme, i per tant pots començar la visita per allà i anar recorregant tot el municipi, tot el poble, fins a arribar al castell, o bé pots començar a l'inversa.
9: Hi ha visites guiades, teatralitzades, n'hi ha de lliures, i hi ha la visita amb clau.
12: Què vol dir? Que vens a l'oficina de turisme i et lloguem una clau que et dona accés a diferents punts del municipi, sobretot al recinte emmurallat. Per tant, vol dir que amb la clau accedeixes a les torres, a la muralla, i, per tant, és un component també de descoberta, d'intriga, no? Perquè obres una porta i no saps què hi ha al darrere.
9: Obrim la porta principal. Una d'aquestes claus que deies, eh?
12: Sí. Tenim aquí, són claus encara, com pots veure, d'abans, diguem, no? I a partir d'aquí entrem al castell i hi ha el punt d'informació d'acollida turística, on el personal del castell t'informa de com fer el recorregut, de què pots veure. Just al costat d'aquest punt d'informació tenim un primer audiovisual que ens ajuda a situar la gent. Seguidament entres en una altra sala on hi ha una maqueta on pots fer-te una idea de les característiques globals del castell. Perquè aquí hi ha un tema que és curiós, perquè la visió que té la major part de la gent del castell és la visió que té des de l'autopista. Ens passa la P7 aquí just davant i tens la visió d'un volum que, més que un castell, sembla com una gran casa, no una fortificació o un castell entès com a merlets i demés. Però el castell, a part d'aquesta imatge, té una extensió molt més gran, que és el que la gent es diu, no? Quan ve aquí, ostres, no m'ho pensava que fos tan gran aquest castell.
9: En el recorregut hi trobem panells explicatius i uns codis QR que, encarats al telèfon mòbil, permeten sentir testimonis teatralitzats del castell. Per exemple, el baluard de Santa Tecla o el baluard de Santa Bàrbara.
13: Aquí és on m'han destinat, el baluard de Santa Bàrbara, i sense gairebé poder caminar.
9: Deixem el baluard i ara on som?
12: Ara estem en un espai que podem veure diferents elements importants del castell, com és la zona del polvorí, i tenim accés a diferents sales, les sales de la rampa dels cavallers, que se'n diu, que és la rampa que dona accés a la part superior, exterior, del castell. Doncs a sota hi ha unes sales que hi havia una cisterna i ara alguns d'aquests espais s'han museïtzat. A la part superior, que ara entrarem, hi ha dues maneres d'arribar-hi. Una és a través d'aquestes escales, la rampa de cavallers, que és la part exterior, o la galeria a prova de bomba que en diem, que és una galeria subterrània, que és una de les particularitats d'aquest castell, que uneix els dos nivells.
9: Entrem en aquesta galeria subterrània. Obrim una altra porta.

0: De la galeria per la bomba, que com pots veure és un passadís llarg i fosc. I aquí ja tenim un projecte molt interessant, que a veure si podem tirar endavant els pròxims temps, que és un projecte d'antologia immersiva. I a mesura que el visitant vagi caminant per aquesta, al llarg d'aquesta galeria, pugui anar observant diferents escenes o diferents moments que expliquin això, no? Que, aquesta construcció tan curiosa.
1: I galeria amunt, gairebé les fosques, arribem a la part més alta del castell.
0: Estem a la part superior, que ens dona accés al que seria la part més noble del castell, amb l'edifici del cavaller, el pati d'armes i una visió espectacular de l'entorn, del Montseny i de Montsoriu i de la part més de costa. Aquesta part també la que ens connecta visualment amb el que és el recinte emmurallat. Des d'aquí, des de la Torre del Rellotge, hi ha unes vistes de la zona de les Hortes, de Tordera.
1: Per cert, si aquesta Setmana Santa aneu a Hostalric, s'hi fa la 29a edició de la Fira Medieval, amb un munt d'activitats. El muntatge musical és d'en Josep Lluís Blázquez, us ha acompanyat en aquesta visita Fèlix Martín.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
3: I el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat reforcen la protecció de les aus que nidifiquen a la punta de la Banya. En paral·lel, també s'ha reduït la velocitat dels vehicles i s'ha renovat la senyalització per protegir espècies protegides. Tortosa, Jordi Barranca.
4: La punta de la Banya és un dels espais amb més valor ecològic del Delta de l'Ebre. Hi crien espècies com flamencs, gavines corses, xatracs comuns, gavines blanques, becs d'alena o ànecs blancs. Per augmentar la protecció s'ha tancat el perímetre de les salines. Christian Jensen és el director de la Fundació Salines Marines.
5: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, xanetes... Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final del que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
4: També s'ha actuat en l'àmbit de la senyalització perquè els vehicles que circulen per la zona ho facin amb precaució.
5: Fem més eficaç la restricció de pas de visitants no autoritzats i amb l'ànim de fer més compatible l'activitat salinera i de logística dels camions que entren a recollir la sal, doncs hem instal·lat una sèrie de senyals de perill de pollets, d'ocells criant.
4: Les mesures les han pres les Salines de la Trinitat en col·laboració amb el Parc Natural del Delta, un espai que, recordem-ho, acull algunes de les colònies més importants de les aus nidificants del Mediterrani Occidental.
2: Esports.
3: Fins a les dues del migdia amb en Roger Arnau. Roger, bon dia.
6: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça, en concret, pagarà l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat de mercat i la seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. Tot plegat mentre el Barça, com diem, juga avui contra el Rayo, 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Flick, que ha repetit la convocatòria de l'últim partit contra l'Atlètic, es mostra satisfet amb l'equip a dos dies del tancament del mercat.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: Al marge del Barça-Rayo, avui també es disputa l'Osasuna-Getafe, 8:15. Ahir el Madrid va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu i lidera provisionalment la classificació. També se situa líder, el Barça, a la Lliga Femenina. Les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. La primera jornada de la Lliga F ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i el de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. Encara en futbol, a segona el Girona. Ha fet oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey. El lateral dret de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca, ha signat per les dues properes temporades fins al juny de 2028.
9: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
6: Morey es va formar a les categories inferiors del Mallorca, del Barça i del Borussia Dortmund, on va fer el salt al futbol professional.
2: 3CAT Info.
6: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar.
10: And you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
6: Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor assegura que està satisfet.
11: Incredible, man. Just...
12: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran, tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
11: Yeah, ready for the next one.
6: I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, la quarta seva victòria de la temporada. El pilot de Cervera ara se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. Encara en motor, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou podria aconseguir ja el seu títol número 40. I més temes, la selecció espanyola masculina de bàsquet juga aquesta tarda a les 6 contra Grècia a Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve a Qatar. El combinat espanyol, amb el català Joel Parra, busca la victòria després de perdre contra Geòrgia i Portugal. Espanya, això sí, manté el lideratge del grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que Ucraïna i una més que Montenegro, Geòrgia i Portugal. Ara falten 3 jornades i només es classifiquen els 3 primers de grup. En paral·lel, també en tenis, primera jornada a l'obert dels Estats Units, que ens ha deixat ja la primera sorpresa. Aquesta matinada, Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana, il·lustre Venus Williams, de 46 anys. Ha perdut en 2 sets, també contra la nord-americana Sofia Kenin. Acabem dient que la Vuelta avui, primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder, té 1 minut i 18 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic.
13: Una destitució i 3 expedients al Departament d'Educació a les portes del nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: La Conselleria d'Educació expedienta 3 responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 del departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
15: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert en vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
13: Anem al Departament d'Educació. Sara Canyete.
16: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
17: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
13: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
15: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
18: Això no pot ser il·limitat ni al mercat de l'habitatge. ni el transport públic ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
13: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
15: Ha estat a la cadena SER, on Sánchez, en plena reivindicació territorial del Marroc, ha anunciat una visita del rei a Ceuta quan les circumstàncies, ha dit, ho permetin. El president del govern espanyol descarta, tot i això, que l'entrada massiva de persones l'orquestrés precisament al Marroc i assenyala que...
19: Redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa.
13: I mentrestant, sobre el terreny... Com sentiu, la tensió continua creixent. Què són aquestes salves, enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque?
20: Bon dia. Doncs aquest és el so per dispersar i posar en ordre un grup de migrants que s'han barallat entre ells i s'han encarat amb la policia davant el centre temporal de la Loma Colmenar. Allà acullen ara mateix 1.300 persones i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui, bombers i policies en paral·lel s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
13: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé al 3%.
15: És el nivell més alt en dos anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
13: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
15: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
13: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
21: Bon dia.
13: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
21: Però no el que volia. Com a primera opció, de moment, Julián Álvarez no ve, no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou a partir de 2:15. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga amb polèmica arbitral. En parlarem al Catalunya Migdia i també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Alex Palou, que guanya el 5è títol consecutiu.
13: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
22: Bon dia. Doncs mira, en general la fluïdesa, tot i això sé que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla en aquest cas un carril des de primera hora del matí, i a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral de Montjuïc, sentit Besòs, per un accident que talla un carril també, però en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
13: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
13: Què ens espera les pròximes hores?
23: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya, tarda però en general de sol i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus. Però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar i de precipitacions ben poques aquesta setmana, només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
13: Gràcies, Francesc. Bon dia.
23: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
24: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. 2 són a funcionaris i 1 tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix l'errada.
17: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
24: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar

0: tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretari general Teresa Sambola i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
1: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
0: Sí, la consellera diu que aquesta setmana es reunirà amb tots els sindicats, també amb els dos que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls, i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
1: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al Matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
2: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
1: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. I d'entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola. I els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
3: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del Pla de Digitalització Responsable, que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
4: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
3: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
5: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
3: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no concreta quan. És una visita que no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho fa enmig de l'escalada de tensió a Ceuta. Sobre qui va provocar la crisi, Sánchez descarta el 100% que fos Rabat.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
7: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación.

0: aparte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
2: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000.
1: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la zarzuela de moment no ho confirma.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
3: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Semper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
4: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
3: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
5: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que, igualment, l'augment de la població no pot ser infinit perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
5: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar per als discursos més radicals.
7: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les tentacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
5: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
3: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
8: Bon dia. Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible. S'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant l'assalt a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
9: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
8: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les últimes 24 hores, ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes, diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
3: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia en Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
10: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs d'entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
11: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados, y entre ellos solamente una mujer.
10: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
11: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos, al no tener visado, los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
10: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
11: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo, tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano, que tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
10: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
12: Catalunya migdia.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Tinc el K2 abans, el meu segon K2.
15: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
16: Aquesta part està super trencada.
15: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
17: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
15: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
18: Després de més d'un mes de calma relativa tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
19: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
18: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent.
3: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
20: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balell.
21: Hi ha
0: una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara, a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara, ens sortirà molt car.
20: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, un

0: setmana que afecta aquells que tenim hipoteca variable. L'Euribor tanca el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95. És el nivell més alt dels últims 2 anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euribor al mes d'agost uns 70 o 80 euros al mes, Laia Ortega.
1: Sí, tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre, fins al 2,5%. La pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
3: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
1: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
0: Tornem a l'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de la riuada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona, Albert Manyà.
4: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
5: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
4: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
0: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal,
4: que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
6: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
4: Pokharel tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
0: I encara en la informació internacional, un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Dos minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. En un

0: tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Usoms.
1: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència, perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
2: I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
1: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
3: Amb aquestes obres doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
1: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
0: I ja acabarem de trànsit, un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros, i Òscar Orenzana.
5: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
6: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
4: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
0: Hem sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
7: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
7: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
8: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
7: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
9: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
10: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
11: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
12: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
9: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platja

0: viatges en moments d'alta demanda i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat els sistemes de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al bicing.
1: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
2: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
3: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
2: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat i, segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
1: Passen gairebé 5 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Ha tornat la nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
7: Amb Marta Romagosa.
8: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: I és que aquest programa és...
10: Sí, és que sempre l'hauria de ficar oberta, de quan jo hi anava, igual.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts a dos quarts. Aquesta tardor llegirem i molt. I, a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
11: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gos, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar.
1: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
11: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tames, i el publica Periscopi.
1: I abans parlàvem de descobriments, proposes noms?
11: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedemann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica La Magrana.
1: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
11: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on amb mala llet, humor i negró que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
1: Apuntats tots dos. Però si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. I una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
12: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
13: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
12: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
1: I una cosa més abans dels esports. You are now crossing Soviet airspace. Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
14: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video, dimecres. També s'estrena Manual para detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus, dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
7: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
15: Sí, de moment no serà
1: no,
15: Julián Álvarez.
1: No, això ja feia pinta que no ho seria.
15: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 2:15 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba el conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir l'AIA que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir del Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal, perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.

0: Hansi Flick.
1: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
2: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent. Però, a hores d'ara, sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
1: És cert que sembla bastant impossible. També és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat i tu l'has viscut en directe. Però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment, Julián Álvarez, aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més en capítol de sortides. Per exemple, què passa amb Marc Casado?
2: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina, al despatx de Deco, la sortida de Marc Casado. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Casado veurem si acaba o no decantant-se per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Casado 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Casado, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip, això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Casado és un d'ells, queden poques hores i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
1: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
2: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès, més que la proposta del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United i, per tant, es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro Valde. I després, un altre nom, potser menys conegut, és el de Toni Fernández, un futbolista del planter que ha fet la pretemporada amb el primer equip. De fet, ja fa uns anys que va una mica a cavall entre el filial i el primer equip del Barça, tot i que no ha acabat de complir amb aquest pas. Està ultimant la seva sortida al Venezia. 4 milions d'euros. Això sí, el Barça aplicarà aquesta fórmula d'Eco amb els futbolistes joves, que és mantenir el 50% del control sobre el seu futur. És un cas similar al del seu cosí Guille, dos jugadors que no han passat el tall de la pretemporada i que també ha de buscar una sortida de cara aquest estiu.
1: Això pel que fa a les sortides d'arribades descartada. L'arribada de Julián Álvarez ara per aquest mercat, hem d'estar pendents d'alguna altra possible incorporació?
2: Hi ha un interrogant aquí a l'eix de la defensa, què passa amb el central, per si de cas i de reull. El Barça ha signat a Michael Basler, un central esquerrà de 16 anys que arriba de l'Hamburg, que tindrà fitxa del juvenil, però que també tindrà fitxa del filial. És un alemany de 1,93 m, que ha rebutjat propostes de grans clubs europeus i que la mà de Flick, que coneix bé el futbol base i els talents que surten de la Bundesliga, doncs ja ha tingut molt a veure. Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal Antwerp de la Lliga Belga, i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
1: Doncs repassades totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges, parlem del partit. Perquè avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 2:15 p.m. Des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que Salmurri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
2: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardagi i evidentment el nom de Casado, que ja t'explicava que estava entrenant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan Garcia a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:15 p.m. del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació de primera.
1: ens abans ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar, els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament, Eudald Serra, amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
0: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions. És el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, Álvaro García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
1: Doncs abans aquest Barça-Rayo, que juga a 2:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. I el Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula dos dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible, però Jude, com jugador de centrocampo, és un jugador absolutament increïble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.
1: I seguim parlant del mercat de fitxatges. A l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto, Udol?
0: Bona pregunta. A veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar. De fet, ja té un acord amb l'Elx. Falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i, per tant, segurament marxarà. I en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat. En principi, l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha hagut de diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió. Són 25 milions d'euros. Recordem, però, que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto d'una futura venda. La resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no, sembla una mica més complicat, però ja sabem que, de vegades, les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
1: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona avui ha arribat un lateral dret, a Eduard Solà.
6: Mateu Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund, i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Boñar hauran de cobrir lateral dret. Mateu Morey ha firmat per dues temporades, fins al 2028.
7: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte, i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
6: A les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unahi o Van de Beek.
1: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem...
8: You are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
1: Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Àlex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda dels Estats Units, 5è títol consecutiu mundial.
9: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per

0: BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
1: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
0: Tota la informació a manresaturisme.cat.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: I obrim motor, Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
9: Aquesta matinada va tenir prou en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Borundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
10: Incredible, man.
11: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
10: Yeah, ready for the next one.
9: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
8: Seguim parlant de motor. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Damià Aguilar.
12: En són 103. Aquest nombre no ens diu res. Ens diu més, que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts de Jorge Martín.
13: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque cometí un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
12: Però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi, i Marc i Bezzecchi ens obsequien amb un frec a frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El tro de Cervera se sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb 9 caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
13: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
12: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
8: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França, Carles.
9: Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company, l'equip Repsol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
14: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
9: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoienc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
8: I una de les les imatges d'aquesta matinada. Novak Djokovic, plorant, ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
11: Exacte, 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un

0: temps.
1: Unfortunately, at this point in time, my career can't control, so, you know, I can.
0: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
2: El quadre femení, derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta a Alcaraz.
3: I en ciclisme, la Vuelta viu avui la primera jornada de descans, després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogacar i pel lideratge d'Enric Mas i Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, recordem que Pogacar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar a la bicicleta. Va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressat a Barcelona i demà operarà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogacar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
5: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
4: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1.18 a Roglic i 1.39 a Félix Gol.
3: I tenim temps també per parlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'en Bola.
6: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i del jugador Janus Smarason, islandès.
3: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, ja ho sabeu, com sempre, Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45 juga el Barça, Barça-Rayo, amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que fa una hora us explicàvem els canvis al Departament d'Educació a les portes d'un nou curs escolar. És la notícia del dia i de seguida l'analitzarem en tertúlia. També hem connectat amb Ceuta i hem sentit Pedro Sánchez parlant de la crisi migratòria en aquesta ciutat autònoma després de setmanes de silenci del president espanyol. I ens hem fixat en l'Euríbor, que tanca el mes d'agost fregant el 3%, és el nivell més alt en els últims 3 anys. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs afegim detalls sobre la crisi de Ceuta. El govern espanyol considera imprescindible traslladar a la península els menors migrants no acompanyats que són

0: Justícia, Cira Rego, ha defensat avui al Congrés que hi ha accions urgents que es podrien aplicar de manera immediata, com el trasllat de 500 nenes a la península.
1: Una opció que seria a través d'una entitat que se puede hacer de una manera más o menos inmediata una vez resuelto la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento para proceder con este traslado de estas 500 niñas que tienen un perfil de especial vulnerabilidad.
0: La policia suïssa ha detingut un sospitós pel tiroteig que aquest cap de setmana ha fet un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom prop de Zuric. En un comunicat expliquen que es tracta d'un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria relacionat amb els fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar només una única persona. A Girona, els Mossos d'Esquadra han detectat 94 infraccions i han immobilitzat 9 a 6 vehicles dedicats al transport de viatgers en aquestes comarques. Anem cap allà, Girona, Núria Pereira.
2: Tarda, juntament amb les policies locals, han fet controls a taxis i VTCs, que són els vehicles de transport amb conductor, sobretot a l'entorn de l'aeroport de Girona i en les vies d'accés als municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Platja d'Aro, Blanes o Roses. En total han realitzat 66 inspeccions i entre les irregularitats detectades hi ha 16 denúncies per falta d'autorització i que, per tant, eren el que es coneix com a taxis pirata, que fan servir vehicles particulars o cotxes llogats i que acostumen a cobrar preus més alts. I 10 denúncies han estat per no portar elements distintius obligatoris.
0: I un últim apunt, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Stop, els focs artificials, aniran a càrrec de la pirotècnica Igual.
3: Passant 3 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I des d'ara fins a les 4 també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
3: Ben tornada. També el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona
6: tarda. Bona
3: tarda. I el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda. I també
7: molt bona tarda.
3: Tot bé?
7: Sí.
5: Molt bé.
7: Sempre. El primer dia fantàstic.
3: El primer dia per nosaltres.
7: Per nosaltres.
3: Perquè encetem temporada i hi ha gent que encara està de vacances.
7: Indesitjables.
3: Però algú que està de vacances aquí, i està assegut a la taula, com és Júlia Reguer, que fa unes vacances sui generis en què fa tertúlies, fa entrevistes, ahir la vam veure en els vídeos del Periódico entrevistant el president de la Generalitat. Vull dir, són unes vacances...
5: És que la nostra feina és molt difícil.
7: És que són una altra cosa, les vacances, Júlia.
5: Avui, ja, però aquest matí sentia el president Pedro Sánchez dient això de, bueno, descansando, trabajando. Jo pensava, bueno,
3: exacte, jo,
5: em sento una mica igual. Això,
3: no?
8: Es pot fer tot a l'hora. Sí, sí.
3: Està bé, està bé. Molt bé, doncs, escolta'm, a punt per analitzar-ho tot plegat. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I hem trigat 64 minuts a presentar una de les novetats de la temporada del Catalunya Migdia, i és que estrenem col·laboradora per fer les dèries els dilluns, Elisenda Pineda. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda, Òscar.
3: Benvinguda al Catalunya Migdia.
9: Ben trobats. Encantada de ser amb vosaltres.
3: Nosaltres igualment. Escolta'm, t'hem fet obres al piset, perquè és nou.
9: Ja ho he vist.
3: Si no, és per tu, eh?
9: No, i a més ho han deixat molt polit, perquè de tant en tant t'entra el manobre, i el manobre, si no és polit, allò que et deixa aquella regata mal feta...
3: Que després, tres mesos després, encara tens aquella regata mal feta, eh? Que no acabes.
9: No, sí, no, acabes de... no, això està finíssim, finíssim.
3: Ben invertits. Mira el Maiol com va mirant.
9: Sí, què?
3: Dones el vistiplau o no?
7: No,
3: d'aquí quatre dies demanaràs fer el matí aquí amb l'Ostrella, ja ho veig.
7: Perquè aquestes finestres m'agraden. Encara es pot fer alguna cosa, unes encara, plantes.
3: Alguna cosa faran amb aquestes finestres.
7: Totes aquestes pantalles.
3: Tot això, sí, sí.
7: Tot aquí, això és maco. Escolta,
8: no, no.
5: Encara fa aquella olor, eh?
3: Sí, sí, de nou, de nou.
9: De cotxe nou, d'allò que et mereixes, oi? Veiem si sortirem tots com una sopa d'aquí dins ara, no?
3: Esperem que no, esperem que no, esperem que no. A veure, tens la responsabilitat d'obrir temporada de les dèries, eh?
9: Sí, ara quin mal de panxa de cop i volta, eh?
3: No, home, no. Sí, ja hi tens la... A veure, què?
9: Doncs mira, ha estat aquests dies... No, no, hi he donat voltes amb un tema que em té realment, que em treu el son. No sé si els que sou aquí a la taula, em consta que tu sí, Òscar, conviviu amb adolescents, amb joves, amb gent entre, no sé, uns 13-14 anys fins als 24-25. En Maiol em va sortir fa un parell de dies d'aquesta etapa.
7: De l'etapa sí, de l'edat ja fa més.
9: Sí, sí, exacte.
3: Fa molts anys que fa 4 dies que va sortir d'aquella etapa.
9: Sí, sí, sí. Sí, exacte. Però no sé si teniu una comunicació una mica matussera, una mica maldestra amb la gent d'aquesta edat. És a dir,

0: Noteu aquell salt generacional que en el cas del segle XXI és com doble, no? I hem espagat a l'aire aquest salt
1: generacional. Fins i tot els que tenim adolescents a casa, hi ha moments sopant que els dos adults de casa ens mirem i diem, fa 10 minuts que m'he perdut. No sé què diuen. Perquè parlen entre ells i no entenem la meitat de les coses que diuen.
0: Clar, entre ells, clar, si són germans ja està bé que es diguin bro, que és una cosa que hi ha a casa, no? Però quantes vegades un adolescent us ha dit bro, per exemple, no? Vull dir, jo tinc un preadolescent a casa i el primer dia que em va dir bro era bé el fotobalcovall.
1: Sí.
0: Amb amenaça prèvia. Vull dir, no va ser allò que sorpresivament es troba caient d'un quart pis, no. I això em va fer pensar una mica en que nosaltres quan arribàvem a casa, els que ara tenim 50, al voltant dels 50, tu no, Maiol, clar, nosaltres també dèiem tio i tia. Yeah. A la gent de la nostra...
1: Que semblava molt modern nostra... en aquella època.
0: I va haver un dia que jo a la mare li vaig dir, ostres, mama, tia. I em va dir, no em tornis a dir mai més, tia, et fotré amb el cavall. Saps? Clar, i de cop i volta dic, estem molt desconnectats d'aquesta generació que de cop i volta comencen a fer una cosa tan espectacular, tan bonica, com el que és farmejar l'aura. Que això és una cosa que és com un aplec sardanístic, però una miqueta més desmanegat, d'acord? Vull dir, per la gent que no sàpiga exactament en què consisteix tot això, primer us faré una miqueta d'explicació, que us quedi tot molt clar, i després a última hora ja entrarem a matar la bèstia. Què és l'aura? L'aura és com... Saps quan vas a mercat a comprar tomàquets i n'hi ha un que et crida més l'atenció que un altre i no saps per què? Saps? Encara que no el toquis, vull dir, n'hi ha un que lluu més, n'hi ha un que és més vermell, més rodó, més fornit, i penses, ostres, aquest tomàquet, quina aura que té. L'aura és el carisma. El carisma és aquella cosa que et fa ser especial, que et diferencia dels altres, no? Aleshores, si això, aquest concepte ja el tenim clar, els nens i les nenes adolescents es diuen entre ells, quan algú té aura, mira, aquell té més 1.000 d'aura, aquell en té més 150, o sigui, la quantifiquen, d'acord? Per posar cadascú en una jerarquia, una escala de valors. Ja comencem malament. Aquesta gent, de cop i volta, aquest és més que l'altre, no? Només per un tema d'aura. Després, què són els aplecs per farmejar aura? Doncs són dues persones que es troben enmig d'una rotllana i que de cop i volta han de començar a fer uns gestos que normalment neixen dels memes de les xarxes socials, i han de ser uns gestos que estiguin treballats, no poden ser forçats, perquè si estan forçats, aleshores no funcionen tan bé. És com una batalla de galls, no? De tu em fas això, jo et faig allò, va, va, va. I de cop i volta, la gent que està a la rotllana i que són observadors i que estan veient aquella batalla de galls, han de puntuar, perquè aquí no hi ha un judici amb un jurat que dius, mira, hi ha el Risto Mejide, no! Això funciona que hi ha una rotllana de gent que aleshores puntua quanta aura tenen i qui guanya aquesta batalla. Doncs bé, moltes ciutats de Catalunya s'han apuntat a aquesta nova moda de farmejar l'aura. Per tant, ja tenim Sabadell, tenim Barcelona, tenim Tarragona, Girona, s'han fet tota una sèrie de plecs d'aquests. De fet, a la plec de Barcelona, a internet, va plegar 230.000 persones que es diuen aviat, o sigui que són 230.000 usuaris que es dediquen a veure en streaming en directe durant una bona estona dues persones fent-se memes, i hi pot participar tothom que vulgui, des de nens de 8 anys fins a persones de 60 que s'ha donat el cas. Pots anar disfressat, cabré, que tu ets aquests, que per exemple vols anar...
1: Demà quedarà per anar a farmejar aura.
0: L'estic veient que ara mateix li cou hasta la cadira, sortiria volant. Pots anar disfressat de Son Goku i fer un camí Kameha, pots anar disfressat de Chiquito de la Calzada i fer un Hore More Nore, saps? Tot això t'ho donarà punts perquè la teva aura...
2: Que veure una mica antiquat, ja faig de Chiquito.
3: Si vols dir que Chiquito de la Calzada
0: feia
3: molta aura, en el dia sí que ho feia, però ara...
0: Tenia molta aura, Chiquito de la Calzada, fent això. Clar, llavors era un... Ah, et quedaves allà enganxat. Bé, de fet, la periodista Anna Sánchez del Periódico ha recollit alguns testimonis de nois i noies que es van reunir a Barcelona, Art de Triomf, i per preguntar-los realment què era això i què feien, no? Atenció, perquè Lluc, de 17 anys, va dir que farmejar l'aura és fer el ximple. A veure qui fa més el ximple, però ben fet. És a dir, hi ha d'haver una qualitat en la ximpleria.
1: No val un ximple qualsevol.
0: No val un ximple qualsevol. Després en Ramon i l'Òscar, que n'hi ha un que es diu Ramon, jo només per això ja em tira enrere. Tenen vintatges aquests, ja són granadets. Ja haurien d'estar fent la mili i estan fent això, saps?
1: Són més madurs, a veure.
0: Sí, sí. Diu que si preteneu entendre alguna cosa, no hi ha res a entendre. És una ximpleria, diu que vens, fas el ridícul i ja està. I és per fer una miqueta de ho-ho-hi-hi, de riure una mica. Diu... pronostiquen que d'aquí un mes això ja haurà passat de moda.
1: Ah, molt bé.
0: Jo també crec que pot ser que passi, però per aquesta cosa de l'adrenalina de l'escroll, no? Nosaltres quan estem veient TikTok o mirem vídeos d'Instagram, sempre tendim a no aguantar fins al final. Vinga, va, me'n passo un altre, perquè això et fa pujar la dopamina, l'adrenalina. Doncs amb això passarà exactament el mateix, eh? Però diuen que potser vindrà una cosa pitjor que això, o sigui que estiguem preparats, eh? Després hi ha en Derek, que té 18 anys,

0: que es defineix ell mateix com un farmeaures,
1: ah,
0: o sigui, és una persona que ha nascut per fer això, per tant, estaria bé que rebés un sou, una retribució econòmica per tot això, vull dir, que passi el barret després de farmejar la seva aura, i que diu que és donar el millor de tu. Que sí, és fer una mica el ximple, però que no has de deixar de ser tu mateix. Saps que és el missatge amb el que ens quedem. Aleshores, clar, jo he entrat a xarxes i he vist moltíssima gent més gran que aquests usuaris que critiquen durament aquesta gent per farmejar aures, no? Que diuen que això és una ximpleria, que quina manera de passar el temps, que vés a saber aquesta mainada com deuen tenir el cervell de fregit després de veure tant TikTok i tanta cosa que de cop i volta per distreure's necessiten fer això, saps? Sortir de casa disfressats. Fa 4 dies hi havia els Therian també, que eren aquesta gent que anaven com...
1: Se sentien animals.
0: Exacte, sí. Es definien com animals i que de cop i volta quina societat tenim, on anirem a parar, aquests ens han de pagar les pensions, on són els metges d'aquí 30 anys i els advocats i els policies i estan aquí farmejant aures fent aquestes coses, no? Aleshores, clar, ostres, això realment ens ho hem de prendre tan seriosament. És a dir, la veïnada estan tan malament i tenen el cervell tan fregit i la neurona que ja no serveix per res. Jo me'n recordo que quan tenia la seva edat estava en un banc de la plaça Nova de Premià fotent melitrones, per exemple. Saps què vull dir?
1: Ara són capaços de fer les dues coses, eh?
0: Farmejar
1: a segons quines hores i fer botellón a segons quines altres.
0: Són
1: capaços de fer-ho, sí, sí.
0: O sigui, han pujat un grau més.
1: Poden compaginar les dues coses.
0: Llavors jo crec que estem en el bon camí. Estem anant endavant.
1: A mi m'ha sorprès de tot el que dius que hi hagi... Com n'has dit? Formejadors d'aura? És a dir, és una professió, eh?
0: Sí,
1: si
0: vol, sí,
1: si poden voler dedicar, diguem-ne.
0: Sí, sí. Fa 24 hores, que sí.
1: Ja. Igual és una aspiració de ser en el futur i guanyar-se la vida amb això.
0: Home, hi ha molts nens que volen ser youtubers.
1: Sí, això sí.
0: Ho podrien compaginar, també, no? Un youtuber que farmeja aures i, bueno, i arribes a casa i dius, què has fet avui? Doncs mira, un sac de més 1.000.
2: Bueno, i què són els assessors d'imatge dels polítics si no farmejadors d'aura de la nostra vida?
1: Molt bé, molt bé.
2: És així?
1: Farmejadors d'aura d'un altre.
2: Vull buscar el carisma d'algú altre. No?
3: Quan es pot, quan es pot.
2: Quan es pot.
3: A vegades sí, no hi ha manera.
2: Això és veritat.
1: Però sí que és veritat això que diu la Pineda, que a vegades amb ulls adults ens mirem les modes joves o juvenils amb un punt de superioritat moral. D'això que fan aquests. Quina bogeria, aquest jovent. Tots hem estat joves i hem fet tonteries.
2: I què més pur que anar a fer l'idiota en una plaça? Perquè, no? És
1: així. Però ja estan davant de la pantalla,
4: De tornar-se a apropiar de l'espai públic, em sembla interessant en aquest cas. Jo vaig passar per Arc de Triomf aquell dia, no entenia res del que estava passant. La meva parella, que és professor, em va dir, Juli, estan farmejant aura. Dic, perdona, què és això?
0: I està molt bé perquè també n'aprenem, no? Vull dir, és tornar a connectar amb aquesta generació que de cop i volta... És una generació que, no sé vosaltres, però quan anàvem de viatge amb el coach amb els pares... Al cotxe dels pares s'escoltaven els casets que portaven els pares.
1: Clar.
0: I s'escoltaven Serrat, s'escoltaven Lluís Llach, s'escoltaven els Ava i els Brincos, i tu te sabies aquelles cançons. Avui en dia tu vas amb el teu fill adolescent i de cop i volta sona Sopa de Cabra i...
2: Això la meva adolescència ja havia començat a canviar, eh? Ja posava jo els casets.
0: Els auriculars?
2: Auriculars, i quan s'havia de posar caset col·lectiu jo posava el meu.
0: Ah, sí, eh?
2: S'imposava.
0: Ah, d'acord. Però clar, jo estic com desconnectada, perquè de cop i volta en el cinta darrere hi va un nano que porta uns auriculars.
1: Ah, sí, sí. Cadascú va en el seu àmbit, perquè allò que se sent a la ràdio...
0: Clar.
1: No interessa per res.
3: He trobat que tenia mèrit, això, és a dir, un concurs al mig d'una plaça que ja no fos de rap, ni de versos, ni de cantar, ni de ballar, ni de veure què fa millor, sinó de simple presència. Explota, exprem la teva presència tant com puguis. Vaig pensar, això pot tenir cert mèrit, perquè això no és tan fàcil, fes-ho tu. Fes-ho al mig d'una plaça, sense dir res, i exporta aura per tot arreu. I després vaig veure els vídeos i vaig pensar, no, és que no exporten gran cosa, francament.
0: No, clar, no s'ha fet una gran habilitat,
2: Altra cosa és que el que ens genera aura a nosaltres sigui el mateix que genera els altres.
1: Això ho he après, perquè una de les errades que pots fer, i us dono un consell, perquè jo ja he passat per aquí, com que tinc els adolescents a casa, no intenteu parlar com ells.
0: Ah, no, clar.
1: Òbviament, jo no parlo com ells, però si se m'acut dir una paraula...
0: Quan
1: si els hi dius alguna cosa, llavors és un... Papà,
2: no.
1: A tu no et toca. No, tu no, això no ho has de dir tu.
4: Jo recullo això que deies abans d'aquesta mirada de superioritat. Crec que és pitjor que això. Moltes vegades se'ls mira d'una forma estigmatitzadora, que el que fa és... Nosaltres els culpem, els més joves, de que el futur que està en les seves mans i en part en les nostres, de com els hem educat, és culpa seva. És a dir, jo tinc la sensació que des d'altes quotes de poder, no parlo només dels mitjans de comunicació, sempre es tracta els joves com els culpables de tot el que passa. I crec que és al revés, que el que els hi ha de donar és oportunitats. I crec que en aquest cas, si volen fer tonteries com les hem fet tots, està bé, és una moda, durarà 2 dies, com hem dit abans, com els Therian, i per tant, que s'ho passin bé, que al final també es tracta d'això.
1: En defensa meva, jo tinc

0: dels dos adolescents que diu que això de farmejaure jaure és una parida.
1: Mira, fins i tot ells fins mateixos.
0: Ell, i està en edat, diguem-ne, que objectiva, i diu que això és una xurrada. Ara, el llenguatge...
2: Tenim esperança.
0: Sí, hi ha dies que penso amb la seva mare, ens mirem i pensem...
3: No, què han dit?
0: No sé què estan dient.
3: Mira, a mi hi ha paraules com, per exemple, això del 6-7, que em té al·lucinada, sí, fan això. 6-7, amb les mans fan 6-7. Sí. Això no vol dir res, absolutament no, res. No. Vull dir, clar, jo vaig voler trobar el sentit.
0: No intentes entendre-ho, no.
1: Però el papa ho feia. Ja dic, el buscava la complicitat fent això, precisament, amb el jove. Sí.
0: Aquest és un dels exemples que, com algú a la taula digui 6 o 7 i tu diguis, ah, 6-7, no, papa, tu no. Tu no, això ho faig jo, tu no.
3: Aquell moment de vergonya, que també havíem passat nosaltres amb els nostres pares quan ens dèiem, ei, tio, quin pal, saps? Dic, no, tu no parlis així. Diguem, mira, em fa mandra, saps? Quina besarda, no? Però el quin pal és més de la nostra generació.
0: Sí, el NPC, que veig que el tens aquí apuntat.
3: Home, l'NPC.
0: Jo el vaig descobrir amb la cançó del Triquell.
3: Ah!
0: Fins que el Triquell, llavors vaig haver de preguntar, però què és això, un NPC? Llavors m'ho van explicar, però jo no entenc.
2: No, expliqueu, què és el NPC?
3: És una persona que va pel món, és perfil baix. És una persona que no crida mai l'atenció, una persona grisa, un perfil baix.
0: I això ve dels videojocs.
4: Que no tenen res a veure.
3: Correcte. I hi ha un verb que a mi m'agrada molt, que és flashejar, que vol dir presumir, fardar una mica. Estàs flashejant una mica. Clar, a més, costa com de dir, no? Flashejar, perquè de cop i volta hi ha una F, hi ha una X, hi ha una J.
2: No flashegis.
3: Clar, evidentment, si t'has begut la litrona prèviament, no pots... De cop i volta se t'entortolliga tot allò i és un horrorós. Saps? El mood, per exemple, quin mood portes, que aquesta ja és una... I és una cosa que també hem adoptat bastant.
0: Sí, la gent més gran.
3: El POF, per exemple, que és el punt de vista, de cop i volta et surt un vídeo a xarxes que comença amb POV, POF, i dius, què és aquest POF, saps? Vol dir punt de vista, saps? És per introduir un tema. Bé, hem d'estar molt a la white.
0: Però no pots estar, perquè això va canviant,
3: Sí,
0: i el que
3: avui
0: està de moda, d'aquí 15 dies ja no, per tant, quan tu d'aquí 15 dies adaptes una, ja dius, no, això era fa
4: un bon... A la que nosaltres sabem què vol dir que ja ha passat.
3: Ja ha passat, aquest és el joc. Aquest és el joc, nosaltres... Jo havia dit carrossa a la gent gran, no?
0: I ara tu ets la carrossa.
3: No, ara em diuen juràssics, saps? Que està molt bé, també. L'altre dia el nen em va cantar la banda sonora de Jurassic Party i vaig pensar, mira, quina gràcia.
4: Que
3: bé, aquesta referència.
0: I t'estava insultant, entre cometes, no?
3: Obertament, a més. Sí.
0: Doncs bé, la Pineda, que ens ha fet fer allò... obrir una mica el visillo, per poder veure què és el que fan els nostres joves i, en tot cas, no prendre'ns-ho tan seriosament com ens ho prenem. Moltes gràcies, Pineda.
3: Gràcies
0: fins
3: a vosaltres.
0: Dilluns que ve. Passen 18 minuts de les 3. Una pausa i de seguida entrem en temes seriosos, que aquest ho és molt. Ho és molt. Però ara no us lliurareu del curs escolar, les vagues de profes...
5: Catalunya migdia.
6: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
7: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
8: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
9: Sí. És una central ja de nova generació.
6: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
5: Catalunya migdia.
12: Por la mañana café, por la tarde.
0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
6: La tarda de Catalunya Ràdio,
0: amb les veus habituals.
13: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
14: A un boomer li poses això i surt disparat.
15: És que està com un llum.
13: No sé què faran.
0: Però més i millor.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
0: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Mestres i professors tornen demà a la feina i d'aquí una setmana, el dia 8, dimarts de la setmana que ve, es reprèn el curs escolar. I tot això amb la crisi del curs passat encara oberta. De fet, a la crisi laboral i educativa del curs passat s'hi ha afegit durant l'estiu el fiasco de les proves PISA, unes proves que han quedat invalidades a Catalunya. Aquest matí, de fet, el govern ha obert expedients disciplinaris a 3 professionals del Departament d'Educació que suposadament van ser responsables de la mala gestió d'aquestes proves PISA. Són 2 funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. I és que avui la consellera Esther Niubó ha explicat que el seu departament va rebre fins a 7

0: d'avisos de l'Institut d'Avaluació que advertia dels errors que hi havia en el plantejament de les proves a Catalunya i que, malgrat que hi havia temps per arreglar-ho, ningú no ho va fer. Per tant, ha exculpat completament els directors dels centres educatius.
1: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: A més, la consellera també ha substituït la secretària general, Teresa Sambola, tot i que ha assegurat que no té res a veure amb aquest embolic de les proves PISA. Diu que aquest relleu respon a una voluntat de reforçar el departament. El fet és que la situació a l'educació continua tensionada, els sindicats de mestres tenen convocada una vaga per l'inici del curs, però la consellera els ha retret aquest matí que mantinguin la vaga quan, segons ha assegurat, s'han incorporat 1.800 professionals als centres públics i s'han aplicat la resta d'acords dels últims mesos. Per això volem saber l'opinió de l'altra part. Saludem la Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Senyora Segura, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, la setmana que ve, el dia 8, dimarts, és el primer dia del curs, vostès mantenen la vaga anunciada només pel 8 o per més dies?
2: De moment, convocada, tenim el dia 8. La idea és demanat també per les assemblees que doncs, vam acabar el curs escolar. Encara hi havia un malestar molt gran, perquè malgrat que es van tirar endavant les mesures de l'acord, ja ho sabeu, va sortir la consulta un no rotund a aquest nou acord, per la qual cosa nosaltres, com a USTEC, no el vam signar. El malestar continua, el conflicte continua, i, per tant, és un avís, no?, de...

0: sense que hi hagi cap proposta nova, sinó del que ja hi ha, no? Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps. Bé, s'han d'abordar moltes qüestions i nosaltres volem ser-hi en aquesta negociació. I per altra banda, a més, també els problemes estructurals que tenim en el sistema educatiu públic no es resolen amb aquests acords, que celebrem aquestes passes endavant, però falta molta feina per fer. Per tant, ens hem de clavar colzes i a negociar noves propostes per continuar tirant endavant totes les mesures necessàries per redreçar l'educació del nostre país, que està absolutament en crisi.
1: La conselleria diu que s'han incorporat 1.800 professionals al personal educatiu per aquest nou curs, que hi ha hagut un increment salarial i que s'han reduït les ràtios. No en tenen prou? Volen garanties que aquestes mesures no són flor d'un dia i que, per tant, venen per quedar-se? Què és el que demanen vostès?
0: Nosaltres, primer de tot, el que volem és que es blindi l'educació pública. Per tant, això vol dir començar ja a calendaritzar la inversió cap al 6% que és necessari per realment poder cobrir totes les necessitats que tenim. Hem de continuar parlant d'aquests recursos i de les ràtios, perquè totes aquestes mesures, ja et dic, celebrem que nosaltres, de fet, són un guany del col·lectiu, de la lluita col·lectiva, dels sindicats, que hem pressionat, si no ara no estaríem parlant d'aquestes mesures. Per tant, és un guany que hem aconseguit les persones treballadores, però evidentment encara no és suficient, encara necessitem molts més recursos, i no només això, sinó quina tasca hauran de fer aquests recursos, de quina manera es podran coordinar per poder realment planificar l'atenció del nostre alumnat, perquè no només és t'envio uns recursos i ja està, no. És que aquests recursos necessiten tenir les seves tasques ben taxades, ben regulades, i a més això, crear aquests equips psicosocioeducatius que puguin treballar coordinadament per poder planificar aquesta atenció i donar resposta a les necessitats de cada alumne, perquè ja sabeu que tenim una complexitat molt elevada. I les ràtios. Aquí les ràtios sí que s'ha fet un avançament, però molt tímid, tenint en compte que aquí a Catalunya, això en dades, la xifra que tenim és de més d'un 40% d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, més d'un 30% d'alumnes que estan en risc social, no?, i en risc de pobresa, i més del 70% els tenim a l'escola pública. Per tant, està molt bé aquestes 1.800 dotacions, però no són suficients. No són suficients, necessitem anar més enllà i necessitem reduir molt més les ràtios atenent a la diversitat que tenim a Catalunya, atenent a la complexitat a les aules. I hem de parlar moltes altres coses, de desburocratització, d'infraestructures. Aquestes calors que estem passant en els centres infernals, aquí hi ha d'haver un pla d'actuació i, a més, una adequació dels centres de forma immediata. I després el català, que ja sabeu que cada vegada que aixequem una rajola ens cau una sentència judicial en contra del model d'escola catalana, en contra de l'ús de la llengua, i a més també hem perdut l'ús de la llengua, i això requereix també una actuació contundent de defensa del model d'escola de Catalunya.
1: I l'última, què li semblen les mesures que ha anunciat avui la conselleria després del nyap de les proves PISA? Ha exculpat els professors i els directors de centre, ha assumit la responsabilitat per part del departament, ha reconegut que hi havia hagut avisos i que no es va fer res per solucionar-ho, i avui ha destituït a la número 2 del departament i també s'obren aquests 3 expedients. Què li semblen aquestes mesures? En tenen prou?
0: Doncs a veure, és que aquí no es tracta de destituir persones, que evidentment si hi ha uns responsables s'han d'assumir conseqüències, però nosaltres el que demanem és un canvi de model. Un canvi de model. No podem sostenir un sistema educatiu que manté aquesta complexitat i no hi està donant resposta. No podem anar de la mà de l'OCDE. Nosaltres ja fa temps que denunciem que a causa de les polítiques de la OCDE, no?, i d'anar, diguéssim, sota els seus criteris, l'educació de Catalunya

0: patit una davallada qualitativa progressiva molt preocupant. Per tant, hauríem de baixar del vaixer de l'OCDE i ser, des de la comunitat educativa i des de tots els agents polítics, doncs, decidir quin model d'escola, quin model de sistema educatiu volem per Catalunya, atenent a la realitat del nostre país. I, per tant, doncs, poden ara, doncs, sí, molta responsabilitat, però realment, si no canviem, no fem grans canvis estructurals, continuarem en la mateixa dinàmica.
1: És Iolanda Segura, portaveu de la USTE, que estarem molt pendents d'aquesta reunió de dijous i si n'hi ha d'altres per veure com evoluciona el conflicte. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
1: Els grans damnificats són, òbviament, els nens, que no podran començar amb normalitat el curs, i també les famílies. Lidón Gasull, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: La Lidón Gasull és la presidenta de la FAC, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya, que ja ha sentit aquesta entrevista. De fet, ja fa dies que l'USTEC avisa que la convocatòria de vaga és inamovible pel dia 8 i veurem si n'hi ha més dies. Què els hi sembla a les famílies començar el curs més o menys com vam acabar l'anterior?
2: Bé, en primer lloc rectificar, sóc la directora, no la presidenta, el president és una altra persona, però igualment contesto la pregunta. Doncs bé, nosaltres creiem que s'ha de, que el Departament d'Educació ha de fer alguna cosa per intentar, encara hi ha un marge de temps, hi ha una setmana que ens permet que el Departament d'Educació faci les passes endavant que són necessàries per intentar començar el curs amb la màxima normalitat possible. I si no, doncs bé, les famílies entenem que hi ha una convocatòria de vaga que hem de respectar i que això és fruit de la manca de confiança de la comunitat educativa amb el sistema educatiu.
1: Entenen que s'ha perdut el temps durant l'estiu o que s'ha perdut l'estiu? Hauria hagut d'haver reunions, negociacions per tal de no arribar a aquest punt a una setmana de l'inici del curs?
2: Bé, nosaltres creiem, com fa temps que estem posant sobre la taula, és que tal i com ja es va veure el curs passat, aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Clarament, el que s'evidencia i portem ja des de fa ja uns quants cursos consecutius és que els espais que existeixen actualment no estan funcionant i que cal crear aquest nou espai amb els diferents agents de la comunitat educativa i treure el problema de la mesa sectorial. Hem d'abordar quins són aquests reptes, hem de construir propostes conjuntes, hem d'establir criteris, hem de posar calendari i li hem d'associar un pressupost per dotar de confiança a la comunitat educativa i saber quin és el full de ruta que hem de seguir.
1: Veuen a venir que més enllà de dimarts tindrem un inici de curs accidentat?
2: Nosaltres esperem que no. Nosaltres esperem que entre tots siguem capaços de reconduir la situació. És veritat que totes aquestes mobilitzacions han servit per posar sobre la taula que hi ha una necessitat de fer canvis estructurals en el sistema. Portem molts anys dient-ho i ara s'ha fet molt evident i creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i realment pactar propostes que impacten en el sistema educatiu i que reverteixin la situació actual.
1: I l'última, avui s'han anunciat mesures després del nyap de les proves PISA, que els hi sembla? Les mesures anunciades i la situació creada amb les proves PISA?
2: Bé, les mesures anunciades, gran part d'elles ja són les que es van acordar en els dos acords previs i respecte de les altres que han anunciat, bé, ens falten molts detalls, no?, per veure com realment es concreten. Sí que és veritat que algunes d'elles són clarament insuficients, no?, com els 100 milions a aerotèrmia, és a dir, tenim un problema en les infraestructures escolars, la calor és una realitat i li hem de fer front i realment la mesura que ha anunciat és clarament insuficient, no? I després també, doncs, amb inclusiva, que per nosaltres és un punt molt important, la mesura concreta que ha posat sobre la taula va en la direcció contrària, és a dir, no es tracta de crear més places en centres d'educació especial, es tracta de veure com realment garantim l'educació inclusiva en els centres ordinaris, no? I per tant, bé, creiem que les mesures que ha anunciat, ja et dic, no hem pogut veure encara els detalls d'aquestes mesures, creiem que són insuficients per als reptes que té el sistema educatiu i respecte a PISA. Doncs bé, creiem que és el segon any consecutiu, no?, que hi ha un error d'aquest tipus. Bé, creiem que també a nivell de responsabilitat crítica s'hauria d'anar més enllà, no només mirar a errors que poden hagin pogut tenir els funcionaris, però bé, entenem que aquestes són les explicacions que ha donat el Departament d'Educació i haurem d'estar a l'espera d'acabar d'esbrinar què ha passat, però sí que nosaltres creiem que hi ha responsabilitat política. Veurem, no?, si s'han posat tots els mitjans perquè no torni a passar.
1: És Lidón Gasull, directora, que no presidenta, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Júlia, Maiol, Jordi, aquestes entrevistes les podíem haver fet el mes de juny, sí. I estem igual. I clar, queda una setmana perquè comenci el curs i les famílies ja saben que el dia 8 segur que no serà normal i vés a saber com continuen la setmana que ve.
3: És que, de fet, és molt difícil, tenint en compte els precedents, el moment en què hi ha un sindicat com l'USTEC arriba a un acord i el propi professorat el tomba, que en menys d'una setmana hi hagi un nou acord. És a dir, el que està fent avui la conselleria és explicar el mateix acord que els professors van tombar. I, per tant, el que ja es va dir en el seu moment i és el que ha explicat avui la consellera és, de moment aplicarem això, negociarem i veurem fins on s'arriba. Jo el que trobo, en general, és una falta de concrecions, perquè tothom s'emplaça a un replantejament del sistema educatiu, però ningú diu què vol dir. Per què? Perquè al final les posicions són molt diferents. Hi ha gent que defensa que l'escola inclusiva no es pot aplicar amb els recursos amb els que es va dissenyar el decret del 2017, si no recordo malament, i altres persones, en aquest cas potser més pròximes al govern, que consideren que s'ha de tornar al model d'escoles especials i aules d'acollida, i per tant el model d'escola inclusiva no és exactament el que es va dissenyar, i després hi ha uns interessos diferents que són els pròpiament sindicals que tenen a veure amb drets laborals. Amb això no vull dir que els professors no defensin una forma d'educar diferent i millor, i crec que en part la majoria de les seves reivindicacions va per aquí, però fins que no hi hagi una taula on més o menys tothom pugui dir obertament quines són les seves posicions, crec que el conflicte anirà per llarg. I a més, amb un afegit, que és aquest professorat cansat, desgastat, uns sindicats que crec que els han superat directament i que cada vegada serà més difícil organitzar aquesta gent que està mobilitzada però que no està organitzada i que al final això mai serà suficient, perquè el malestar és tan gran i s'estès tant que tinc la sensació que serà molt difícil d'aterrar-ho en un acord concret i per tant crec que això durarà pràcticament tot el curs.
4: Perdó, Jordi.
5: No, se'ns escapa una mica la part de la quantitat de finançament d'infraestructures, el veritable pas de la inversió que fa falta dels salaris. Tenim aquesta percepció que és molt insuficient, el que no sabem és concretar encara, perquè no som tècnics amb el tema, doncs, de quan estem parlant, però sí que a l'hora de veure els símptomes i a l'hora de veure les actituds i com s'ha fet, home, el que no s'ha de fer d'entrada és posar-se a negociar amb sindicats minoritaris i donar per fet un acord amb sindicats minoritaris i donar-lo ja com una cosa vàlida i després deixar les coses per setembre un altre cop. És a dir, això, vaja, han tingut tot un curs per intentar arreglar-ho, per intentar liderar-ho. Tothom té, com deia ara la Júlia, té arguments diferents i reivindicacions diferents, i els sindicats, i els pares, i fins i tot els alumnes, no? Però el cas és que tu ets el govern i tu has de fer una mica de crupier, has de fer una mica d'ordenador del tema, de dir, escolta, doncs arribarem fins aquí, no arribarem fins aquí, exacte, i tenir un criteri propi que encara tampoc no coneixem. Escoltem molt els sindicats i escoltem molt les reivindicacions dels mestres, no escoltem massa encara la idea del govern. Potser és que la precarietat de l'autogovern de Catalunya, que denunciem sempre en termes competencials i en termes de finançament, és massa grossa com per poder tenir grans idees, però sí que és veritat que a l'hora de posar-se a negociar i a l'hora de liderar un procés de millora, encara que sigui feble, el govern em sembla que no podia haver fet pitjor, i que aquestes destitucions les veiem venir avui, se'ns han comunicat avui aquestes destitucions, però les persones que no hi seran sabem quines són, però no sabem exactament el que va passar amb el tema de les proves PISA, per exemple.
4: Clar, aquí hi ha tres coses respecte a PISA. Almenys hi ha hagut unes responsabilitats polítiques, això
1: sí,
4: és evident.
1: No hem fet allò de culpar els directors, culpar les proves o culpar un altre, no, assumir que efectivament hi ha hagut una errada. No s'entén que hi hagi 7 avisos i que ningú no mogui res.
4: Exactament, i que per molt que la consellera digui que no és responsabilitat de la secretaria general, home, una secretaria general no és una cosa molt coneguda a nivell del gran públic, però segurament és la persona que més coneix el departament, més fins i tot que la pròpia consellera, per tant, deixar-la caure...
3: És la persona que mana, en general.
4: Exacte, és un pas important i és una manera de dir, encara que la consellera la vulgui exculpar, home, aquí l'hem cagat força. Això és una cosa. Després el que s'ha de decidir si el que estem resolent aquí és un conflicte laboral o és un conflicte del sistema, perquè aquí estem amb les dues coses a la vegada. Estem parlant d'una vaga que... Jo he notat a Yolanda Segura una mica menys hostil que fa
1: sí,
4: dos
1: sí.
4: mesos. No sé si és per, diguem-ne, que ha passat l'estiu o perquè realment estava veient amb bons ulls un acord que ella va signar i després els professors no la van ratificar. Llavors, aquí estem solucionant la vaga del 8 de setembre, que no es resoldrà, o estem realment replantejant una renovació del sistema? En aquesta entrevista que ha fet durant les seves vacances la Júlia Raquel, el president mateix ho deia, era el titular de l'entrevista, que s'havia de replantejar el sistema. I aquí és... Anem on el que diu el Jordi. Si realment es vol replantejar el sistema, per què no ens plantegem tornar a fer un pacte nacional d'educació que ja farà 20 anys que es va fer, per exemple? És a dir, per què no hi ha un moment de tots els actors dir d'acord, hem arribat fins aquí, aquest curs la cosa està així. Posem-nos-hi, donem-nos tot el curs de marge per anar fent reunions al Parlament. Una cosa bastant útil, que no només sigui imatges, a dir, trobades, tal, per decidir realment en quin model volem anar i intentar salvar l'escola d'aquí 15 anys i 20.
3: Jo crec que aquesta hauria de ser la via també pels propis sindicats, perquè aguantar un curs amb mobilitzacions també serà molt complicat, tenint en compte que els propis professors van tombar aquest acord.
4: Sí, sí.
3: Ho dic perquè també seria una sortida vàlida per, en aquest cas, USTEC, de dir ei, ens focalitzem-nos ara en fer aquest acord i veurem com tira. D'altra banda, també és una proposta de Junts, que per tant li serviria al president per dir recullo el guant, ho fem tots conjuntament i tirem endavant. Crec que hi ha una altra proposta, que és la d'Esquerra, que és aquesta de crear un grup d'experts durant 12 anys, no?, que supervisen educació. Jo crec que en aquest cas potser no és del tot acceptable, tenint en compte que li treus atribucions a la teva pròpia feina com a govern, i per tant crec que per aquí no passarà, però sí que és cert que és una via en la que tothom podria coincidir. Veurem si passa, però de moment la vaga del 8, jo és que tinc la sensació que ni els propis professors li veuen gaire sentit, tenint en compte que aquell dia precisament és el dia de l'arribada, de l'acollida. Són pràcticament 2-3 hores de classe i després ja hi ha els claustres i ja hi ha reunions.
4: Bueno,
3: és bastant...
4: Té un sentit sindical de dir, escolta,
3: que no comença amb normalitat,
1: però el que va passar l'any passat no està solucionat. Continuem igual.
5: Com els controladors aèris, quan més molesta ho fan.
3: És una imatge, perquè al final el curs, hi ha moltes famílies que diuen, no, el curs comença el 9.
1: Sí, perquè el 8 entra, que no entren ben bé a l'hora de la primera hora, entren més tard, etcètera. Bé, veurem. De moment tenim aquesta vaga convocada pel dia 8, però no descarten els sindicats de convocar-ne més, depenent de com vagin les converses, que de moment sabem que començaran dijous, que és quan tant la consellera com la portaveu de l'OSTE que ens ha dit que tenen previst trobar-se, veurem si per fer avenços o no. D'aquí a 19 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
7: La pilota la juga Barça, la té Pedri.
8: Tot és possible un dia de partit.
7: Podria provar a xut, continua la xuta, la tira!
8: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a 9:15, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. La crisi humanitària generada a Ceuta a finals del mes de juliol i que ha marcat l'agenda informativa durant tot el mes d'agost amb l'entrada de milers de migrants procedents del Marroc s'ha convertit també en una crisi política que assota el govern de Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol ha concedit una entrevista a la cadena SER, ha trencat el seu silenci, ha defensat la mateixa versió que han anat fent públics els seus ministres durant el mes d'agost, a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i directament ha assenyalat quins estats van propagar la informació falsa.
3: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
2: Per cert, el ministre d'Exteriors d'Israel ja ha acusat a Pedro Sánchez de dir mentides i ben grosses sobre el rol d'Israel en aquesta crisi de Ceuta. Per tant, de moment, Israel, que diu que Sánchez no està dient la veritat amb aquest paper d'Israel juntament amb Rússia. El que sí que ha volgut fer Pedro Sánchez és descartar el Marroc com qui estigués al darrere de l'entrada de migrants. Diu que en cap moment cap servei d'intel·ligència espanyol va detectar la magnitud de l'entrada de migrants que hi va haver.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: A banda de la crisi humanitària de Ceuta, Sánchez ha d'afrontar una nova crisi política, de fet sembla que les encadeni una darrere de l'altra. L'oposició, especialment el Partit Popular, li ha criticat durament que fes vacances. Avui Sánchez també els ha contestat en això.
3: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y he podido disfrutar un tiempo de ellos y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
2: I a l'hora de respostes, doncs des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Semper, ha estat l'encarregat de respondre les paraules avui de Pedro Sánchez sobre tot el que explicava i demanant més explicacions i, de fet, no estan gens d'acord amb la gestió que ha fet el govern espanyol d'aquesta crisi a Ceuta.
4: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
2: No sé com ho veieu. Tot plegat, la resposta del PP, les explicacions de Sánchez i ja un dels dos governs als quals ha assenyalat Sánchez, que era el de Rússia i el d'Israel, bé, doncs el d'Israel ja li ha respost dient que és una mentida i que ells no hi han tingut res a veure.
5: Tot és molt especulatiu, eh? És a dir, ni Pedro Sánchez és capaç d'argumentar o demostrar per què assenyala aquests països, perquè estem parlant de xarxes socials i les xarxes socials no tenen país, diguéssim. Això costa molt de determinar, en qualsevol cas podria explicar-ho millor, de la mateixa manera que el PP tampoc és capaç d'assenyalar per què té tan clar que ha estat al Marroc i ho pot, no dic demostrar en proves, però com a mínim dir, escolta, d'A, B, C, no? I poder fer una deriva lògica d'aquesta conclusió. Cap dels dos ens sembla que estigui apuntant massa a una cosa massa creïble o massa veraç. Estem parlant de relats purs, de relats semibèl·lics fins i tot, i de diplomàcia d'aquella de a punt de retirar els ambaixadors i de posar l'Aznar per allà al mig, el rei que s'hi va o no hi va. Aquesta mena de caldo de cultiu que sembla que tothom veu que és un possible incendi fort en termes de diplomàcia internacional i en termes de política fronterera d'Espanya. Tothom veu que és un tema delicadíssim, tothom veu que una sentència del Tribunal Suprem ha pogut facilitar que persones hagin sentit cridades a anar a Ceuta, però també pot ser que hagi estat acompanyat de, diguéssim, estats que puguin haver-ho animat. I això no ho podem saber. L'única cosa que podem saber és si Espanya reacciona d'una manera prou preventiva i prou eficaç com per no només evitar-ho, sinó també per reconduir aquesta situació, sigui acollint aquestes persones o sigui donant-los la sortida cap al Marroc com reclama el mateix Marroc, i no ho veiem tampoc. Jo el que he vist és una desídia forta per part del govern espanyol d'una mena de salvar la imatge, de tirar milles, de sobretot exculpar el Marroc, amb un interès majúscul en exculpar el Marroc sobre aquest tema, suposo perquè veuen que només que aixequin la sospita mínima, que és una cosa que l'oposició es pot permetre, però el govern no es pot permetre sobre el Marroc, aleshores sí que estem en una escalada de conflicte molt més grossa.
0: Sí, sí, és evident que Sánchez no vol molestar el Marroc, perquè si no es preguntaria per què hi va haver tanta facilitat per creuar la frontera aquell dia. I el seu problema, jo no tinc cap dubte de la maldat de Rússia i Israel, com de que Sánchez li va molt bé culpar a lo que en el seu dia va ser la fachosfera i sempre la internacional derechista, i sempre fa servir aquests termes. Però el problema de Sánchez no és que creuessin 70.000 persones o 100.000 en funció dels informes la frontera aquell dia. El problema és que un mes després la situació segueix enquistada. És veritat que n'hi ha molts que els han tornat als seus països, però ara mateix la situació a Ceuta, ens ho explicava aquest matí la Marta Viana i també el Miquel Harker al migdia des de Ceuta, segueix sent molt greu. I una mica el que representa Ceuta és el problema que hem tingut, ja et diria, com a societat i política en els últims anys, no? Una esquerra incapaç de sortir d'un problema i gairebé de reconèixer-lo, no? com de dir, escolta, aquí està passant alguna cosa, però ens és igual. Una dreta que atia el conflicte i un conflicte convivència greu sense cap mena d'escrúpol i que pot acabar malament en els propers dies. I al final tenim allà uns milers de persones, perquè també hi ha qui diu que són 5.000 del govern espanyol, i les ONGs allà diuen que en són 15.000 i moltes més. Una ciutat que certament està vivint amb molta preocupació el que passa, i una extrema dreta que és fins i tot capaç d'anar amb iots i cerveses a la mà a cridar consignes contra la gent, no? Llavors, crec que Pedro Sánchez i el govern espanyol haurien d'haver fet alguna cosa més que dir això a Rússia i Israel, que té tota la raó, que té tot el dret a estar de vacances Pedro Sánchez. Ara ha de garantir que el govern funcioni, i en aquest cas no ha funcionat el govern espanyol.
1: Jo estic molt amb aquesta última part, és a dir, tinc la sensació que algú a dins del govern encara no acaba d'entendre que això no és una crisi com una altra de les que ha tingut, és a dir, és una crisi no només migratòria, sinó humanitària, molt greu. Fa un mes, cada dia són les mateixes imatges, i per tant jo crec que això pot acabar cremant a la Moncloa, i ell avui el que ha decidit és fer una entrevista molt dura, amb un to fins i tot beligerant en algun moment, no? Tot i que l'entrevista és veritat que era bastant còmoda, però cap autocrítica. Crec que ha sigut un error mencionar el tema de les vacances. Crec que potser no calia fer-ho, era tan fàcil com respondre estic permanentment treballant i ja està. I en el fons ha sigut ell el que ha dit fos durant aquest mes aquestes imatges d'ell amb un comandament davant d'una pantalla, no? Amb tothom connectat, per tant, podia defensar-ho. I em sorprèn. És a dir, no sé si hi ha algú darrere amb prou entitat com per intentar-lo convèncer de que no s'està fent bé. És a dir, un mes després es fa aquest comandament únic. Encara hi ha diferents versions entre Defensa i Interior. Ell no és prou capaç d'aclarir si els informes del CNI realment advertien d'aquesta magnitud o no. Ha dit, advertien d'alguna cosa però no tant. Per tant, això és un error. Uh-huh. Si els serveis d'intel·ligència espanyols no són capaços de preveure una cosa com aquesta, crec que molt bé no queden, i per tant aquí ningú està assumint cap mena de responsabilitat. És a dir, tinc la sensació que s'està intentant girar la truita només cap al PP, que és cert que el que han fet a Ceuta bàsicament és anar a fer-se la foto i tornar, aquí ningú ha proposat cap solució, però que això els acabarà cremant amb ells, i ho veurem veient com acaba les manifestacions amb els veïns, que crec que aquest és el punt on potser no s'hi havien fixat prou, i és on l'extrema dreta acabarà creixent cada vegada més, enfrontant el que ve a ser una persona que busca una vida millor i l'altra que considera que té dret a deshumanitzar-la, a cremar-li les seves coses, i per tant a generar un conflicte social que pot acabar en altres territoris de l'Estat i no només a Ceuta.
2: Sobre això, una de les derivades és què passa ara amb els menors que són a Ceuta i que el govern espanyol vol traslladar des de Ceuta cap a la península, perquè allà a Ceuta no tenen prou capacitat per tal d'atendre'ls de manera correcta. Una possibilitat és derivar-lo, com dèiem, a diferents autonomies. Des de Catalunya, avui hem sentit al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, dient que sí, que Catalunya ha d'acollir aquests menors, però posant un però, dient que l'acolliment no pot ser infinit.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
2: Per tant, ajuda sí, però amb un cert límit.
1: Però és que ja hi és el límit. De fet, fa un any, aproximadament, potser una mica més, un any i una mica més, que es va reformar aquesta llei d'estrangeria i va haver una negociació amb Junts per Catalunya i el govern espanyol per reformular-la amb una sèrie de quotes i, per tant, a mi em sorprenen aquestes declaracions tenint en compte que aquest límit és finit. És a dir, aquí no s'està parlant d'acollir a tothom. De fet, tot el contrari, el propi govern espanyol, si recordeu les primeres declaracions de Marlaska, va arribar a dir que havien de tornar absolutament tots, és a dir, passant per damunt del dret a l'asil, al refugi, als menors. Per tant, aquest discurs a mi avui m'ha sorprès molt perquè no l'entenc, perquè crec que no és real i perquè crec que alimenta aquesta sensació, perquè al final, malauradament, moltes vegades es viu més de sensacions que de dades, de que aquí s'acolliran a no sé quants menors i que això desestabilitzarà els serveis públics de Catalunya. Crec que perquè vinguin 30 nenes que necessiten protecció no hi haurà cap servei que cap català no tingui dret a accedir-hi. Més aviat, tot el contrari.
5: Toca molts temes i toca temes que estan molt encesos ara últimament.

0: com tots sabem, eh? Però en primer lloc, el tema humà, que és un tema que hi ha una sensibilitat política que el tracta amb més tacte i una altra que, el tracta amb més contundència i que fins i tot parla d'invasió, ja no parla de vinguda, d'arribada, de necessitat humana, sinó d'invasió, que és un llenguatge que pot funcionar en determinats àmbits. Afecta el tema territorial, que és ara Junts, especialment, també Esquerra, demanant la transferència de la competència de les polítiques d'immigració per a les autonomies, tenint en compte, a més, que Ceuta i Melilla són autonomies i que, per tant, veuríem com això s'aplicaria. I després hi ha el tema també ja de que hi ha al darrere d'aquesta factor geopolític, no? De qui ha estat, de per què i per què ara, i fins i tot aquella argumentació que es fa des de la banda més dreta, que és, no, és que hi ha uns dossiers que existeixen sobre Pedro Sánchez, que els té el Marroc i que els traurem i que potser per això no, i potser per això no es vol ficar massa amb el Marroc, que són coses que volen i que volen moltíssim i que potser que tinguin alguna part de veritat, però que realment és una mena de crisi d'estival que ja no és una
1: cert. No ho sabem.
0: No ho sabem. I si alguna cosa apareix pròximament, doncs sabrem exactament què passava, no? Però sí que la manca d'acció convida a especular-ho tot i convida que tothom faci el seu propi relat, i el relat més contundent i el relat més dur i el relat més sorprenent, innovador i gairebé de vegades inhumà, doncs té molt a guanyar en aquest cas.
2: No, és que m'he quedat amb això del Marroc i Pedro Sánchez. També que hi havia aquella teoria que l'havien copiat el mòbil per robar-li. Tot era fantàstic. De fet, el Marroc està aprofitant, no encara el govern, però la premsa, per començar a reclamar o tornar a reclamar Ceuta i Melilla com a ciutats pròpies, que aquí també, aquesta és una altra història, que si sobre el valor...
0: Explícitament, explícitament.
1: I aquí des de Madrid recorda el desastre del 98, si això pogués ser una altra cua.
0: Ha costat algun articulista, això.
1: Sí.
2: I que cada govern té la seva crisi amb el Marroc, si no. L'altre dia mirava un documental de la invasió de Pere Gil,
1: que va ser...
2: gairebé còmic, és a dir, no ens hi
1: trobem vides com ara. Allò era una pedra, pràcticament.
0: Com viento duro de Levante.
2: Que va ocupar Marroc i que Aznar va decidir respondre amb una aparició bèl·lica fulgurant, i ara estem parlant de moltes vides humanes en joc.
1: El que sí que és veritat és que fa la sensació que aquesta crisi humanitària tindrà un cost més elevat si no la soluciona bé el govern espanyol, que d'altres que ha tingut i que semblava que se l'havien d'endur per davant i que al final ha tingut un cost relatiu. Però aquesta sí que fa la sensació que no l'acaben de solucionar bé i que això sí que li pot tenir un cost en any electoral, recordem-ho, temporada electoral.
3: I en el fons, aquestes imatges que veiem avui, no?, de totes aquestes persones que intenten accedir als llocs d'acollida, al final també això també té un risc que aquests campaments acabin sent, entre cometes, assentaments. És a dir, aquí hi ha d'haver una agilització molt més eficient, però a nivell burocràtic, i crec que aquest és el problema. És a dir, les imatges que veiem cada dia són pràcticament una porta oberta intentant que voluntàriament tots acabin tornant, que això va ser la primera estratègia del govern espanyol, això estava pensat, això no era una cosa d'omissió. Es va intentar els primers dies fer zero acollida perquè ells mateixos decidissin tornar, sí. I és veritat que això, en certa manera, els hi va funcionar. Però ara què? És a dir, aquestes 6.000 places que s'estan intentant muntar en aquests campaments, quant temps estaran allà? Fins quan? Quan s'agilitzaran aquests processos? Quants podran ser acollits? Quants no? Avui Pedro Sánchez el que deia és recordar que els motius econòmics no et garanteixen aquest asil. I ell deia, ell mateix ja advertia, la majoria són motivacions econòmiques, per tant acabaran tornant. Però hi ha els menors, són 1.200, són molts. I alguns que potser fins i tot s'ha de buscar directament la seva família si en el cas en què s'acrediten de tornar al Marroc. Això no és fàcil, però és que portem un mes de crisi i jo tinc la sensació que aquests passos endavant no s'estan donant.
1: Bé, doncs tot el mes d'agost hem estat pendent de la situació a Ceuta i fa la sensació que en els pròxims dies també n'haurem d'estar pendents, perquè a més hi ha compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, haurà de donar explicacions i, òbviament, la situació allà continua enquistada i continua havent-hi protestes. Avui mateix al migdia n'hi havia una altra pel deteriorament dels serveis de la ciutat, fins i tot dels serveis de neteja, perquè tenen un munt de gent que està vivint pràcticament al carrer i no saben com solucionar-ho tot plegat. Queden un parell de minuts per arribar a les 4, a l'hora que acabem el Catalunya migdia i el relleu, ja ho sabeu, que ens l'agafa el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Hola, Òscar, bona tarda.
1: Com estàs?
4: Molt bé, content de saludar-te de nou.
1: A punt ja per començar o no?
4: Sí, però mira, avui
5: saps que la tornada s'ha de fer una mica progressiva?
1: Sí.
5: Ara no sóc a l'estudi de Catalunya.
1: Ja sentia com molt soroll, una sirena, sí, està al bar fent el cafè.
5: Al bar, fent el cafè, sí.
1: Com pot ser?
5: Hem vingut amb el Bassas a fer el cafè al bar, perquè avui ve el Bassas. Bassas, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
1: Però escolta'm una cosa, Bassas, tu havies començat mai un matí de Catalunya Ràdio des del bar, un inici de temporada? Bueno,
6: si la pregunta és sobre començaments de matins, els havíem començat en els llocs més inversemblants, o sigui que millor que no entrem en detalls. Però sí, és possible, sí.
1: Ah, sí, molt bé.
5: Pensa que aquest any tenim alguns dels noms clàssics, però d'altres de nous, i només et dic una cosa. Avui, per exemple, Òscar, descobrirem la llegenda del gegant de Kandahar. A partir de les 5 de la tarda, perquè aquest any tinc una secció de teories de la conspiració. Això el Joan Bota i el Carlos Baraibar, segur que els interessarà molt.
1: Segur, sí, sí.
5: Doncs avui teories de la conspiració, el gegant de Kandahar. Va existir, no va existir? I amb el Bassas us marcarem una mica els temes que marcaran el curs, vull dir que preneu nota, perquè les tertúlies de l'any segur que el Bassas encertarà molts dels temes.
1: Molt bé, doncs escolta'm,
2: quin nivell d'aura té començar la temporada des d'una cafeteria?
1: Hauríem de farmejar aura entre el Garriga i jo, molt bé.
5: Aquí farmegem contínuament.
1: Ah, molt bé, endavant, jo te la cedeixo tota l'aura, tota per tu. Doncs escolta'm, de seguida el Garriga amb la primera tarda de Catalunya Ràdio d'aquesta temporada, amb el Bassas i company. Acomiado la Júlia Regué, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bona tarda. Gràcies, bona tarda.
1: Els del Catalunya Migdia tornem demà a partir de les 2 en una nova edició, perquè això no s'aptura. Avui és el primer dia, però això ja estarem aquí fins a l'estiu. I de seguida el Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Són les 4. Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC i de la CGT. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. La tensió es manté a Ceuta amb manifestacions d'una part de la població que avui ha denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants continuen fent cua davant dels centres temporals d'acollida. I el PP, que no es creu la versió de Sánchez sobre el paper del Marroc en aquesta crisi migratòria, també Sumar i Esquerra qüestionen que Rabat no n'estigui al cas. Alhora, Oriol Junqueras defensa que Catalunya aculli menors migrants, però alerta que no ho pot fer de manera il·limitada. L'Euríbor tanca l'agost al nivell més alt en 2 anys, fregant el 3%, i això té una traducció a les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec, en base a aquest indicador, pagaran entre 70 i 80 euros mensuals de més. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli puja un 3% després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Els equips de rescat del Nepal treballen per accedir a més de 900 treballadors que es creu que hi ha atrapats en un túnel d'instal·lacions hidrològiques, volem dir. El risc de desbordament de 2 llacs ara s'hi suma al col·lapse de les glaceres. I el món del fotoperiodisme acomiada Jean-François Leroux, un fundador i director del Festival Internacional Visa per la Imatge, que ha mort aquest matí als 69 anys, víctima d'un càncer, 2 dies després que obrís portes a Perpinyà la 38a edició del certamen que ell va crear.
0: Esports.
2: El Barça tornarà a liderar la primera divisió de futbol si derrota avui el Rayo Vallecano 9:45 del vespre en partit de tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda la revisió mèdica amb el club blaugrana. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge de lateral dret mallorquí Mateu Morell, de 26 anys, per 2 temporades. I Àlex Palou es proclama per 5a vegada campió de la IndyCar després d'acabar 5è i 10è a les 2 proves del Gran Premi de Milwaukee.
1: I el temps, calor moderada, màximes d'entre els 29 i

0: Els 34 graus esperen nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà i el Ripollès, Osona o la Garrotxa. La calor entre dimecres i el cap de setmana es farà més intensa.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen 3 minuts i mig de les 4. Salutacions de la Nàtia Dell, que us acompanya des d'ara i fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del departament i expedienta 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada en aquestes proves de l'OCDE, però sí que parla d'un punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
2: El Departament d'Educació ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i un per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació de Catalunya i un càrrec polític del departament. No n'han transcendit els noms, però sabem que en aquests moments no estan en actiu. De la investigació del departament es desprèn que hi va haver diverses errades. La més greu és que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que el nombre d'alumnes que no estaven fent les proves era massa elevat i encara que diuen que ho van traslladar als centres, no hi ha constància que això es fes. La consellera insisteix que aquesta informació no li va arribar, però assumeix que com a departament no han estat a l'alçada.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: De la investigació també es desprèn que els centres no coneixien que hi havia aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que podien quedar exempts de fer les proves. Tot plegat permet entendre què va fallar en el procediment, però no en el fons, i és perquè els centres van considerar que hi havia tants alumnes, fins a un 23%, que no estaven capacitats per fer les proves PISA. La consellera d'Educació també ha anunciat un relleu important a la direcció del departament, substitueix a la seva segona, la secretària general, Teresa Sambola, per obrir, diu, una nova etapa. El nom del seu relleu, però, es coneixerà demà. I obrir una nova etapa és el que demana també els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, USTEC i la CGT. Es reunirà amb ells dijous, però sense cap nova proposta sobre la taula. Niubó diu que s'ha de respectar el dret a vaga, però que també s'ha de preservar el dret a l'educació dels alumnes i que no estan en el mateix punt que a l'inici del curs passat. Diu que s'ha avançat en els acords i que, malgrat que queda feina per fer, demana responsabilitat perquè aquest sigui un curs menys convuls que l'anterior.
0: Els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern al fiasco d'aquestes proves de PISA i a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar que escoltàvem. Junts demana la compareixença de la consellera, mentre que els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels Republicans, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no arregla la situació a les aules. Escoltem-lo.
4: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
0: I això que dèiem, mentre està l'inici de curs de la setmana que ve, que continua sent una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen aquesta vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. La consellera Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats, USTEC i CGT, i els ha demanat flexibilitat i comprensió.
3: Per aquest govern, doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però pel sindicat USTEC, la injecció

0: de mesures no és suficient fins que es concreti sobre un calendari. Fins que això no passi, dimarts que ve hi haurà vaga. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu Iolanda Segura.
1: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: A tot això, les famílies insisteixen que la crisi educativa no se soluciona només en acords i calen canvis estructurals. N'ha parlat també Catalunya Ràdio, la directora de la FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull.
2: Aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i pactar propostes que impacten en el sistema educatiu.
0: L'altre focus informatiu continua estant a Ceuta. Un mes després d'aquesta crisi migratòria, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta a Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
4: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
3: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
4: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
3: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
4: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
3: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
4: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
3: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
4: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
3: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: Israel, per la seva banda, desmenteix haver estat al darrere de la difusió de missatges a xarxes que encoratjaven a creuar la frontera de Ceuta. En una pilota, el ministre d'Exteriors israelià ha acusat Sánchez de mentir descaradament sobre el paper del seu país en aquesta crisi. Assegura que difamar Man Israel no aconseguirà desviar l'atenció del seu fracàs en la gestió d'Espanya. Mentrestant, el PP insisteix a apuntar el Marroc com a responsable d'aquest assalt multitudinari. Critiquen el president espanyol per no haver donat una explicació convincent de tot plegat i per haver-se contradit, afirmen, a l'hora d'assenyalar els impulsors dels fets. Segons Borja Semper, portaveu dels Populars, Sánchez està instal·lat en la conspiranoia per no assumir responsabilitats.
5: Però a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta per tercera vegada en un mes, serà aquest dimecres, el mateix dia que els populars han convocat una concentració al vespre en tots els ajuntaments espanyols en solidaritat amb Ceuta. I a tot això, Sumar i Esquerra Republicana, que també qüestionen la versió de Sánchez sobre el paper del Marroc en aquesta crisi. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta. Ara bé, alerta que no es pot fer de manera il·limitada i igualment l'augment de la població col·laboració no pot ser infinit.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement il·limitat de la població.
0: Des del PSC, Lluís Amoret avisa del risc de deixar-se portar pels discursos més radicals.
7: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb, doncs, amb les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
0: La CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta. Tot això, l'ambient de tensió a Ceuta continua creixent amb manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma, que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez.
8: Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants és molt visible. S'apleguen a les platges, als turons i també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si sabem què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal perquè corre la veu que, si hi són, doncs tindran més oportunitats. Avui s'ha anunciat que s'incrementen les places fins a arribar a les 3.300. El que hi ha a la Loma, a Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire, hi ha hagut acaraments, baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació, la quarta en 24 hores, contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
9: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
8: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja amb una sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
0: I així arribem a un quart de cinc de la tarda. A aquesta hora connectem amb l'equip viari, amb Mariluz García. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hi ha poques retencions, però localitzades a la ronda litoral entre Fòrum i el Bon Pastor, en sentit Besòs, a causa d'un accident. També hi ha lentitud a la C58 a l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, a l'altura de Montcada. També lentitud a l'AP7 a Barberà, en sentit sud, per enllaçar amb la B30, on s'estan fent obres a la calçada en direcció Barcelona-Tarragona. I ara també es comença a lentir la circulació a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi, en sentit en Besòs, però de moment sense aturades. El transport públic es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. En Francesc Mauri.
11: La tarda ens porta calor moderada, baixa respecte ahir, la temperatura 1 o 2 graus, pràcticament no es nota ni es notarà, domini del sol, però no tot arreu, nuvolades a la zona prelitoral, també Pirineu i Prepirineu, no es descarta algun ruixat a la zona més oriental. Els propers dies la temperatura, demà no, però sí a partir de dimecres, va cap amunt. Un augment que, a l'acabar la setmana, doncs, ens tornarà a portar una calor bastant marcada, no pas extrema. I el temps, gran part de la setmana, pràcticament tota ella, ben tranquil.
0: Trescat Info. Trescat Info. És un quart i dos minuts de 5 de la tarda. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Després de més d'un mes de calma relativa tornen les hostilitats. Per tant, els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Iran. Iraq, a l'estret d'Hormuz, fent 2 morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial del petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra 2 bases militars dels Estats Units, situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
12: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als $91 al barril de Brent. Però el petroli no és l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra de l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte de l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses, Núria Har.
13: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
14: Hi ha una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara, ens sortirà molt car.
13: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
14: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de sobreinistament. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
13: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
0: I encara a pàgina macroeconòmica, l'Euribor tanca el mes pràcticament el 3%, en concret el 2,95, el nivell més alt en 2 anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que ara es revisen amb l'Euribor de l'agost uns 70-80 euros al mes. Si tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus, ara, al setembre, fins al 2,5%, la pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte justament a l'Iran i també la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra, intermediador hipotecari d'H2B.
15: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci econòmic d'SLM, Robert Casajoana.
16: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
17: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Lluita contrarrellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal, després de la riuada sobtada de fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments plana a la zona. La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels 2 llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de l'àrea afectada corren el risc de col·lapse. col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
18: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
0: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia.

Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten. En paral·lel, el govern nepalès explica que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39

0: Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
1: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Parlem ara de cultura. Abans d'entrar a la pàgina esportiva, mort als 69 anys, víctima d'un càncer, el fotògraf Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. Ho anuncia la pàgina web del certamen juntament amb la seva família. Explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
3: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025 i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
4: Nous, on montre et on assume.
2: Precisament la 38a edició del Visa per la Imatge, la primera a la que no va poder l'heroi, va obrir portes dissabte a Perpinyà amb imatges que giren al voltant del conflicte i crisis humanitàries actuals, com la massacre de Gaza, la guerra d'Ucraïna, la situació al Líban o el canvi climàtic. Ara sí, anem als esports.
5: Esports.
2: 5 minuts fins al punt de 2:45. Ricard Isidro, bona tarda, benvingut.
6: Bona tarda, Nati, gràcies. El Barça pot empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. L'equip entrenat per Hansi Flick rep a 9:45 del vespre el Rayo Vallecano, un equip que ha sumat un punt en les dues jornades disputades fins ara, mentre que el Barça busca la tercera victòria seguida. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a Barcelona la revisió mèdica amb el club blaugrana. El Barça pagaria a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros, més variables pel jugador de 29 anys. Demà es faria oficial aquesta incorporació. El jugador arriba al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla que té.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: Aquest Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà 9:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
5: 3CAT Info.
6: Encara la primera divisió, avui també juga l'Osasuna Getafe, que començarà 8:15. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador de 26 anys arriba procedent del Mallorca, també de la segona divisió, i ha firmat per les pròximes dues temporades.
9: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
6: Morell es va formar a les categories inferiors del Mallorca, el Barça i el Borussia Dortmund. Per cert, en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 140 milions d'euros.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
10: Incredible, man. Just...
11: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran, tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
10: Yeah, ready for the next one.
6: Ho ha aconseguit Palou aquesta matinada després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. És el 5è títol de l'IndyCar de Palou en 6 anys i també el 4è de consecutiu, una fita que el situa només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 el mític AJ Foyt a la Fórmula Indy. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa a Laguna Seca, Palou ja ha sumat 6 victòries i 7 pols en 17 carreres.
5: 3CAT Info.
6: El Barça d'handbol, de la seva banda, ha presentat avui les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pic Seguet hongarès. Hernández, de 31 anys, parla de somni.
12: Creo que por mí y por todos los jóvenes que han pasado por este deporte, de que el llegar al Barça es lo más grande que te pueda dar balonmano. Para mí personalmente es un sueño cumplido y ahora nada, solo espero

0: corresponderle como se merece y devolver el cariño y todo en la pista y celebrando paradas con vosotros.
1: Tots els jugadors firmen fins al 20 de juny de 2029. En ciclisme, avui hi ha la primera jornada de descans de la Vuelta, amb el balear Enric Mas com a líder, amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic. El mallorquí del Movistar ahir es va imposar la novena etapa, en final a l'Alt d'Aitana, al País Valencià. I demà ja es disputarà la desena etapa, seran 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb tres ports de tercera categoria. També en ciclisme, l'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural navarrès les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt, on actualment hi ha 2 catalans més, David de la Cruz i Marcel Camporubí, a banda d'Àlex Sanz, director esportiu principal de l'estructura.

0: Són 4:45 de la tarda d'aquest dilluns 31 d'agost. En recapitulem aquesta hora, repassem les informacions més destacades que us estem explicant. Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i també a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de la USTEC i la CGT. Pedro Sánchez, que desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. Tot això mentre dura la tensió a Ceuta, manifestacions d'una part de la població que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants continuen fent cua davant dels centres temporals d'acollida. A banda d'aquestes qüestions, que de seguida us ampliem, des d'ara i fins al punt de les 5, també parlarem de pedregades, d'uns 2.000 cotxes que haurien quedat afectats per la pedregada que va caure la setmana passada a Tarragona. És la primera estimació que han fet els desbunyegadors, que són els professionals que reparen carrosseries de cotxe, un ofici que, tot i ser força desconegut, té una alta demanda i el mercat laboral. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a habitatge repercuteixi en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. De seguida ho explicarem. I també us parlarem d'aires condicionats. Els interessats a tenir aire condicionat aquests dies a casa s'han d'esperar més d'un mes de mitjana. La dada l'ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, que té l'origen en un increment del 30% de peticions per la calor d'aquest estiu i també per la falta d'instal·ladors. De seguida en parlem. I què és el més destacat de la pàgina esportiva?
1: Doncs que el Barça tornarà a col·lidar a la primera divisió de futbol si derrota el Rayo Vallecano 9:45 del vespre en partit de la tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a la revisió mèdica amb el club blaugrana i demà es faria oficial el seu fitxatge.
0: Gràcies, Ricard. I l'últim titular, el del temps, calor moderada, màximes d'entre el 29 i els 34 graus. S'esperen nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. La calor entre dimecres i el cap de setmana es farà més intensa. Dos quarts i 3 minuts de 5 de la tarda ens hi posem. El Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del departament i expedienta 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula aquesta destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada en aquestes proves de l'OCDE, però sí que parla d'un punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en aquest procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que és l'encarregat de supervisar les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent. Però no es va actuar per rectificar-ho, ha reconegut. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment, cap dels 3 estan en actiu. A tot això, els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves i a la vaga de docents que plana sobre l'inici de curs escolar. Junts demana la compareixença de la consellera Niubó, mentre que els comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. Mentrestant, us dèiem, l'inici de curs de la setmana que ve, que continua sent tota una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen la vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures. Mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. La consellera ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT i els ha demanat flexibilitat i comprensió. L'escoltem.
2: Per aquest govern hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però pel sindicat USTEC la injecció de mesures no és suficient fins que es concreti sobre un calendari. Fins que això no passi, dimarts que ve, recordem, hi ha vaga. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu Yolanda Segura.
3: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: A tot això, les famílies insisteixen que la crisi educativa no se soluciona només en acords i que calen canvis estructurals. N'ha parlat també a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull.
4: Aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i pactar propostes que impacten en el sistema educatiu.
0: 3CAT Info. 4:45, un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic, però no ha fet autocrítica per la gestió que ha fet el seu govern sobre aquesta crisi migratòria. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. També ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta. La visita, però, no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
6: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
5: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
6: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
5: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
6: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
5: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la zarzuela de moment no ho confirma.
6: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
5: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar 2 setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: Israel desmenteix haver estat al darrere d'aquesta difusió de missatges a les xarxes que encoratjaven a creuar la frontera de Ceuta. Ho ha dit en una piulada el ministre d'Exteriors israelià. Anem a altres qüestions. Parlem ara d'un tribunal xipriota que ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 més. Els acusen d'homicidi per imprudència i negligència. L'organisme també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietari del catamarà sinistrat. I la policia suïssa que ha detingut un sospitós pel tiroteig d'aquest cap de setmana que ha fet un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zuric. En un comunicat explica que es tracta d'un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria vinculat amb els fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar una sola persona.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. La pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys, com a mínim, en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desbunyegadors, que són els que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut, per cert. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
8: Els desbunyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros, i Òscar Orenzana.
9: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut, y fem las reparaciones pertinentes.
10: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
8: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabunyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
0: Anem ara cap a les comarques de Girona, on s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
11: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
11: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
12: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
11: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja, amb problemes per deixar-les. I n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
13: Baixar cap al litoral en bicicleta compartida a Barcelona s'ha convertit en un mal de cap a l'estiu a determinades hores. Falten bicis a les estacions dels barris més allunyats de les platges i se n'acumulen a les de la part baixa. Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda. També s'amplia la flota de vehicles que mouen les bicicletes, que en retiren el 40% de primera línia de mar. Tot i amb això, alguns usuaris es queixen de problemes a l'hora d'agafar-ne o deixar-ne.
14: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes i a la Sagrada Família també, perquè no hi ha...

0: espai suficient.
1: Costa de trobar bici al barri de Gràcia. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
2: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
3: L'empresa que gestiona el servei aconsella fer servir estacions que són a segona línia per trobar un ancoratge on deixar la bici amb més facilitat. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes o bé d'ancoratges per deixar-la.
4: I abans de l'àrea de servei, explicar-vos que un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després d'aquest sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir el conductor d'aquest turisme, responsable de l'accident poc després del carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes també de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. En punt, 4:45, àrea de servei. Saludem a aquesta hora la Mariluz García. Informació sobre la mobilitat a aquesta hora. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Hi ha cua a l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord en direcció Girona i és que hi ha un carril tallat per retirar un vehicle avariat. També hi ha lentitud en sentit contrari entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30 on s'estan fent obres en aquesta calçada lateral. També cues a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró a les rondes, la ronda litoral entre Sant Adrià i el Bon Pastor en sentit Besòs a causa d'un accident. I també més enrere, a la mateixa ronda litoral, també hi ha cua des de Montjuïc i fins la Barceloneta en direcció Besòs i també de Vila Olímpica a la Barceloneta en direcció Llobregat. Compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència. També aturats a la ronda a dalt, lentitud i aturades entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs, mentre que la resta de la xarxa viària de moment es manté la normalitat. Més informació al punt de les 5.
4: Fins ara.
5: Fins ara.
6: El temps.
4: En Francesc Mauri.
7: Algun ruixat pot caure aquesta tarda a l'extrem oriental del Pirineu, nuvolades en aquesta serralada, també el Prepirineu, serralada prelitoral i voltant, sol a gran part de Catalunya i la calor que avui disminueix en general 1 o 2 graus. Pràcticament ni es nota ni es notarà, només els termòmetres. Demà temperatura estable, entre dimecres i el cap de setmana es torna a fer intensa la calor. Demà, amb previsió al matí d'intervals de núvols a la costa sud. I a la tarda, a més, amb nuvolades al Pirineu i algun ruixat. En dies posteriors no s'esperen precipitacions i la setmana serà bastant plàcida.
4: Són 4:02 de 5 de la tarda. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat. La calor que hem patit, sobretot el juliol, i la falta d'instal·ladors, com explicàvem, que arrossega aquest sector des de fa ja anys, han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. En Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
8: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
4: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat. I segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys. Ara marxem cap al delta de l'Ebre perquè aquest parc natural i les salines de la Trinitat han augmentat la protecció de les aus que nidifiquen amb un nou tancament perimetral. A banda, també s'ha renovat la senyalització perquè els vehicles que hi circulen ho facin amb precaució. Anem a Tortosa. Més informació amb Jordi Barranca.
0: Flamencs, gavines corses, gavines blanques, els xatracs o els ànecs blancs són algunes de les aus que crien a la punta de la Banya, un dels espais amb més

0: és valor ecològic del Delta. Ara es fa un pas més per millorar-ne la protecció. Christian Jensen és el director de la Fundació Salines Marines.
1: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, genetes. Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final de lo que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
0: En paral·lel, també s'han pres mesures perquè els vehicles que hi circulen ho facin amb cura.
1: Fem més eficaç la restricció de pas de visitants no autoritzats i amb l'ànim de fer més compatible l'activitat salinera i de logística dels camions que entren a recollir la sal, doncs hem instal·lat una sèrie de senyals de perill de pollets, d'ocells criant.
0: Les salines de la Trinitat, recordem-ho, acullen algunes de les colònies d'aus nidificants més importants d'aquesta zona del mar Mediterrani.
2: Parlem ara de cultura, perquè aquesta tardor llegirem i molt. I a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com Kerr Santos, Ian McEwan, fins a altres que estan per descobrir a casa nostra, com el suís Nelio Biedermann. Repassem alguns títols amb la Montse Camps.
3: Entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gost, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Kerr Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que s'endinsen les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. D'autors internacionals hi trobem Què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama. Mentrestant, Patrick Radenkiff, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, editat per Edicions 62 i Salamandra. I també Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica La Magrana. I en novel·la negra, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Lluís Llort, a l'editorial Clandestina, publica Short, un recull de relats on amb mala llet, humor i negró endinsa el lector en un món incòmode i als marges. I acabem amb un híbrid, un thriller d'espionatge i alhora novel·la històrica de la també basca Katisha Aguirre. Basada en fets reals, parla d'una xarxa d'espionatge creada per quatre dones durant la Guerra Civil. Es titula Servei Interior i el publiquen les editorials La Segona Perifèria i Tusquets.
2: Parlant de llibres, Peramola, l'Alt Urgell, té una nova llibreria oberta en una antiga botiga de queviures i ara vol convertir el poble en la capital de la poesia al Pirineu. Anem fins allà, fins a Peramola. Joaquim Albalate, quan vulguis.
4: L'antiga Casa Rutxer, oberta el 1870, va tancar fa dècades. Aquest mes s'ha reobert com a llibreria amb un pes important de la poesia i la narrativa del Pirineu. L'escriptor de Peramola, Ramon Besora, és un dels impulsors del projecte.
5: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc. Obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses i aquesta és la nostra il·lusió.
4: La llibreria manté pràcticament intacta la botiga original i vol servir també com a punt de trobada del poble. Per això s'hi faran xerrades, presentacions de llibres o contacontes. L'obertura s'ha fet gràcies a una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros per adequar el local. I les primeres setmanes ja hi han passat centenars de clients, tant del poble com d'arreu del país.
2: Més coses de cultura, l'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia del 74è Festival de Sant Sebastià en una gala al Cursal el 19 de setembre. Watts presenta en aquesta edició llargmetratge La esposa perfecta, el debut de la direcció del canadenc Ben Sheeran. Basada en una història real, la pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i que es fa amic de la seva dona. Watts ha estat nominada als Oscars en dues ocasions, pel seu paper a 21 gramos, d'Alejandro González, Iñárritu, i per Lo impossible, de Juan Antonio Bayona. L'actriu es va consagrar internacionalment el 2001 amb Mulholland Drive, de David Lynch, i també ha treballat amb cineastes com Peter Jackson, David Cronenberg o Clint Eastwood. I parlant de Barcelona, Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè d'aquest any, del 2026, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes d'aquest Piro Musical. El 2024 va ser Rosalí, l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgràcies en aquest Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Nati. El davanter brasiler Gabriel Jesús ja ha arribat a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. Demà es faria oficial el fitxatge d'aquest jugador de 29 anys de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesús podria veure també avui al Camp Nou el partit del Barça contra el Rayo Vallecano de la tercera jornada a partir de 9:45 del vespre. Amb una victòria, el conjunt blaugrana empataria 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. Aquest davanter brasiler també arriba al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: El Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà a 9:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
9: 3CAT Info.
6: Encara la primera divisió, avui també juga l'Osasuna-Getafe a partir de 8:15. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador, de 26 anys, arriba procedent del Mallorca i ha firmat per les dues pròximes temporades.
10: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent. I la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història i formar part del Girona és algo molt especial.
6: Morell es va formar en les categories inferiors del Mallorca, el Barça i el Borussia Dortmund. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. Per cert, en clau de mercat, en aquest cas internacional, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 140 milions d'euros.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: El Barça d'handbol, de la seva banda, ha presentat les dues noves incorporacions per aquesta nova temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pik Szeged hongarès. El central islandès, de 31 anys, explica què pot aportar a l'equip.
11: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa, així que pot anar bé tenir alguns jugadors que puguin llançar bombes a porteria.
7: Bombs to the goal.
6: Tots els jugadors firmen fins al 20 de juny de 2029. Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
12: Incredible, man.
13: És increïble, estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat, un altre títol i a punt per al següent.
12: Yeah, ready for the next one.
6: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en 6 anys i també el quart de consecutiu, una fita que situa només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt a la Fórmula Indy. Aquesta temporada, Palou ja ha sumat 6 victòries i 7 poles en 17 carreres i només falta una última cursa, serà el circuit de Laguna Seca. En ciclisme, avui a la primera jornada de descans a la Vuelta, amb el balear Enric Mas com a líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic. Demà es disputarà la desena etapa, es representarà la cursa, amb 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. També en ciclisme, l'equip Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt, on actualment hi ha 2 catalans més, David de la Cruz i Marcel Camproví, a banda d'Àlex Sanz, director esportiu principal de l'estructura.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Marilus García.
2: Bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord, on retiren un vehicle avariat que talla un carril, i la Ronda Litoral, amb retencions entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC i la CGT. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. El PP no es creu la versió de Sánchez sobre el paper del Marroc en la crisi migratòria. També Sumar i Esquerra qüestionen que Rabat no n'estigués al cas. Alhora, Oriol Junqueras defensa que Catalunya aculli menors migrants, però alerta que no ho pot fer de manera il·limitada. I mentrestant, la tensió es manté a Ceuta amb manifestacions d'una part de la població que avui ha denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants continuen fent cua davant dels centres temporals d'acollida. I el món del fotoperiodisme acomiada Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional Visa per la Imatge. Ha mort aquest matí als 69 anys, víctima d'un càncer, 2 dies després que obrís portes a Perpinyà la 38a edició del certamen que ell va crear.
0: Esports.
3: El Barça tornarà a col·lidar a la primera divisió de futbol si derrota el Rayo Vallecano a 2:15 del vespre en partit de la tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a la revisió mèdica amb el club blaugrana. Demà es faria oficial el seu fitxatge. I també en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge de lateral dret mallorquí Mateu Morey, de 26 anys, per 2 temporades. En canvi, cedeix el migcampista Gabriel Missejuy al NEC Breda neerlandès.
1: I pel que fa al temps, calor moderada amb màximes entre els 29 i els 34 graus. S'esperen nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. La calor entre dimecres i el cap de setmana es farà més intensa.
0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, passen poc més de 3 minuts del punt de les 5 de la tarda. És dilluns 31 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del departament i expedienta 3 responsables pel fiasco

0: de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general Teresa Sambola de l'errada de les proves de l'OCDE, però sí que parla de punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya que supervisava les proves que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
1: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment, cap dels 3 està en actiu. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern al fiasco de les proves PISA i a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts demana que la consellera d'Educació comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputada juntaire, Anna R., critica que Niubó no hagi fet els deures i també retreu que la conselleria no pugui garantir a hores d'ara que el curs comenci amb normalitat.
2: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
0: Mentrestant, els comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no arregla la situació a les aules.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
0: Mentrestant, l'inici de curs de la setmana que ve continua sent una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen la vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures: 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. La consellera Esther Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT i els ha demanat flexibilitat i comprensió.
1: Per aquest govern, doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però pel sindicat USTEC la injecció de mesures no serveix per res fins que no es concreti sobre un calendari. Fins que això no passi, dimarts que ve hi haurà vaga. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu Iolanda Segura.
4: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: A tot això, les famílies insisteixen que la crisi educativa no se soluciona només amb acords i que calen canvis estructurals. N'ha parlat també al Catalunya Ràdio la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull.
5: Aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i pactar propostes que impacten en el sistema educatiu.
0: AFAC també ha considerat insuficients les mesures del Departament per garantir principalment l'escola inclusiva i també el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. I a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per utilitzar aquesta eina digital. La mesura, anunciada avui per la consellera Niubó, forma part del pla de digitalització

0: responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús de mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar als nens a fer servir la IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
1: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: En canvi, Hugo Cardillo, director de l'Escola La Parellada i formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de la IA a les classes de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
2: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
0: De totes maneres, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial en escoles i instituts. I un últim apunt relacionat amb el govern. Ha dimitit el número 2 del Departament d'Interior, Tomàs Carrión. Segons han explicat a aquesta emissora fonts de la Conselleria, el fins ara secretari general d'Interior i mà dreta de la consellera Núria Parlon ha decidit deixar el càrrec per voluntat pròpia. Les mateixes fonts apunten que Carrión es reincorporarà a la seva plaça com a funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
3: 3Cat Info.
0: I un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena Ser i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
5: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
4: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
5: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
4: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: Israel ha desmentit haver estat al darrere de la difusió de missatges a les xarxes que encoratjaven a creuar la frontera a Ceuta. En una piulada, el ministre d'Exteriors israelí ha acusat Pedro Sánchez de mentir descaradament sobre el paper del seu país en la crisi migratòria. Assegura que difamant Israel no aconseguirà desviar l'atenció del seu fracàs en la gestió d'Espanya. Mentrestant, el PP insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'assalt multitudinari. Critiquen el president espanyol per no haver donat una explicació convincent de tot plegat i per haver-se contradit, afirmen, a l'hora d'assenyalar els impulsors dels fets. I mentrestant, Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Sánchez sobre el paper del Marroc en la crisi migratòria. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants a Ceuta. Ara bé, alerta

0: que no es pot fer de manera il·limitada i igualment l'augment de població no pot ser infinit.
1: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement il·limitat de la població.
0: En una piulada a les xarxes, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha lamentat que per comentaris com aquest, diu Gabriel Rufián, porta anys insultant-nos i ha acusat Esquerra de fer pagar als juntaires les seves contradiccions i renúncies. I amb tot plegat, l'ambient de tensió a Ceuta continua creixent amb manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Amb aquesta informació hem arribat a 6:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei. I ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es manté la cua a l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord, perquè retiren a Barberà un vehicle avariat i per això hi ha un carril tallat a la circulació. Afecta també la B30, al lateral, amb retencions també entre Cerdanyola i Barberà en direcció Girona. En sentit contrari, lentitud també a la mateixa AP7, des de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona i per enllaçar amb la B30, on s'estan fent obres. Cues també a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, aturats a la ronda a dalt, entre Sant Gervasi i Pedralbes en direcció Llobregat, i és que hi ha un vehicle avariat, segons informa la Guàrdia Urbana de Barcelona. També aturats entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, i a la ronda litoral entre Montjuïc i el Port en sentit en Besòs, i també lentitud a l'altura de Sant Adrià i fins al Bon Pastor en la mateixa direcció. Més informació renovada d'aquí un quart d'hora.
0: El temps. Una crònica d'en Francesc Mauri.
3: La tarda ens porta calor moderada, baixa respecte ahir, la temperatura 1 o 2 graus, pràcticament no es nota ni es notarà, domini del sol, però no tot arreu, nuvolades a la zona prelitoral, també Pirineu i Prepirineu, no es descarta algun ruixat a la zona més oriental. Els propers dies la temperatura, demà no, però sí a partir de dimecres, va cap amunt. Un augment que, a l'acabar la setmana, doncs, ens tornarà a portar una calor bastant marcada, no pas extrema. I el temps, gran part de la setmana, pràcticament tota ella, ben tranquil.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuaran els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Estela Bosoms.
7: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència, perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8,5 km que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
8: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005 i ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
7: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
9: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
7: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
0: Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir el conductor d'aquest turisme, responsable de l'accident, poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I una dona de 81 anys ha mort a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera verda. Clara Chavarría Domingo.
10: Els fets van passar ahir cap a 6:45 de la tarda. En un primer moment, el servei de socorrisme va treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i, posteriorment, efectius del SEM van continuar les maniobres de reanimació sense èxit. En el moment de l'incident a la platja hi onejava la bandera verda. La víctima ha estat identificada aquest matí i s'ha informat la família. Amb ella ja són 23 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: La pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut.
10: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros, i Òscar Orenzana.
11: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
12: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
10: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
0: A les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
13: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
14: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
13: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
14: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
13: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: L'Ajuntament de Barcelona autoritza la Fira d'Atraccions del Poble Nou després que el Gremi de Firaires de Barcelona denunciés que se'ls havia denegat 2 vegades el permís per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys. A prop del lloc s'hi fan unes obres que impedien l'activitat per motius de seguretat. Avui les dues parts s'han reunit i han arribat a una entesa que permet mantenir la ubicació, on s'hi posarà al voltant d'una quarantena d'atraccions. Marc Orús és el president del Gremi de Firaires.
15: Portem 2 setmanes donant voltes i no sabíem a veure com acabar va dir el tema, però al final tothom ha ficat a la seva mà i la veritat que molt contents que al final el barri del Poble Nou tingui la seva fira per la Festa Major.
0: La Festa del Poble Nou de Barcelona començarà el 10 de setembre.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha mort dels 69 anys, víctima d'un càncer, el fotògraf Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. Ho anuncia la pàgina web del certamen, juntament amb la seva família. Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
16: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025 i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
0: Precisament, la 38a edició del Visa per la Imatge, la primera a la que no va poder anar l'Heroi, va obrir portes

0: el llargmetratge La esposa perfecta, el debut a la direcció del canadenc Ben Sheeran. Basada en una història real, la pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i es fa amic de la seva dona. Naomi Watts ha estat nominada als Oscars en dues ocasions pel seu paper a 21 gramos d'Alejandro González Iñárritu i per Lo impossible de Juan Antonio Bayona. L'actriu es va consagrar internacionalment el 2001 amb Mulholland Drive de David Lynch i també ha treballat amb cineastes com Peter Jackson, David Cronenberg o Clint Eastwood. Esports. Fins a 6:15 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça pot empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. L'equip entrenat per Hansi Flick rep a 21:45 del vespre el Rayo Vallecano, un equip que ha sumat un punt en les dues jornades disputades fins ara, mentre que el Barça busca la tercera victòria seguida. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a Barcelona la revisió mèdica amb el club blaugrana. El Barça pagaria a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables per aquest jugador de 29 anys. Demà es faria oficial la seva incorporació. El jugador arriba al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o també una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
2: Of course I'm happy with my team.
3: Per descomptat que estic content amb l'equip. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
2: We are on a good way at the moment.
1: El Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà 21:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. També avui a la primera divisió, a 8:15, Osasuna-Getafe.
4: 3CAT Info.
1: En clau internacional, Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina. Amb l'albiceleste, el 10 argentí, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar-hi. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morey, de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca i que ha firmat per les pròximes dues temporades.
5: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: Morey es va formar a les categories inferiors del Mallorca, el Barça i el Borussia Dortmund. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió al migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. I també en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el PSG per anar al Liverpool a canvi de 140 milions d'euros.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
6: Incredible, man.
7: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
6: Yeah, ready for the next one.
1: Palou ho ha aconseguit aquesta matinada després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada als Estats Units. Aquesta temporada, quan només falta la cursa al circuit de Laguna Seca, Palou ja ha sumat 6 victòries i 7 pols en 17 carreres. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pic Seguet hongarès. Hernández, de 31 anys, parla de somni.
8: Creo que por mí y por todos los jóvenes que han pasado por este deporte, de que el llegar al Barça es lo más grande que te puede dar balonmano. Para mí personalmente es un sueño cumplido y ahora nada, solo espero corresponderle como se merece y devolver el cariño y todo en la pista y celebrando paradas con vosotros.
1: Tots dos jugadors firmen fins al 20 de juny de 2029. Pel que fa al tennis, Novak Djokovic ha quedat eliminat a l'obert dels Estats Units després de perdre en cinquena ronda, en 5 sets, contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam.

Aquesta tarda juga el murcià Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin a les 7 de la tarda, hora prevista. Avui també hi ha partits per Tsitsipas, Rublev i Osvaldo, entre altres, el quadre masculí, Yarina Sabalenka, Iga Świątek, Cristina Buxa i la barcelonina Selek Meteva, el femení. Demà a la tarda, la begurenca Paula Badosa jugarà la primera ronda contra l'australiana Daria Kasatkina. I en ciclisme, avui a la primera jornada de descans de la Vuelta, amb el balear Enric Mas com a líder amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslovè Primoz Roglic.

Són 6:15. Fins a aquesta hora us hem explicat que Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de la USTEC i la CGT.

0: Mentrestant, l'inici de curs de la setmana que ve continua sent una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen la vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures, mig miler d'aules d'acollida i més de 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. I Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. I tot seguit us explicarem que els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli puja un 3% després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. L'augment del preu del gas deixa les reserves europees sota mínims, els nivells més baixos des del 2009. El conflicte de l'Orient Mitjà complica les provisions d'Europa de cara a l'hivern. Tot i que el subministrament de gas no perilla, a les llars i les empreses ja els preocupa l'encariment de la factura. I els equips de salvament del Nepal treballen per rescatar més de 900 treballadors que es creu que hi ha atrapats en túnels d'instal·lacions hidroelèctriques de la zona afectada per les inundacions. A la zona continua havent-hi risc de desbordament de dos llacs i de despreniment de glaceres. I pel que fa als esports, Ricard Isidro...
1: Dues notícies. D'una banda, el Barça, que tornarà a col·liderar la primera divisió de futbol, si derrota avui el Rayo Vallecano 9:45 del vespre en partit de la tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesús, que passarà aquesta tarda a la revisió mèdica amb el club blaugrana. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina de futbol amb l'albiceleste. Messi ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica.
0: I 3 minuts per sobre el punt de 6:15 de la tarda. Sapiguem ara quin és l'estat de les carreteres. Equip viari.
2: Doncs a les cues habituals d'hora punta destaquem la P7 amb retencions a Barberà del Vallès, direcció Girona, per un vehicle avariat, autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Barcelona, i la ronda a dalt complicada entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol amb núvols al litoral i al Pirineu. Al Ripollès i a les comarques veïnes s'esperen alguns ruixats amb tempesta durant la tarda. La calor es manté ben viva a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb màximes entre els 33 i els 35 graus. Passant pràcticament 4 minuts al punt de 6:15 de la tarda. Com dèiem, el Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del departament i expedienta 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada en les proves de l'OCDE, però sí que parla de punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no

0: es va actuar per rectificar-ho. També és greu que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera Esther Niubó insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
1: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment, cap dels 3 està en actiu. Mentrestant, l'inici de curs de la setmana que ve continua sent una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen la vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures. 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. La consellera Esther Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT i els ha demanat flexibilitat i comprensió.
1: Per aquest govern doncs hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però pel sindicat USTEC la injecció de mesures no serveix per res fins que no es concreti sobre un calendari. Fins que això no passi, dimarts que ve hi haurà una vaga. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu Iolanda Segura.
2: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: A tot això, les famílies insisteixen que la crisi educativa no se soluciona només amb acords i que calen canvis estructurals. N'ha parlat també a Catalunya Ràdio la directora de les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull.
3: Aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i pactar propostes que impacten en el sistema educatiu.
0: La FAC també ha considerat insuficients les mesures del departament per garantir principalment l'escola inclusiva i també el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. I un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brugets.
4: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
5: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
4: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
5: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
4: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà

0: Llegarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Després de més d'un mes de calma relativa, tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de Larak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial del petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una situació diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Masoud Pezeshkian és el president iraquià.
3: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
2: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent. I el petroli no és l'únic combustible que s'encareix per la guerra de l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte de l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. Ens ho explica la Núria Har.
4: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
5: Hi ha una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara, a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara, ens sortirà molt car.
4: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
5: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de sobreestiment. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
4: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny del rècord de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
2: L'Euríbor tanca el mes pràcticament el 3%, en concret el 2,95, el nivell més alt en dos anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost, uns 70 o 80 euros al mes. Si tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre fins al 2,5%, la pregunta és si l'Euríbor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euríbor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
6: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
2: Tampoc s'espera una sotragada forta en la concessió d'hipoteques, tal com justifica el socioeconomista d'SLM, Robert Casajoana.
7: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
2: Les noves hipoteques tindran un tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotges supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central elèctrica de la zona. Es calcula que hi ha prop d'un miler de treballadors atrapats en aquestes instal·lacions. Les inundacions que van afectar el Tibet i el nord del Nepal han causat 940 morts i encara hi hauria 4.800 desapareguts segons l'últim balanç oficial. Entre els desapareguts, segons el govern nepalès, hi ha 590 estrangers de 39 països. En les últimes hores han continuat les evacuacions, tal com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
8: Two flights yesterday afternoon.
9: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
8: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments. Són 6:15, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Es manté la cua a l'autopista AP7 i a lentitud i aturades entre Bellaterra i Barberà en sentit nord en direcció Girona, després que ja han retirat un vehicle avariat que estava ocupant un carril. A la mateixa autopista AP7 ara hi ha un nou vehicle avariat a l'altura del Perelló en sentit nord en direcció Barcelona. Es troba situat al voral, però tot i així provoca 5 quilòmetres de cua. Hi ha retenció entre l'Ampolla i el Perelló en sentit nord, direcció Tarragona-Barcelona. Tornant a l'àrea de Barcelona, també cues a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia A2 a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud, direcció Mataró, i a les rondes de Barcelona aturats a la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta-Canyella, sentit Besòs, i ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, també de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit en Besòs, i també congestionada entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. També es comencen a aturar els vehicles ja a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet i fins passat a plaça Cerdà, en direcció sobretot d'entrada a Barcelona. Més informació al punt de les 6.
1: El temps.
2: Una crònica d'en Francesc Mauri.
11: Algun ruixat pot caure aquesta tarda a l'extrem oriental del Pirineu, nuvolades en aquesta serralada, també el Prepirineu, serralada prelitoral i voltant, sol a gran part de Catalunya i la calor que avui disminueix en general 1 o 2 graus. Pràcticament ni es nota ni es notarà, només els termòmetres. Demà temperatura estable, entre dimecres i el cap de setmana es torna a fer intensa la calor. Demà amb previsió al matí d'intervals de núvols a la costa sud i a la tarda, a més amb nuvolades al Pirineu i algun ruixat. En dies posteriors no s'esperen precipitacions i la setmana serà bastant plàcida.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: I encara en clau internacional, a explicar-vos que 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària al Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat més de 3.000 morts, segons l'últim balanç de les autoritats congoleses. El focus principal de contagis continua a la regió d'Ituri, tot i que la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. El brot està causat per la variant Mundiongyo, que no disposa de vacunes ni tractaments específics. L'OMS apunta que hi ha 2 vacunes en vies de desenvolupament, però encara podrien trigar mesos a acabar tots els assajos. Mentrestant, el Congo ha iniciat una campanya de vacunació amb una vacuna dissenyada per a una altra soca de l'Ebola, però que també mostra indicis positius sobre aquesta variant. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 més. Els acusen d'homicidi per imprudència i negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietari del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşhüdcü, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
12: Bali, l'altra cara del paradís.
13: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
14: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
13: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
14: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
13: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
15: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
13: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
16: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
13: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
16: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
13: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
17: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler

0: l'evitar això, es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
2: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
3: Esports.
4: Fins a les 6 de la tarda amb Enric Arisidro. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. El davanter brasiler Gabriel Jesús ja ha aterrat a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. Demà es faria oficial el fitxatge d'aquest jugador de 29 anys de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesús podria veure avui al Camp Nou el partit del Barça contra el Rayo Vallecano de la tercera jornada a partir de 9:45 del vespre. Amb una victòria, el conjunt blaugrana empataria a 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. El davanter brasiler arriba o arribaria al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla que té.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
7: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
6: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
5: El Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà 9:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. També a la primera divisió, avui es juga a partir de 8:45 l'Osasuna-Getafe.
3: 3CAT Info.
5: En clau internacional, Leo Messi anuncia que retira de la selecció argentina. Amb l'albiceleste, el 10 argentí, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar a la selecció argentina. També en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador de 26 anys arriba procedent del Mallorca, també de la segona divisió, i ha firmat per les pròximes dues temporades.
8: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
5: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. Per cert, també en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 140 milions d'euros.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
9: Incredible, man.
10: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
9: Yeah, ready for the next one.
5: Ho ha aconseguit Palou aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. També us explicarem que el Barça d'handbol ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Píxeget hongarès. El central islandès, de 31 anys, explica què pot aportar a l'equip.
11: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa, així que pot anar bé tenir alguns jugadors que puguin llançar bombes a porteria.
5: Tots els jugadors firmen fins al 30 de juny de 2029. Pel que fa al ciclisme, avui hi ha la

Primera jornada de descans a la Vuelta amb el balear Enric Mas com a líder amb un minut i 18 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Demà reprendrà la cursa amb la desena etapa. Seran 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb tres ports de tercera categoria.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel trànsit, equip viari Mariluz García.
2: Destaquem les complicacions a l'AP7 a l'altura del Perelló en direcció Barcelona, on retiren un vehicle avariat. La mateixa AP7 amb lentitud i aturades entre Bellaterra i Barberà en sentit nord a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: Ha mort l'actor Francesc Garrido, als 56 anys, a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i l'última obra de teatre en què va participar va ser El Mestre i Margarita, al Teatre Lliure. Educació de pures responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC i la CGT. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici d'aquesta crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. Mentre la situació a Ceuta es manté, hi ha tensió en manifestacions d'una part de les poblacions que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants continuen fent cua davant dels centres temporals d'acollida. I al Nepal, els equips de salvament treballen per rescatar més de 900 treballadors que es creu que hi ha atrapats en túnels d'instal·lacions hidroelèctriques a la zona afectada per les inundacions. A la zona continua havent-hi risc de desbordament de 2 llacs i també de despreniment de glaceres.
0: Esports.
3: El Barça tornarà a liderar la primera divisió de futbol si derrota el Rayo Vallecano a 2:15 del vespre en partit de la tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda la revisió mèdica amb el club blaugrana. Demà es faria oficial el seu fitxatge. I també en futbol, Leo Messi anuncia que retira de la selecció argentina amb l'albiceleste. Messi ha guanyat un Mundial i 2 Copes Amèrica.
1: Últim titular al temps, tarda de sol amb núvols al litoral i també al Pirineu, al Ripollès i a les comarques veïnes. S'esperen alguns enruixats en tempesta durant la tarda. La calor es manté ben viva a Ponent i també a les Terres de l'Ebre, amb màximes d'entre els 33 i els 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6:03. Salutacions a qui us parla des d'ara i fins al punt de les 7. Nàtia Dell.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Comencem amb una informació que acabem de saber. L'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart, segons confirmen aquesta emissora fonts de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry, de Glenn Gross, i totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa d'Owen McCarthy. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per a ell significava la interpretació.
4: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena...

0: per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
1: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Anem a altres qüestions. El Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del Departament i expedientra 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera, però, desvincula la destitució de la fins ara secretària general Teresa Sambola de l'errada en aquestes proves de l'OCDE, però sí que parla d'un punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al Departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre aquestes proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que era l'encarregat de supervisar les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment cap dels 3 està en actiu. Doncs bé, els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat aquesta resposta del govern sobre el fiasco de les proves PISA i també sobre la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar, el dia 8. Junts demana que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputada juntaire, Anna R., critica que Niubó no hagi fet els deures i també retreu que la conselleria no pugui garantir a hores d'ara que el curs comenci amb normalitat.
4: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
1: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels Republicans, per exemple, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió de la número 2 d'Educació no arregla la situació a les aules.
5: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
1: Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. 6 de la tarda i 8 minuts.
2: 3CAT Info.
1: L'altre focus informatiu el posem un dia més a Ceuta. Un mes després d'aquesta crisi migratòria, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic, però sense fer autocrítica per la gestió que ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta a Rússia i Israel per haver amplificat la crida a les xarxes socials. També ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha donat data. La visita no agrada, però al Marroc, Madrid, Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escala l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
7: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
6: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
7: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
6: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia.

0: Y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
0: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
2: I ja hi ha hagut reaccions per part d'Israel que desmenteix haver estat al darrere de la difusió de missatges a les xarxes que encoratjaven això que dèiem a creuar la frontera a Ceuta. En una piulada, el ministre d'Exteriors del país ha acusat Pedro Sánchez de mentir de manera descarada sobre el paper del seu país en aquesta crisi. A través de canals oficials, Rússia també ha rebutjat les acusacions del president espanyol sobre la implicació del Kremlin. I mentrestant, el PP, que insisteix a apuntar el Marroc com a responsable d'aquest assalt multitudinari, critiquen Sánchez en concret per no haver donat una explicació convincent de tot plegat i per haver-se contradit, afirmen, a l'hora d'assenyalar els impulsors dels fets. Segons Borja Semper, portaveu dels populars, Sánchez està instal·lat en la conspiranoia per no assumir responsabilitats.
3: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta per tercera vegada en un mes. Serà aquest dimecres, el mateix dia que els populars han convocat una concentració al vespre a tots els ajuntaments espanyols en solidaritat amb Ceuta. Doncs bé, més reaccions, perquè Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen aquesta versió que ha donat Sánchez sobre el paper del Marroc en aquesta crisi migratòria. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras, que escoltàvem abans parlant d'educació, doncs també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta. Ara bé, alerta que no es pot fer de manera il·limitada i igualment l'augment de la població no pot ser infinit.
4: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir la seva responsabilitat i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement il·limitat de la població.
2: En una piulada a les xarxes, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha lamentat per la seva banda que per comentaris com aquest, diu, Gabriel Rufián porta anys insultant-los i ha acusat Esquerra de fer pagar als juntaires les seves contradiccions i renúncies. Això mentre la socialista Lluïsa Moret ha avisat del risc de deixar-se portar pels discursos més radicals.
5: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
2: La CUP també ha alertat que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta. I anem sobre el terreny, perquè l'ambient de tensió a Ceuta continua creixent amb manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants continuen fent cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Tenim un enviat especial a Ceuta, que és el Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez.
6: Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants és molt visible, s'apleguen a les platges, als turons i també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si sabem què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal perquè corre la veu que, si hi són, doncs tindran més oportunitats. Avui s'ha anunciat que s'incrementen les places fins a arribar a les 3.300. El que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire, hi ha hagut acaraments, baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. Hi ha paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació, la quarta en 24 hores, contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
7: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
6: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, ja no hi

0: participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja amb una sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
1: Gràcies, doncs, a Miquel, enviat especial a Ceuta ara mateix. De seguida arribarem a un quart de set de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim àrea de servei. Començarem la informació del trànsit, actualitzem com es circula aquesta hora i com està la mobilitat. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs amb algunes complicacions a l'autopista P7, a l'altura del Perelló, entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, en sentit nord, direcció Tarragona-Barcelona, on hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. Molta precaució si hi esteu circulant. A l'àrea de Barcelona, doncs ja amb cues habituals d'hora punta, a la P7, amb lentitud i aturades a l'altura de Barberà del Vallès, en totes dues direccions. Afecta també la calçada lateral, la B30, a Bellaterra, en sentit nord i a Barberà en direcció sud, les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i la Diagonal, Autovia 2 a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. I pel que fa a les rondes, hi ha cues a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també a l'altura de Canyelles en sentit Besòs i a l'altura de Trinitat en direcció Llobregat, i la ronda litoral congestionada entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació al punt de 2:15.
1: Fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps.
1: Crònica meteorològica amb Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol a gran part del país. Si bé cap al Pirineu, punts del litoral i del paralitoral, sobretot a les comarques de Girona, apareixen algunes nuvolades. Nuvolades que puntualment cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona, Lluçanès o al nord del Berguedà podrien caure alguns ruixats acompanyats de tempesta al llarg de la tarda. Fora d'aquest sector, la jornada és molt tranquil·la i serà així. Tot això amb unes temperatures màximes que han arribat ja als 35 graus a les Terres de l'Ebre, 34 graus a bona part de les comarques de l'interior. Una calor prou continguda en aquesta darrera jornada del mes d'agost. Demà comença el mes de setembre i ho farem sota una situació meteorològica d'estabilitat. Tot i així, aquesta matinada i fins demà al matí no descartem alguna goteta que pot caure cap al delta de l'Ebre a primera hora del dia, també cap al Baix Camp a tot estirar. A la resta del país, temps assolellat, algun núvol matinal cap a la ponent de poca importància. I de cara a la tarda sí que augmentaran una miqueta més la nuvolositat pel sud, poca cosa, i també s'esperen alguns ruixats que poden créixer durant la tarda a l'àrea del Pirineu. Ruixats que bàsicament quedarien concentrats entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell aproximadament. I demà, amb unes temperatures similars a les d'avui, amb unes màximes que a tot estirar arribaran als 32 o 33 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Un quart i tres minuts de set de la tarda. Anem a altres qüestions. Aquí a 3CAT Info en directe dimiteix el número 2 del Departament d'Interior, Tomàs Carrión. Segons ha explicat a 3CAT Info fonts de la Conselleria, el fins ara secretari general d'Interior i mà dreta de la consellera Núria Parlon ha decidit deixar el càrrec per voluntat pròpia. Les mateixes fonts apunten que Carrión es reincorporarà a la seva plaça com a funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Qui ocuparà el càrrec a partir d'ara serà l'actual directora general d'Administració de Seguretat, Joana Ricardo Hoyos. Es tracta del segon moviment que hi ha hagut avui al govern després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi anunciat, com us hem explicat, el relleu de la seva mà dreta, Teresa Sambola, que era fins ara la secretària general d'Educació, tot plegat arran de la crisi educativa i també atiat per la polèmica de les proves PISA, com hem anat a explicar en aquest bloc informatiu. Ara anem a l'exterior.
2: 3CAT Info.
1: Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Després de més d'un mes de calma relativa, tornen, doncs, les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent 2 morts.

0: Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units, que estan a Jordània. Com dèiem, l'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà a aquests atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
1: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut realment a terme. Teheran, de fet, ha negat els fets i ha qualificat de còmic aquest missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3%, ha arribat fins als $91 al barril de Brent, que és el de referència a Europa. Però el petroli no és l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra de l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb el mercat asiàtic. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. Núria Har.
2: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
3: Hi ha una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara, a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara, en sortirà molt car.
2: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
3: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de sobreinvestiment. Jo crec que més bé, potser, hi haurà un gas més car.
2: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
0: I encara en pàgina macroeconòmica, l'Euribor tanca el mes pràcticament el 3%, en concret el 2,95, que és el nivell més alt en dos anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euribor de l'agost. Uns 70-80 euros al mes encariran. Si tenim en compte que el Banc Central Europeu, el BCE, molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara, al setembre, fins al 2,5, la pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i de retruc es frenarà al mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte de l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
4: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà a setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
5: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
6: 3CAT Info.
0: Continuem repassant l'actualitat. Els equips de rescat del Nepal busquen a contrarellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central elèctrica a la zona. Es calcula que hi ha prop d'un miler de treballadors que estan atrapats en aquestes instal·lacions. Les inundacions que van afectar el Tibet i el nord del Nepal també han causat ja 940 morts i encara hi hauria 4.800 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Entre els desapareguts, segons el govern nepalès, hi ha ha 590 estrangers de 39 països. En les últimes hores han continuat

0: Les evacuacions, com has explicat Nayan Pokhare, el responsable d'una agència de viatges a la zona.
1: Two flights yesterday afternoon.
2: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter.

0: 7, saludem el Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. El Barça pot empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. L'equip entrenat per Hansi Flick rep avui a 9:45 del vespre el Rayo Vallecano, un equip que ha sumat un punt en les dues jornades disputades fins ara, mentre que el Barça busca la tercera victòria consecutiva. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a Barcelona la revisió mèdica amb el club blaugrana. El Barça pagaria a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. Demà es faria oficial la seva incorporació. El jugador arribaria al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
2: Of course I'm happy with my team.
3: Per descomptat que estic content amb l'equip. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: El Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà 9:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. També a la primera divisió, d'aquí una hora mal comptada, a 8:15, Osasuna Getafe.
4: 3CAT Info.
1: En clau internacional, Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. Amb l'albiceleste, el 10 argentí, de 39 anys, ja ha guanyat un Mundial i dues Copes d'Amèrica. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar-hi. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador, de 26 anys, arriba procedent del Mallorca, també de la segona divisió, i ha firmat per les pròximes dues temporades.
5: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot el camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: Morell es va formar a les categories inferiors del Mallorca, el Barça i el Borussia Dortmund. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. Per cert, també en clau de mercat internacional, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 145 milions d'euros.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
6: Incredible, man.
7: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran, tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
6: Yeah, ready for the next one.
1: Palou ha aconseguit aquesta matinada després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. I el Barça d'handbol, per la seva banda, ha presentat les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pik Szeged hongarès. Hernández, de 31 anys, parla de somni.
8: Creo que jugar por mí y por todos los jóvenes que han pasado por este deporte, de que el llegar al Barça es lo más grande que te puede dar balonmano. Para mí personalmente es un sueño cumplido y ahora nada, solo espero corresponderle como se merece y devolver el cariño y todo en la pista y celebrando paradas con vosotros.
1: Tant Sergei Hernández com Janus Smarason firmen fins al 30 de juny del 2029. Pel que fa al tenis, Novak Djokovic ha quedat eliminat de l'Obert dels Estats Units després de perdre aquest matí en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món.
9: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
1: Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Aquesta tarda, a partir de les 7, jugarà el murcià Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin.

0: Ara són 6:45 de la tarda. Aquesta hora el que fem és actualitzar la informació viària. Com ha circulat ara, Mariluz García? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs destaquem la congestió a l'AP7 a l'altura del Perelló, en sentit nord, per un vehicle avariat. També aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues, autovia 2 a l'altura de Cornellà i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
0: Aquesta hora recapitulem i repassem les informacions més destacades que us estem explicant. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, de cinema, de televisió a Catalunya. I l'última obra de teatre que va participar va ser El Mestre i Margarita, al Teatre Lliure. També us estem parlant d'educació, que ha depurat responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la seva número 2, la secretària general del departament, i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC i de la CGT. I un altre nom propi, Pedro Sánchez, que desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes de l'inici d'aquesta crisi migratòria, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. Totes aquestes 3 informacions de seguida us les ampliarem, però tindrem temps també per passar per Barcelona per parlar de l'Ajuntament, que finalment ha autoritzat la Fira d'Atraccions del Poble Nou. Això després que el gremi de firaires denunciés que se'ls havia denegat 2 vegades el permís per fer el mateix emplaçament dels últims anys, perquè es fan obres a tocar. També volem passar per Tarragona perquè hi ha uns 2.000 cotxes que haurien quedat afectats per aquesta pedregada que va caure la setmana passada. És una primera estimació que han fet els professionals que reparen carrosseries de cotxe, un ofici que, tot i ser força desconegut, d'esbunyegadors, té una alta demanda al mercat laboral. I en cultura parlarem de llibres, de novetats d'aquesta tardor. Laura Goss, Carla Santos, Maria Climent i Ian McEwan i Patrick Radcliffe, que són alguns dels autors que publiquen aquestes novetats de tardor, novel·les que van des de distopies a drames íntims, passant pel misteri, amb escriptors com Dolores Redondo o Lluís Llort. Què és el més destacat, Ricard, a la pàgina esportiva?
2: Destaquem 2 noms. El primer, el davanter brasiler Gabriel Jesus, que està passant aquesta tarda la revisió mèdica amb el Barça. Demà es faria oficial el seu fitxatge i avui podria veure el partit del seu futur equip, el Barça, a la tercera jornada de la primera divisió al Camp Nou, enfrontant-se al Rayo Vallecano a partir de 9:45 del vespre. I el segon nom és el de Leo Messi, que ha anunciat que es retira de la selecció argentina de futbol. Amb l'albiceleste, Messi ha guanyat 1 Mundial i 2 Copes d'Amèrica.
0: Avui tindrem una tarda de sol amb núvols al litoral i al Pirineu, al Ripollès i a les comarques veïnes s'esperen alguns ruixats amb tempestes durant la tarda. La calor es manté ben viva a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb màximes d'entre els 33 i els 35 graus. Dos quarts i 4:07, ens hi posem. L'actor Francesc Garrido, com us hem avançat, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart, segons confirmen aquesta emissora Fonts de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o també Valentí Drau, entre moltes d'altres. En teatre va formar fa poc part de l'elenc de La Mestra i Margarita, de Mikhail Bulgakov i de Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, i també en veu baixa, Dowen McCafferty. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per a ell significa la interpretació. Escoltem-lo.
3: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi dirien que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i d'Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad.
4: 3CAT Info.
0: Parlem ara d'educació, en concret del Departament d'Educació, que ha destituït la fins ara número 2 del Departament i ha expedientat també 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada a les proves de l'OCDE, però sí que parla de punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al Departament en aquesta segona meitat de mandat. Educació ha acabat la investigació sobre aquestes proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades al llarg del procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
5: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern al fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici d'aquest curs escolar. Junts demana que la consellera d'Educació comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputada juntairana R critica que Niubó no hagi fet els deures i també li retreu que la conselleria no pugui garantir a hores d'ara que el curs comenci amb normalitat.
6: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
0: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels Republicans, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió del número 2 de l'educació no arregla la situació a les aules.
7: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
0: Anem a altres qüestions. Ara ens parem a Ceuta perquè un mes després de la crisi migratòria, Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc d'aquesta entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat, diu, les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan serà. La visita no ha agradat al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
8: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
9: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
8: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
9: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
8: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
9: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu

0: Sagnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
1: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
0: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
2: I mentrestant, el govern espanyol, que calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara queden uns 1.200 infants.
3: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
2: La ministra ha posat en dubte que aquests infants es puguin quedar a Ceuta i ha demanat a les comunitats autònomes un esforç per acollir els perfils més vulnerables a la península. Tres mesos després de la declaració d'emergència sanitària al Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat més de 3.000 morts, segons l'últim balanç de les autoritats congoleses. El focus principal de contagis continua a la regió d'Ituri, tot i que la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. El brot està causat per una variant que no disposa de vacunes ni tractaments específics. L'OMS apunta que hi ha dues vacunes en via de desenvolupament, però encara podrien trigar mesos a acabar tots els assajos. Mentrestant, el Congo ha iniciat una campanya de vacunació amb una vacuna dissenyada per a una altra soca de l'Ebola, però que també ha mostrat indicis positius sobre aquesta variant. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer al món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Tornem a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona autoritza la fira d'atraccions del Poble Nou després que el gremi de firaires denunciés que se'ls havia denegat dues vegades el permís per fer-la al mateix lloc dels últims anys. I és que a prop del lloc s'hi fan unes obres que impedien l'activitat per motius de seguretat. Avui les dues parts s'han reunit i han arribat a una entesa que permet mantenir la ubicació on s'hi posaran al voltant d'una quarantena d'atraccions. Marc Arús és el president del gremi de firaires.
5: Portem dues setmanes donant voltes i no sabíem com m'acabaria el tema, però al final tothom ha ficat a la seva mà i la veritat que molt contents que al final el barri del Poble Nou tingui la seva fira per la festa major.
2: La festa del Poble Nou de Barcelona començarà el 10 de setembre. A la Secarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Lleida, Estela Busoms.
6: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
7: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005 i ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
6: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
8: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
6: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
2: Amb aquesta informació ens situem ja a 6:45. És hora de saludar la Mariluz García. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: que de seguida es posarà al dia de com es circula

0: la xarxa viària catalana i com està la mobilitat. Endavant.
1: Doncs hi ha complicacions per algunes incidències. Hi ha tallada la carretera C15 a l'altura de la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, a causa d'un accident. Provoca retencions de moment puntuals en totes dues direccions. També complicacions encara a l'autopista AP7, lentitud i aturades entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, en sentit nord, per un turisme avariat situat al voral. A l'àrea de Barcelona, encara cues a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B20 la pota nord des de Santa Coloma, a l'altre extrem, autopista B23, entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autovia 2, a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona. Ara també hi ha complicacions al nus del Papiol, a l'enllaç entre l'autopista B23 i l'AP7 pels vehicles que circulen en sentit nord per enllaçar amb l'AP7. Compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. També cues a la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, i a les rondes de Barcelona, la ronda Adal, congestionada entre Sant Gervasi i Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron i a l'enllaç amb el nus de la Trinitat en aquesta direcció. I també cua en sentit contrari entre el nus de la Trinitat i la sortida 1 en direcció Llobregat. A la ronda litoral, congestió entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: El matí ha estat assolellat i la tarda també a gran part del país. Tot i així han crescut nuvolades cap a punts del litoral prelitoral i sobretot a les comarques de Girona i el Pirineu més oriental. De fet, cap a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, fins i tot el Lluçanès i l'Alt Berguedà, no descartem que durant les immediates hores arribin a caure alguns ruixats o alguna tempesta. Localment de caràcter moderat, tot i que puntualment podria ser intensa. Tot això amb unes temperatures que han baixat respecte a ahir, però que tot i així han arribat a la xifra dels 30 graus cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera acabem l'agost i el setembre el començarem amb estabilitat, una estabilitat que ens acompanyarà durant tota la setmana. Aquest dimarts amb temps assolellat, però també amb presència de núvols baixos a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre i amb febles precipitacions que ens poden presentar de matinada al Delta de l'Ebre i que durant el matí poden arribar fins i tot a punts del Baix Camp, de l'Alt Camp, també del Tarragonès, de manera puntual. Això durant el matí. A la tarda augmentaran una mica més els núvols per les Terres de l'Ebre, núvols que seran inofensius i, en canvi, sí que s'esperen alguns ruixats cap al Pirineu durant la tarda, puntualment de caràcter moderat. I tot això amb unes temperatures que demà dimarts tendiran a mantenir-se similars a les d'avui, amb unes màximes que rondaran entre els 32 o 34 graus.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Continuem, són 3:45 de 7 de la tarda. Volem passar per Tarragona perquè la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 cotxes, 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desbunyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Els desbunyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros, i Òscar Orenzana.
4: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut, y temblar las reparaciones pertinentes.
5: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
3: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabunyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
0: Els Mossos d'Esquadra detecten 94 infraccions i mobilitzen 6 vehicles dedicats al transport de viatgers a les comarques gironines durant el mes d'agost. Girona, Núria Pereira.
6: Juntament amb les policies locals han fet controls a taxis i VTCs, que són els vehicles de transport amb conductor, sobretot a l'entorn de l'aeroport de Girona i en les vies d'accés als municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Platja d'Aro, Blanes o Roses. En total han realitzat 66 inspeccions i entre les irregularitats detectades hi ha 16 denúncies per falta d'autorització i que, per tant, eren el que es coneix com a taxis pirata, que fan servir vehicles particulars

0: cars o cotxes llogats i que acostumen a cobrar preus més alts, i 10 denúncies han estat per no portar elements distintius obligatoris.
1: Anem a la cultura. Als teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi, programaran a la nova temporada 2026-27 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge a Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
2: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria alguna espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
1: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i de sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. Altres directors que passaran pel Teatre del Ferró són Ferran Dordal, Dobrin Planebov, Esther Vilà, Pablo Macho i Emma Arquillué, entre d'altres. Parlem ara de llibres, perquè aquesta tardor llegirem i molt. I a més ens trobarem des d'autors ja consolidats com Care Santos o I Am a Queen fins a altres que estan per descobrir a casa nostra, com el suís Nelio Biedermann. Repassem alguns dels títols amb la Montse Camps.
3: Entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gost, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que s'endinsen les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. D'autors internacionals hi trobem Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama. Mentrestant, Patrick Radenkiff, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, editat per Edicions 62 i Salamandra. I també Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, cara debut en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica La Magrana. I en novel·la negra, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Lluís Llort, a l'editorial Clandestina, publica Short, un recull de relats on amb mala llet, humor i negró endinsa el lector en un món incòmode i als marges. I acabem amb un híbrid, un thriller d'espionatge i alhora novel·la històrica de la també basca Katisha Aguirre. Basada en fets reals, parla d'una xarxa d'espionatge creada per 4 dones durant la Guerra Civil. Es titula Servei Interior i el publiquen les editorials La Segona Perifèria i Tusquets.
1: Més coses de cultura. L'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia del 74è Festival de Sant Sebastià en una gala al Cursal el 19 de setembre. Watts presenta en aquesta edició llargmetratge La esposa perfecta, el debut de la direcció del canadenc Ben Sheeran. Basada en una història real, la pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i es fa amic de la seva dona. Watts, Naomi Watts, ha estat nominada als Oscars en 2 ocasions, pel seu paper a 21 gramos d'Alejandro González, Iñárritu, i per Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona. L'actriu es va consagrar a nivell internacional el 2001 amb Mulholland Drive, de David Lynch, i també ha treballat amb cineastes com Peter Jackson, David Cronenberg o Clint Eastwood.
4: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. El davanter brasiler Gabriel Jesús ja és a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el

0: Barça. Demà es faria oficial el fitxatge d'aquest jugador de 29 anys de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesús podria veure avui mateix al Camp Nou el partit del Barça contra el Rayo Vallecano de la tercera jornada a partir de 9:45 del vespre. Amb una victòria, el conjunt blaugrana empataria a 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. El davanter brasiler arribaria al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla que té.
1: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
2: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
0: El Barça de Rayo Vallecano, com diem, començarà 9:45 del vespre i el podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Encara la primera divisió, avui també es juga l'Osasuna Getafe a partir de 8:45.
3: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar a la selecció argentina. En el Biceleste, el 10 argentí, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. També en futbol, però a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador, de 26 anys, arriba procedent del Mallorca i ha firmat per les pròximes dues temporades.
4: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. També en clau de mercat, però en clau internacional, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 145 milions d'euros.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Parlem ara de motor i del protagonista d'avui, que és un català, Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar dels Estats Units.
5: Incredible, man.
6: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
5: Yeah, ready for the next one.
0: Aquesta temporada, quan només falta una última cursa, a Laguna Seca, Palou ja ha sumat 6 victòries i 7 poles en 17 carreres. Pel que fa al Barça d'handbol, per la seva banda, ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, que prové del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Píxeguet hongarès. El central islandès, de 31 anys, explica què pot aportar a l'equip.
7: Oh yeah, I think first of all the team has so much quality.
8: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa, així que pot anar bé tenir alguns jugadors que puguin llançar bombes a porteria.
7: Bombs to the goal.
0: Tots els jugadors firmen fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, la selecció espanyola masculina està jugant contra Grècia, a Atenes, un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. I al descans, el combinat espanyol, que compta amb el català Joel Parra, està perdent d'un punt, 43 a 42. En ciclisme, avui hi ha la primera jornada de descans de la Vuelta amb el balear Enric Mas com a líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic. Demà es reprendrà la cursa amb la desena etapa, amb 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. També en ciclisme, l'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jean Castellón, tal com va confirmar aquesta missió de setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha cua a la C15 de Vallbona d'Anoia, a la Torre de Claramunt, direcció Igualada, per un accident. Ja s'ha pogut reobrir la via a l'AP7, l'antitud de l'Ampolla, al Perelló, direcció Barcelona, per un vehicle avariat. I a la C58, l'autopista del Vallès, aturats entre Badia i Sabadell Sud, direcció Terrassa, per un accident.
0: Educació de pures responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTET i la CGT. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare Dentro, Smoking Room i Balandrau. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala a Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. El president de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Putin que posi fi a la guerra amb Ucraïna, que està causant un greu dany a la humanitat. Els dos mandataris s'han reunit durant una cimera de seguretat i cooperació euroasiàtica, en què també participen la Xina i països com l'Iran. Comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i el límit amb l'Anoia. Uns treballs molt reclamats perquè el mal estat de la via fins i tot havia provocat accidents. La primera actuació afectarà un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i s'allargarà un mes. El món del fotoperiodisme acomiada Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional Visa per la Imatge. Ha mort aquest matí als 69 anys, víctima d'un càncer. 2 dies després que obrís portes a Perpinyà la 38a edició del certamen que ell va crear.
2: Esports. El Barça tornarà a col·lidar a la primera divisió de futbol si derrota el Rayo Vallecano 2:15 del vespre en partit de la tercera jornada. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passarà aquesta tarda a la revisió mèdica amb el club blaugrana. Demà es faria oficial el seu fitxatge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina de futbol. Amb l'albiceleste, Messi ha guanyat un Mundial i 2 Copes Amèrica.
0: I pel que fa al temps, el setembre arrencarà amb calor. Les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus i pujaran més al llarg de la setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre, amb algun plugim, i a la tarda, algun ruixat al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda. És dilluns, 31 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació destitueix la fins ara número 2 del departament i expedienta 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada en les proves de l'OCDE, però sí que parla d'un punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en poden quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
4: Les persones que tenien el deure de

0: coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment, cap dels 3 està en actiu. I els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern al fiasco de les proves PISA i a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts demana que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputària juntaire, Anna R., critica que Niubó no hagi fet els deures i també retreu que la conselleria no pugui garantir a hores d'ara que el curs començarà amb normalitat.
2: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
1: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no arregla la situació a les aules.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
1: Paral·lelament, ha dimitit el número 2 del Departament d'Interior, Tomàs Carrión. Segons han explicat a aquesta emissora fons de la Conselleria, el fins ara secretari general d'Interior i mà dreta de la consellera Núria Parlon ha decidit deixar el càrrec per voluntat pròpia. Les mateixes fonts apunten que Carrión es reincorporarà a la seva plaça com a funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Qui ocuparà el càrrec a partir d'ara serà l'actual directora general d'Administració de Seguretat, Joana Ricardo Hoyos. Es tracta del segon moviment que hi ha hagut avui al govern després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi anunciat el relleu de la seva mà dreta, Teresa Sambola, que era fins ara la secretària general d'Educació. Tot plegat arran de la crisi educativa i també atiat per la polèmica de les proves PISA.
4: 3CAT Info.
1: L'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart, segons confirmen a aquesta emissora fons de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, La pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail Bukalgov, de Glengarry Glenn Close, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, i en veu baixa, d'Owen McCafferty. En una entrevista del 2014, Francesc Garrigó expressava així el per què ell significava la interpretació.
5: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
1: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'Enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad. La nostra companya Montse Pujol ha parlat ara fa uns minuts amb la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell, que ens ha parlat de la figura de l'actor.
6: Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Ens sap greu trucar-te per aquest motiu. Hem conegut la mort avui de l'actor Francesc Garrido. Estem tots consternats aquí.
7: Sí, jo també, perquè la veritat és que totalment inesperada, una persona molt jove, un actor molt de talent i amb molta carrera encara per davant.
6: I tot i ser jove, va fer papers molt importants, tant en cinema com en teatre. Des de l'Acadèmia, com el definiríeu? Com qualificaríeu el seu perfil?
7: Doncs com un gran actor, la veritat, un actor molt versàtil. Podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que competiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, una sèrie i una pel·lícula. Tenia projectes de teatre també.

0: Perquè era un actor, era un gran actor. Jo el vaig conèixer molt jove perquè va participar en un curtmetratge en el qual jo hi vaig ser-hi. I, però bueno, estic parlant de quan teníem tots 19 o 20 anys o 21. Vull dir que, clar, que fa molts anys que no havia coincidit mai amb ell treballant en cap pel·lícula meva. Però era un actor boníssim, tremendament versàtil, un dels grans actors del nostre cinema i del nostre teatre.
1: Sí, perquè en teatre va formar part de fa poc de l'elenc El Mestre i Margarita, de Glengarry i Glenn Ross també,
0: I tant, sí.
1: i amb cinema he pogut llegir Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, i a Balandrau, recentment, l'hem vist,
0: Balandrau,
1: també.
0: sí, l'última pel·lícula que vaig veure jo va ser a Balandrau, que és una pel·lícula que estarà aquest any en els Gaudí, en els Goya, i que ell era un dels protagonistes i, com sempre, estava esplèndid, esplèndid. La veritat és que és una molt una notícia horrorosa i que ens provoca molta tristesa a tots, crec, perquè era una persona estimada dins del cinema també, perquè era un bon company i era algú amb qui era fàcil treballar.
1: Una persona molt discreta, tinc la sensació, per alguna vegada que li havia fet alguna entrevista o ell era poc amic de les càmeres o de les declaracions així.
0: Sí, era una persona que el que li agradava molt era actuar, crec, i sí, suposo que hi ha moltes persones que intenten mantenir el que és la seva vida privada més discretament, o que a vegades fins i tot aquesta imatge que tenim de que els actors han de ser tots extrovertits, a lo millor no ho era. Ja et dic, jo no ho coneixia tant, el que sí que l'admirava moltíssim com a directora, penso que era un dels grans actors i és una pèrdua enorme.
1: I ara que em comentaves això de que havia rodat una pel·lícula i també una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, crec que les ordres de Marcel Barrena. Vull dir que encara ens queda molta feina.
0: És veritat, és veritat. Sí, clar, que vam fer aquesta sèrie que s'ha d'estrenar d'aquí poc.
1: D'aquí poc.
0: És veritat, és veritat.
1: Molt bé, Judit.
0: Encara li quedaven moltes coses per fer i molt camí per davant. És una notícia horrorosa. Una gran tristesa, acompanya un sentiment a la seva família. I la veritat és que el trobarem molt a faltar perquè era un gran actor.
1: Doncs gràcies i lamentem que haguem hagut de parlar per aquest tema. I gràcies, Judit Collell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Bona
0: Gràcies
1: tarda.
0: a vosaltres per
1: Adeu.
0: trucar-me.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
5: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
4: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
5: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
4: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar 2 setmanes més els controls que fa als espanyols.
3: Mentrestant, el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors

0: a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que hi van entrar. És un quart de vuit, obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Connectem amb l'equip viàric. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara algunes incidències continuen afectant la circulació. Segons informen des de trànsit, ja retirats al voral els vehicles que han tingut un accident a la C-15 a l'altura de la Torre de Claramunt. Hi ha retencions, sobretot en sentit nord, en direcció Igualada, uns 2-3 quilòmetres de cua des de Vallbona d'Anoia. Els vehicles ja són al voral. També es manté la lentitud a la P-7 entre l'Ampolla i el Perelló, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, per un vehicle avariat també situat al voral. I per accident, aturats a la C-58, a l'autopista del Vallès, entre Badia i Sabadell Sud, en direcció Terrassa. Hi ha una topada que està ocupant un carril de circulació. Encara a l'àrea de Barcelona, també cues a la mateixa C-58 i la C-33 al tram final d'accés al Nus de la Trinitat. La B-20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, per enllaçar amb la ronda a dalt, i és que a la mateixa ronda hi ha retencions al tram inicial entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1 en direcció Llobregat. En canvi, en sentit contrari, la circulació ja pràcticament fluida. A la ronda litoral queda també lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Besòs. A la resta de l'àrea de Barcelona ja s'està normalitzant ràpidament la circulació. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol a gran part del país. Si bé cap al Pirineu, punts del litoral i del paralitoral, sobretot a les comarques de Girona, apareixen algunes nuvolades. Nuvolades que puntualment cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès o al nord del Berguedà podrien caure alguns ruixats acompanyats de tempesta al llarg de la tarda. Fora d'aquest sector, la jornada és molt tranquil·la i serà així. Tot això amb unes temperatures màximes que han arribat ja als 35 graus a les Terres de l'Ebre, 34 graus a bona part de les comarques de l'interior. Una calor prou continguda en aquesta darrera jornada del mes d'agost. Demà comença el mes de setembre i ho farem sota una situació meteorològica d'estabilitat. Tot i així, aquesta matinada i fins demà al matí no descartem alguna goteta que pot caure cap al delta de l'Ebre a primera hora del dia, també cap al Baix Camp a tot estirar. A la resta del país, temps assolellat, algun núvol matinal cap a la ponent de poca importància. I de cara a la tarda sí que augmentaran una miqueta més la nuvolositat pel sud, poca cosa, i també s'esperen alguns ruixats que poden créixer durant la tarda a l'àrea del Pirineu. Ruixats que bàsicament quedarien concentrats entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell aproximadament. I demà, amb unes temperatures similars a les d'avui, amb unes màximes que a tot estirar arribaran als 32 o 33 graus.
2: 3CAT Info.
4: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
5: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
4: Aquesta part està super trencada.
5: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
6: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
5: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El primer ministre indi, Narendra Modi, ho ha demanat a Vladimir Putin en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, una entitat de seguretat i col·laboració econòmica eurasiàtica. Segons ha declarat Modi, aquesta guerra està perjudicant el conjunt de la humanitat.
7: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
0: Com a conseqüència de la guerra i les sancions occidentals, l'Índia és actualment el principal importador de petroli rus. Paral·lelament, Moscou ha començat a importar gasolina índia aquest estiu com a conseqüència dels bombardejos ucraïnesos contra refineries russes que han afectat el subministrament. La cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que se celebra al Kirguistan, reuneix els líders de Rússia, la Xina o l'Índia, i també hi està prevista la participació del president de l'Iran. Mentrestant, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol.

0: El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Després d'un mes de calma relativa, tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent 2 morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra 2 bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una situació, a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iraquià.
1: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represàlia dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 3%, fins als 91 dòlars al barril de Brent. Sarajevo acollirà al novembre la tercera trobada entre municipis catalans i palestins. Són els que formen part del districte 11 Ciutats de Palestina, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per col·laborar en la reconstrucció de ciutats palestines. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que està de visita institucional a la capital de Bòsnia i Hercegovina.
2: I el que farem és que en el proper mes de novembre farem la trobada tècnica de tots els cooperants palestins i barcelonins i catalans aquí a la ciutat de Sarajevo, justament per fer un homenatge a aquells que van estar a la resistència i a la reconstrucció de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia.
0: El projecte pretén millorar els serveis públics i la planificació de la reconstrucció de ciutats en guerra. També al novembre se celebrarà a Barcelona la primera trobada d'alcaldes de ciutats mediterrànies i s'hi espera l'assistència dels de Gènova, Istanbul i Sarajevo, entre d'altres.
3: 3CAT Info.
0: A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuaran els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Lleida, Estela Bosons.
4: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8,5 km que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005 i ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
4: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
6: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
4: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
0: La pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Clara Chavarría Domingo.
7: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsada, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
8: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
9: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora, pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
7: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona

0: Calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
1: Mor als 69 anys, víctima d'un càncer, el fotògraf Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge.

0: A 7:45, amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El Barça pot empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina de futbol. L'equip entrenat per Hansi Flick rep a 9:45 del vespre el Rayo Vallecano, un equip que ha sumat un punt a les dues jornades disputades fins ara, mentre que el Barça busca la tercera victòria seguida. Un partit que també podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que passa aquesta tarda a Barcelona la revisió mèdica amb el club blaugrana. El Barça pagaria a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables per aquest jugador de 29 anys. Demà es faria oficial la seva incorporació. El jugador arriba al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
2: Of course I'm happy with my team.
3: Per descomptat que estic content amb l'equip. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: El Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà a 9:45 del vespre i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. A 7:45, d'aquí a 3 minuts, començarà també la primera divisió, l'Osasuna-Getafe.
4: 3CAT Info.
1: En clau internacional, Leo Messi anuncia que es retira de la selecció argentina. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar-hi. Amb l'albiceleste, Messi, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. També en futbol, però la segona divisió, el Girona, ha fet oficial la incorporació de lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat per les pròximes dues temporades.
5: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, el NEC Breda dels Països Baixos. També en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el PSG per anar al Liverpool a canvi de 145 milions d'euros.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Barça d'handbol ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janos Smarason, que arriba del Pik Szeged hongarès. Hernández, de 31 anys, parla de somni.
6: Creo que por mí y por todos los jóvenes que han pasado por este deporte, de que el llegar al Barça es lo más grande que te puede dar balonmano. Para mí personalmente es un sueño cumplido y ahora nada, solo espero corresponderle como se merece y devolver el cariño y todo en la pista y celebrando paradas con vosotros.
1: Tots dos jugadors firmen fins al 30 de juny del 2029. Pel que fa al tenis, d'aquí uns minuts ha de començar el partit de Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin a 7:15 de la tarda, 7:05, hora prevista. Estem parlant del US Open. També hi ha partits avui per Tsitsipas, Rublev i Aliassime, això en el quadre masculí, Digues Fiontek, Cristina Buxer, la barcelonina Selec Meteva, al femení. Arina Sabalenka, per la seva banda, supera la colombiana Osorio per 2-0. Demà a la tarda, la becorenca Paula Badosa jugarà la primera ronda contra l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, Novak Djokovic ha quedat eliminat d'aquest obert dels Estats Units després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món.

Són 8:15. Fins ara us hem destacat que Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a 1 responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC i la CGT. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets

0: Intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i l'última obra de teatre en què va participar va ser El mestre i Margarita al Teatre Lliure. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. I a partir d'ara, explicar-vos que els equips de salvament del Nepal treballen per rescatar més de 600 treballadors que es creu que hi ha atrapats en túnels d'instal·lacions hidroelèctriques de la zona afectada per les inundacions. A la zona continua havent-hi risc de desbordament de dos llacs i de despreniment de glaceres. I un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies al capità, director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Destaquem dos noms, el del brasiler Gabriel Jesus, que passa aquesta tarda la revisió mèdica amb el Barça i potser veurà el partit del conjunt blaugrana avui a 2:15 contra el Rayo Vallecano a la tercera jornada de la primera divisió masculina de futbol. El segon nom és el de Leo Messi, que ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina de futbol. Amb l'albiceleste, Messi ha guanyat un Mundial i 2 Copes Amèrica.
0: I pel que fa al temps, el setembre arrencarà amb calor. Les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus i pujaran més al llarg de la setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre amb algun plugim i a la tarda algun ruixat al Pirineu. Passen pràcticament 3 minuts de 8:15 de la tarda. Us expliquem ara que el Departament d'Educació ha destituït la fins ara número 2 del Departament i ha expedientat 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera desvincula la destitució de la fins ara secretària general, Teresa Sambola, de l'errada en les proves de l'OCDE, però sí que parla de punt d'inflexió i de la necessitat d'obrir una nova etapa al Departament en aquesta segona meitat del mandat. Educació ha acabat la investigació sobre les proves PISA i conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que no en tenia constància, però assumeix l'errada.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El departament també ha obert 3 expedients per les proves PISA, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació i un càrrec polític del departament. Actualment, cap dels 3 està en actiu. Mentrestant, l'inici de curs de la setmana que ve continua sent una incògnita perquè els sindicats convocants avisen que mantenen la vaga. El departament ha intentat evitar-la amb un paquet de mesures. 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres públics i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures educatives. La consellera Esther Niubó ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT i els ha demanat flexibilitat i comprensió.
2: Per aquest govern, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però pel sindicat USTEC la injecció de mesures no serveix per res fins que no es concreti sobre un calendari. Fins que això no passi, dimarts que ve hi haurà vaga. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu Yolanda Segura.
3: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: A tot això, les famílies insisteixen que la crisi educativa

0: que no se soluciona només amb acords i que calen canvis estructurals. N'ha parlat, també a Catalunya Ràdio, la directora de les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull.
1: Aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i pactar propostes que impacten en el sistema educatiu.
0: La FAC també ha considerat insuficients les mesures del departament per garantir principalment l'escola inclusiva i també el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. I encara sobre educació, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 necessitaran una autorització de les famílies per utilitzar aquesta eina digital. La mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
2: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: En canvi, Hugo Cardillo, director de l'Escola La Parellada i formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de la IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
3: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
0: De totes maneres, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial en escoles i instituts.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart, segons han confirmat a aquesta emissora fonts de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, La pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Alec Rigola, i en veu baixa d'Owen McCafferty. En una entrevista al 2014, Francesc Garrido expressava així el que per a ell significava la interpretació.
5: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi dirien que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad.
4: 3Cat Info.
0: I un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita no agrada al Marroc. Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones

0: difonent mentides com que la frontera estava oberta.
1: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
0: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
2: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
0: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
0: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
0: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
3: I l'ambient de tensió a Ceuta continua creixent amb manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez.
4: Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants és molt visible. S'apleguen a les platges, als turons i també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si sabem què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal perquè corre la veu que, si hi són, doncs tindran més oportunitats. Avui s'ha anunciat que s'incrementen les places fins a arribar a les 3.300. El que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire, hi ha hagut acaraments, baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació, la quarta en 24 hores, contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
5: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
4: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja amb una sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
3: I mentrestant, Israel desmenteix haver estat al darrere de la difusió de missatges a les xarxes que encoratjaven a creuar la frontera de Ceuta. En una piulada, el ministre d'Exteriors israelià ha acusat Pedro Sánchez de mentir descaradament sobre el paper del seu país en la crisi migratòria. A través de canals oficials, Rússia també ha rebutjat les acusacions del president espanyol sobre la implicació del Kremlin. Mentrestant, el PP insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'assalt multitudinari. Critiquen Sánchez per no haver donat una explicació convincent de tot plegat i per haver-se contradit afirmant a l'hora d'assenyalar els impulsors dels fets. Segons Borja Semper, portaveu dels Populars, Sánchez està instal·lat en la conspiranoia per no assumir responsabilitats.
6: Però a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta per tercera vegada en un mes. Serà aquest dimecres, el mateix dia que els populars han convocat una concentració al vespre en tots els ajuntaments espanyols en solidaritat amb Ceuta. I amb aquesta informació hem arribat al punt de 7:45 de la tarda. Moment d'obrir l'àrea de servei, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Dos punts que es normalitzen. La P7 al Perelló, en sentit nord, on hi havia un vehicle avariat, ja retirat de la calçada i es normalitza la circulació en aquest punt. També han retirat els vehicles que han tingut un accident a la C58 a l'altura de Sabadell Sud en direcció Terrassa i ja només queda un tram de circulació lenta molt curt. Sí que continua havent-hi aturades a la C15 a l'altura de la Torre de Claramunt, a l'Anoia,

0: en sentit nord, en direcció Igualada, després que han retirat el voral als vehicles que han tingut un accident, però les retencions ja són molt puntuals. Tornant a l'àrea de Barcelona, ja queden aturades també molt curtes. A la Ronda de Dalt, entre Sarrià i Pedralbes, en sentit el Llobregat, i més enrere també hi ha lentitud i aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, també sentit Llobregat, a causa del tram d'obres en què està limitada la velocitat. També cua a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, per enllaçar amb la Ronda de Dalt, ja que a la mateixa ronda hi ha retencions al tram inicial entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1, també direcció Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Una crònica d'en Néstor Gómez.
3: El matí ha estat assolellat i la tarda també a gran part del país. Tot i així han crescut nuvolades cap a punts del litoral prelitoral i sobretot a les comarques de Girona i el Pirineu més oriental. De fet, cap a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, fins i tot el Lluçanès i l'Alt Berguedà, no descartem que durant les immediates hores arribin a caure alguns ruixats o alguna tempesta. Localment de caràcter moderat, tot i que puntualment podria ser intensa. Tot això amb unes temperatures que han baixat respecte ahir, però que tot i així han arribat a la xifra dels 30 graus cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera acabem l'agost i al setembre el començarem amb estabilitat, una estabilitat que ens acompanyarà durant tota la setmana. Aquest dimarts amb temps assolellat, però també amb presència de núvols baixos a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre i amb febles precipitacions que ens poden presentar de matinada al Delta de l'Ebre i que durant el matí poden arribar fins i tot a punts del Baix Camp, de l'Alt Camp, també del Tarragonès, de manera puntual. Això durant el matí. A la tarda augmentaran una mica més els núvols per les Terres de l'Ebre, núvols que seran inofensius i, en canvi, sí que s'esperen alguns ruixats cap al Pirineu durant la tarda, puntualment de caràcter moderat. I tot això amb unes temperatures que demà dimarts tendiran a mantenir-se similars a les d'avui, amb unes màximes que rondaran entre els 32 o 34 graus.
1: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotges supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central elèctrica de la zona. Es calcula que hi ha més de 600 treballadors atrapats en aquestes instal·lacions. Les inundacions, que van afectar el Tibet i el nord del Nepal, han causat 940 morts i encara hi hauria uns 4.800 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Entre els desapareguts, segons el govern nepalès, hi ha 590 estrangers de 39 països. En les últimes hores han continuat les evacuacions, tal com ens ha explicat en Nayan Pokharei, responsable d'una agència de viatges de la zona.
8: Two flights yesterday afternoon.
9: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
8: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments. Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una 20ena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Taşdüzü, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: L'Euribor ha tancat el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95, el nivell més alt en 2 anys.

0: anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euribor de l'agost uns 70 o 80 euros al mes. Si tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre, fins al 2,5%, la pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i, de retruc, si es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribarà als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
1: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà a setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotragada forta en la concessió d'hipoteques, tal com explica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
2: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I Hola Luz ha tornat a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornaran a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament dels expedients que, segons Hola Luz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions. I els Mossos d'Esquadra han detingut 94 infraccions i han immobilitzat 6 vehicles dedicats al transport de viatgers a les comarques gironines durant el mes d'agost. Girona, Núria Peraire.
3: Juntament amb les policies locals han fet controls a taxis i VTCs, que són els vehicles de transport amb conductor, sobretot a l'entorn de l'aeroport de Girona i en les vies d'accés als municipis turístics de la Costa Brava com Tossa de Mar, Platja d'Aro, Blanes o Roses. En total han realitzat 66 inspeccions i entre les irregularitats detectades hi ha 16 denúncies per falta d'autorització i que, per tant, eren el que es coneix com a taxis pirata, que fan servir vehicles particulars o cotxes llogats i que acostumen a cobrar preus més alts. I 10 denúncies han estat per no portar elements distintius obligatoris.
0: I aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte de l'estiu passat. La calor que hem patit, sobretot el juliol, i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez és president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
4: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat. I Pere Mola, l'Alt Urgell, té una nova llibreria oberta en una antiga botiga de queviures i ara vol convertir el poble en la capital de la poesia al Pirineu. Joaquim Albalate.
5: L'antiga Casa Rutxer, oberta el 1870, va tancar fa dècades. Aquest mes s'ha reobert com a llibreria, amb un pes important de la poesia i la narrativa del Pirineu. L'escriptor de Pere Mola, Ramon Besora, és un dels impulsors del projecte.
6: Pere Mola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
5: La llibreria manté pràcticament intacta la botiga original i vol servir també com a punt de trobada del poble. Per això s'hi faran xerrades, presentacions de llibres o contacontes. L'obertura s'ha fet gràcies a una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros per adequar el local, i les primeres setmanes ja hi han passat centenars de clients, tant del poble com d'arreu del país.
7: Esports.
0: Fins a les 8 amb Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Anna. El davanter brasiler Gabriel Jesus ja és a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. Demà es faria oficial el fitxatge d'aquest jugador de 29 anys de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesus podria veure també avui al Camp Nou el partit del Barça contra el Rayo Vallecano de la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol a partir de 9:45 del vespre. Amb una victòria, el conjunt blaugrana empataria a 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació d'aquesta primera divisió. El davanter brasiler arribaria al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla que té.
8: Of course I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
8: And we are on a good way at the moment.
7: Aquest Barça-Rayo Vallecano, com diem, començarà a 9:45 del vespre i ja el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. A la primera divisió tenim un partit en joc, és el que està enfrontant l'Osasuna i el Getafe, amb un empat a 0 al minut 25 de la primera part.
10: 3CAT Info.
7: En clau internacional, Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar a la selecció albiceleste. Amb l'Argentina, Messi, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes d'Amèrica. També en futbol, però la segona divisió, el Girona, ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. El jugador de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat per les pròximes dues temporades.
11: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
7: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. També en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per anar al Liverpool a canvi de 145 milions d'euros.
10: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: El Barça d'handbol, de la seva banda, ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pick Szeged hongarès. El central islandès, de 31 anys, explica què pot aportar a l'equip.
12: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa, així que pot anar bé tenir alguns jugadors que puguin llançar bombes a porteria.
8: Bombs to the goal.
7: Tant Sergei Hernández com Janus Smarason firmen fins al 30 de juny de 2029. Pel que fa al bàsquet, la selecció espanyola està jugant contra Grècia a Atenes, un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. A 2 minuts per acabar el partit, la selecció espanyola està perdent de 3 punts per 81 a 78. També us explicarem que en ciclisme avui hi ha hagut la primera jornada de descans de la Vuelta, amb el balear Enric Mas com a líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic. Demà es reprendrà la cursa amb la desena etapa, amb 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. I en tenis està en joc ja el partit de Carlos Alcaraz davant el rus Safiulin, que domina per 3-2 al primer set de la primera ronda de l'Open dels Estats Units.
10: 3CAT Info.
0: Són les 8.
3: Educació depura responsabilitats pel fiasco de les proves de PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'USTEC

0: i la CGT. Pedro Sánchez desvincula el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i assenyala Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI visitarà Ceuta les pròximes setmanes. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Gloss. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room i Balandrau. El president de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Putin que posi fi a la guerra amb Ucraïna, que està causant un greu dany a la humanitat. Els dos mandataris s'han reunit durant una cimera de seguretat i cooperació euroasiàtica, en què també participen la Xina i països com l'Iran. Els equips de salvament de Nepal treballen per rescatar més de 600 treballadors. Es creu que estan atrapats en túnels d'instal·lacions hidroelèctriques a la zona afectada per les inundacions. Continua havent-hi risc de desbordament de dos llacs i també de despreniment de glaceres. Comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i el límit amb l'Anoia, uns treballs molt reclamats perquè el mal estat de la via fins i tot havia provocat accidents. La primera actuació afectarà un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i s'allargarà un mes. A partir de demà torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
1: Esports. El Barça tornarà a col·liderar la primera divisió de futbol si derrota el Rayo Vallecano a 2:15 del vespre en partit de la tercera jornada de Lliga. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que ha passat aquesta tarda la revisió mèdica amb el club blaugrana. Demà es faria el seu oficial el seu fitxatge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina de futbol. Amb l'albiceleste, Messi ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica.
0: El setembre, que arrenca amb calor, les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus i pujaran més al llarg de la setmana. El temps serà assolellat amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre amb algun plugim i a la tarda algun ruixat al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Són les 8:04, pràcticament. Salutacions, soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació ha destituït la fins ara número 2 del departament, Teresa Sambola, i ha expedientat 3 responsables pel fiasco de les proves de PISA. La consellera Esther Niubó vol que el canvi sigui un punt d'inflexió perquè marqui una nova etapa al departament en aquesta segona meitat del mandat. Qui entomarà el càrrec a la Secretaria General serà Marta Clari, que actualment era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. En la investigació sobre les proves PISA, el departament conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que supervisava les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent. Tot i això, no es va actuar per rectificar-ho. També que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim d'un 5% d'alumnes que podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. Els 3 expedients són un al càrrec del departament per una falta lleu i els altres 2 són funcionaris per faltes greus. Aquests 2 formaven part del Consell d'Avaluació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha entomat la culpa.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Actualment, cap dels 3 càrrecs expedientats està en actiu. I els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat aquesta resposta del govern al fiasco de les proves PISA i també la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts demana que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputada juntaire, Anna R, critica que Niubó no hagi fet els deures i també li retreu a la conselleria que no pugui garantir a hores d'ara que el curs comenci amb normalitat.

0: perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
1: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels Republicans, Oriol Junqueras, també avisa que la dimissió de la número 2 al Departament d'Educació no arregla la situació a les aules. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
2: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
3: 3CAT Info.
1: I un mes després de la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez ha reaparegut en públic, però sense fer autocrítica per la gestió. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i apunta a Rússia i a Israel per haver amplificat les crides a les xarxes. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan serà. La visita no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que apunta a Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
5: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
4: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
5: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
4: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
1: I mentrestant, el govern espanyol que calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara queden uns 1.200 infants.
6: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
1: La ministra ha posat en dubte que aquests infants es puguin quedar a Ceuta i ha demanat a les comunitats autònomes un esforç per acollir els perfils més vulnerables a la península. I mentrestant, i sobre el terreny, l'ambient de tensió a Ceuta continua creixent, amb manifestacions que són contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma, que avui han denunciat el col·lapse dels serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial d'aquesta casa a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez.
7: Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants és molt visible. S'apleguen a les platges, als turons i també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si sabem què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal perquè corre la veu que, si hi són, doncs tindran més oportunitats. Avui s'ha anunciat que s'incrementen les places fins a arribar a les 3.300. El que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire, hi ha hagut acaraments, baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I, en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació, la quarta en 24 hores, contra la gestió del govern.

0: govern que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
1: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
0: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja amb una sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
2: Tinc el K2 abans, el meu segon K2.
3: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
4: Aquesta part està supertrencada.
3: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
5: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
3: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Ara són les 8 del vespre i 12 minuts. L'actor Francesc Garrido, que ha mort aquesta matinada als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat aquesta emissora Fonts de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Gis Balandrau i també L'Anfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, i en veu baixa, d'Owen McCafferty. En una entrevista el 2014, Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
7: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi dirien que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
6: En una entrevista a 3Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i un gran actor.
8: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules que competiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, una sèrie i una pel·lícula. Tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
6: Garrido, aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad. A la crònica internacional, dir-vos que els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània. Després de més d'un mes de calma relativa, tornen doncs les hostilitats. Anem a altres qüestions que estan vinculades amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà. La represa dels atacs ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent. Des d'aquest dimarts, des de a partir de demà, torna, atenció, la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. A la gasolina s'aplica una rebaixa de 6 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra de l'Orient Mitjà el 20 de març passat, el govern espanyol, recordem, va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva d'aquestes ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. Àrea de servei, comencem pel trànsit. Saludarem a aquesta hora l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. La circulació ja pràcticament normalitzada a carreteres i autopistes catalanes. Només queda l'antitud a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet.

0: Manet i el Nus de la Trinitat per enllaçar amb la Ronda de Dalt, on també hi ha lentitud entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1 en direcció Llobregat. També veiem ara lentitud a la sortida de Barcelona per la C58 entre el Nus de la Trinitat i Montcada en direcció Terrassa. Compte per si hi ha alguna possible nova incidència en aquesta zona. En canvi, la resta d'incidències que quedaven ja resoltes, ja retirats els vehicles que han tingut un accident a la C15 a l'altura de la Torre de Claramunt en direcció Igualada i que estaven provocant retencions. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Actualitzem la crònica meteorològica amb Néstor Gómez.
3: Avui hem tingut un dia prou tranquil arreu del país, amb un temps força assolellat, amb alguns núvols prou inofensius, tot i que s'esperaven alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu més oriental. Avui hem tingut unes temperatures que han baixat una miqueta respecte a la jornada d'ahir. Les màximes han arribat als 36 graus, o gairebé 36 graus en el cas de Vinebre, i a la resta del país entre els 32-33 graus les més altes. Tot això per acabar el mes d'agost, un agost que passarà a la història com un dels més càlids mai registrats a Catalunya, com pràcticament tot l'estiu. I demà comencem el nou mes. Aquest dimarts, en principi, amb alguns núvols o més compactes cap al Camp de Tarragona i sobretot al Delta de l'Ebre. I no descartem que en aquestes contrades de matinada ja arribin a caure alguna precipitació. A la resta del país el matí serà assolellat. I de cara a la tarda augmentaran una mica els núvols, núvols prims al sud del país. Poden arribar fins i tot al Pla de Lleida i a l'àrea de Barcelona sense precipitacions i, en canvi, al Pirineu sí que s'espera que creixin nuvolades i sobretot puguin deixar algun ruixat i alguna tempesta concentrada més cap al Pirineu més occidental. Les temperatures demà, similars a les d'avui, amb valors màxims que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus a tot estirar, a punts de les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: És un quart i tres minuts de 9 del vespre. L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El primer ministre indi, Narendra Modi, ho ha demanat a Vladimir Putin en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, una entitat de seguretat i col·laboració econòmica euroasiàtica. Segons ha declarat Modi, aquesta guerra està perjudicant el conjunt de la humanitat.
4: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
2: Com a conseqüència de la guerra i les sancions occidentals, l'Índia és actualment el principal importador de petroli rus. Paral·lelament, Moscou ha començat a importar gasolina índia aquest estiu com a conseqüència dels bombardejos ucraïnesos contra refineries russes que han afectat el subministrament. La cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que se celebra a Kirguistan, reuneix els líders de Rússia, la Xina o l'Índia i també hi està prevista la participació del president de l'Iran. Al Nepal, els equips de rescat busquen contrarrellotges supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies a diversos túnels d'una central elèctrica. Es calcula que hi ha més de 600 treballadors que estan atrapats en aquestes instal·lacions. Les inundacions que van afectar el Tibet i el nord del Nepal han causat gairebé un miler de morts, 940 en concret, i encara hi hauria 4.800 desapareguts, segons l'últim balanç. Entre ells hi ha, segons el govern nepalès, 590 estrangers de 39 països diferents. Les últimes hores han continuat les evacuacions, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
5: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
6: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments. Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va esfondrar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant.

0: enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. Sarajevo acollirà al novembre la tercera trobada entre municipis catalans i palestins. Són els que formen part de Districte 11 Ciutats de Palestina, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per col·laborar en la reconstrucció de ciutats palestines. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que està de visita institucional a la capital de Bòsnia i Herzegovina.
1: I el que farem és que en el proper mes de novembre farem la trobada tècnica de tots els cooperants palestins i barcelonins i catalans aquí a la ciutat de Sarajevo, justament per fer un homenatge a aquells que van estar a la resistència i a la reconstrucció de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia.
0: El projecte pretén millorar els serveis públics i la planificació de la reconstrucció de ciutats en guerra. També al novembre se celebrarà a Barcelona la primera trobada d'alcaldes de ciutats mediterrànies i s'hi espera l'assistència dels de Gènova, Istanbul i Sarajevo, entre d'altres.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. La plataforma líder de moda ràpida Shein surt aquest dimarts a borsa. Finalment, el gegant asiàtic debuta al parquet de Hong Kong, tot i que ho fa amb una valorització molt per sota dels màxims històrics que havia aconseguit just després de la pandèmia. Actualment té un valor estimat d'uns 23.000 milions d'euros i la plataforma de comerç electrònic Shein preveu recaptar uns 1.500 milions d'euros per la venda d'accions. Els últims anys, les borses de Nova York i de Londres han rebutjat l'entrada a borsa de Shein per l'opacitat del seu model de negoci, sobretot pel que fa a la cadena de subministrament. El valor de l'empresa està lluny d'altres marques de la competència, tot i que té un volum de negoci semblant. Shein és el tercer operador mundial tèxtil per quota de mercat, però té un dels valors borsaris més baixos. Ho explica el vicepresident de l'Associació Professional del Sector Financer de Hong Kong.
3: És una empresa que ha afrontat molts reptes últimament. Alguns inversors estan preocupats per la reducció dels marges de benefici, l'augment de la competència, el creixement més lent, la manca de novetats i l'increment dels riscos geopolítics.
0: A banda dels arancels de l'administració de Trump, Shein també afronta l'entrada en vigor de la taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior als 150 euros. Parlant dels parquets, Holaluz torna a borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornaran a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria de manera favorable i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions. Marxem ara a la Segarra perquè hem començat, una informació que arriba abans de l'àrea de servei, les obres per renovar el ferm de l'autovia 2 des de Cervera fins al límit de la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que fins i tot havia provocat algun accident. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els treballs es faran per fases. Des d'avui, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
4: Una reivindicació històrica que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
6: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
4: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
0: Esports. Fins al punt de 2:15, David Tubac. Bona tarda.
7: Bona tarda. Esports que arrenquem amb una última hora i és que ja tenim oficialment confirmat l'11 titular del Barça per rebre el Rayo Vallecano en partit de la tercera jornada de Lliga. Un Barça que jugarà d'inici amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Esparta a la defensa, Marc Bernal, Dani Olmo i Pedri al mig del camp i Lamine Yamal, Rafinha i Gordon a la davantera. Aquest és l'11 doncs, que disposa Hansi Flick per aquest enfrontament, per aquest Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou, que arrencarà a partir de 2:15 de la nit i que és un dels dos enfrontaments que tanca.

aquesta tercera jornada de Lliga, juntament amb un altre duel que ara mateix és en joc. Al descans, l'Osasuna està guanyant 1-0 al Getafe. D'aquest Barça-Rayo, destaquem que, com sempre, el podreu seguir a la TDT

0: de partit, el combinat espanyol està perdent 105 a 102 després de l'empat a 89 al final dels 40 minuts. A l'equip espanyol, un català, l'Ale Joel Parra del Barça, a més d'un altre blaugrana com és Darío Brizuela. I en tenis tenim en joc el debut de Carlos Alcaraz a l'Open dels Estats Units en el torneig del seu retorn després de 4 mesos d'absència per lesió. Alcaraz s'enfronta al rus Roman Safiulin i acaba de guanyar el murcià el primer set per 6 jocs a 4. Ara arrenca el segon parcial amb servei per a Safiulin.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem al Barça per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus ja és a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica amb el Barça. Demà es faria oficial el fitxatge d'aquest jugador de 29 anys procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesus fins i tot podria veure avui al Camp Nou el partit dels blaugranes contra el Rayo d'aquesta tercera jornada de Lliga. Amb una victòria, el Barça empataria 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de primera. Un Gabriel Jesus que arribaria al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu, que de fet tanca la seva finestra demà mateix a la mitjanit. I en futbol encara, en clau internacional, un apunt més, perquè Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar-hi. Amb l'albiceleste, el de argentí, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. Sense deixar el futbol, a segona, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morey. El jugador de 26 anys arriba procedent del Mallorca, també de segona, i ha firmat per dues temporades.
2: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
0: Morey es va formar a les categories inferiors del Mallorca, del Barça i del Borussia Dortmund. I d'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehoy, de 21 anys, al NAC Breda dels Països Baixos. I en clau de mercat, per cert, el davanter francès Bradley Barcola deixa el Paris Saint-Germain per fitxar pel Liverpool en un traspàs que xifra en 145 milions d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encetem bloc poliesportiu parlant d'handbol perquè el Barça ha presentat les dues noves incorporacions per aquesta nova temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pik Szeged hongarès. Smarason, de 31 anys, explica què pot aportar a l'equip.
3: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa.
0: Tots els jugadors firmen fins al 2029. I en ciclisme, l'equip Swiss Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón arriba procedent del Caja Rural.

Són 9:15 d'aquest dilluns 31 d'agost. Fins ara el que hem explicat és que Educació ha depurat responsabilitats pel fiasco de les proves de PISA. La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris a 2 funcionaris i a un responsable del Consell Nacional d'Avaluació. Tot plegat a les portes d'un inici de curs marcat per la convocatòria de vaga de l'OSTEC i de la CGT. També hem parlat de Ceuta. Pedro Sánchez ha desvinculat el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària de migrants i ha assenyalat Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Passat un mes des de l'inici de la crisi, el president espanyol ha reaparegut en públic i ha avançat que Felip VI, el rei, visitarà Ceuta les pròximes setmanes. També ens ha fet ressò que ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i

0: Televisió a Catalunya i l'última obra de teatre en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure. A banda d'ampliar-vos aquestes qüestions, de seguida us explicarem fins al punt de les 9 que l'Euríbor ha tancat l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que reviseu el seu préstec en base a aquest indicador pagaran entre 70 o 80 euros mensuals de més. També us parlarem del Congo, 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària pel brot d'Ebola que castiga el país. La barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, s'han comptabilitzat més de 3.000 morts. David, què és el més destacat de la pàgina esportiva?
1: El partit que ha de jugar el Barça aquí una mica menys d'una hora, ja a partir de 2:15, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou, ja des de fa uns minuts amb 11 titular confirmat per part blaugrana, Hansi Flick a l'inea d'inici, Joan García a la porteria, Koundé, Gubarsí, Christensen i Xavi Esparta a la defensa, amb Marc Bernal, Olmo i Pedri al mig del camp i Lamine Yamal, Rafinha i Gordon com a davanters. Aquest partit, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I el temps al setembre arrenca amb calor. Les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus i pujaran més al llarg de la setmana. El temps serà assolellat amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre amb algun pluixim i a la tarda algun ruixat al Pirineu. Canvis a la Conselleria d'Educació, que ha destituït la fins ara número 2 del departament, Teresa Sambola, i ha expedientat 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. La consellera Esther Niubó vol que el canvi sigui un punt d'inflexió perquè marqui una nova etapa al departament en aquesta segona meitat de mandat. Qui entomarà el càrrec és la secretària general, serà la Marta Clari, que actualment era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. En la investigació sobre les proves PISA, el departament conclou que hi va haver diverses errades en tot aquest procediment. L'errada més greu va ser que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació de Catalunya, que estava supervisant les proves, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent. Tot i això, no es va actuar per rectificar-ho. També l'altre error, que els centres no van ser informats d'aquest topall d'un màxim d'un 5% d'alumnes que en podien quedar exempts perquè la mostra fos vàlida. Els 3 expedientats per aquest tema són un al càrrec del departament per una falta lleu i els altres 2 són funcionaris per faltes greus. Aquests 2 formaven part del Consell d'Avaluació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha entomat la culpa.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Els aliats parlamentaris de Salvador Illa i l'oposició han criticat la resposta del govern al fiasco de les proves PISA i també la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts demana que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament perquè en doni explicacions. La diputada juntaire, Anna R, critica que Niubó no hagi fet els deures i també retreu que la consellera no pugui garantir a hores d'ara que el curs comenci amb normalitat.
3: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
0: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, també avisa en declaracions al matí a Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 d'Educació no arregla la situació a les aules. Escoltem-lo.
4: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
0: A partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 necessitaran una autorització de les famílies per utilitzar aquesta eina digital. La mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco, adverteix que amb aquestes restriccions

0: restriccions, la responsabilitat d'ensenyar als nens a fer servir la IA recaurà a les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
1: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: En canvi, Hugo Cardillo, director de l'Escola La Parellada i formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de la IA a les classes de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
2: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
0: De totes maneres, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el Departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial en escoles i instituts.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara ens aturem a Ceuta perquè un mes després de la crisi migratòria, Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que ha fet el seu govern. El president espanyol ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no ha concretat quan. La visita, però, no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho ha fet enmig de l'escalada de tensió a Ceuta sobre qui va provocar la crisi, descarta al 100% que fos Rabat.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que apunta Rússia i Israel i creu que van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
5: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
4: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
5: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo.
4: Ni haver estat desaparegut de vacances com li retreu l'oposició.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per més que exculpa el Marroc, sí que obre un meló delicat per Rabat i pel rei marroquí que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, Sánchez ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta per primer cop en el seu regnat, tot i que la Zarzuela de moment no ho confirma.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat que allargarà 15 dies més els controls als italians fins a finals de setembre, després que Giorgia Meloni hagi decidit ampliar dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: I mentrestant, el govern espanyol que calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara queden uns 1.200 infants.
6: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: La ministra ha posat en dubte que aquests infants es puguin quedar a Ceuta i ha demanat a les comunitats autònomes un esforç per acollir els perfils més vulnerables a la península.
3: 3Cat Info.
0: Parlem ara de la mort de l'actor Francesc Garrido als 56 anys d'un infart, segons confirmen aquesta emissora Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català i també va tenir papers destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis o Balandrau, també. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry i de Glenn Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, i en veu baixa d'Owen McCafferty. En una entrevista el 2014, Garrido expressava així que per ell, el que per ell significava la interpretació.
7: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi dient que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad. I ara ens ocupem de temes econòmics. L'Euríbor, que tanca el mes pràcticament el 3%, en concret el 2,95%, que és el nivell més alt en dos anys. Un increment que encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euríbor de l'agost. Uns 70-80 euros al mes encariran. Si tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar a tipus ara al setembre, fins al 2,5%, la pregunta és si l'Euríbor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euríbor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i a la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra, intermediador hipotecari d'H2B.
8: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotregada forta a la concessió d'hipoteques, com justifica el soci d'economista d'SLM, Robert Casajoana.
9: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran afirmant. Doncs bé, a les comarques de Girona el que s'ha reduït és un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer. És un bon exemple, segons dades de la Cambra de Comerç. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. A Girona, Maria Rovira.
10: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
11: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
10: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
11: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
10: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: Són 9:15 del vespre, àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit i a la mobilitat. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. La circulació ja molt tranquil·la a les carreteres i autopistes del país. Només veiem que a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, al final de les rondes, hi ha un vehicle que sembla avariat i que es troba aturat al voral, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. La circulació és una mica més intensa en aquesta zona. A la resta, ja sense complicacions, i també el transport públic, segons informen els diferents operadors.
3: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
13: Avui hem tingut un dia prou assolellat arreu del país, amb alguns núvols a la Costa Daurada de poca importància, i aquesta tarda ha caigut algun petit ruixat.

0: et cap a l'àrea nord d'Osona, també cap al Ripollès, àrees també de la Garrotxa de poca importància, en un dia que ha estat càlid, amb unes màximes que han arribat gairebé a la xifra dels 36 graus a Vinebre, al Dover 25 graus o a Espolla 34 graus de temperatura màxima. Tot això per acabar aquest mes d'agost, perquè demà començarem el nou mes amb una situació similar a aquests darrers dies, és a dir, amb temperatures que encara es mantindran entre els 32 a 34 graus a la majoria dels casos, tant a les comarques de Girona, punts de la Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La novetat d'aquest dia 1 de setembre, de demà al matí, serà que de cara a aquesta matinada pot caure alguna feble precipitació al sector del delta de l'Ebre. També poden arribar a punts del Camp de Tarragona durant el matinada, matí a tot estirar. Després el temps quedarà variable i així es mantindrà durant la resta del dia. A la tarda de nou s'esperen algunes nuvolades que puguin créixer a l'àrea del Pirineu i de manera molt puntual deixarà caure algun petit ruixat cap a l'àrea del Ripollès o comarques veïnes. Aprofitem aquestes temperatures que encara es mantindran contingudes, com dèiem, al voltant dels 32-34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la calor s'intensificarà.
1: Tanquem aquí l'àrea de servei i ara anem cap a Barcelona, perquè aquest estiu el Bicing ha tornat a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les, i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
2: Baixar cap al litoral en bicicleta compartida a Barcelona s'ha convertit en un mal de cap a l'estiu a determinades hores. Falten bicis a les estacions dels barris més allunyats de les platges i se n'acumulen a les de la part baixa. Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos, fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda. També s'amplia la flota de vehicles que mouen les bicicletes, que en retiren el 40% de primera línia de mar. Tot i amb això, alguns usuaris es queixen de problemes a l'hora d'agafar-ne o deixar-ne.
3: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes i a la Sagrada Família també, perquè no hi ha espai suficient.
4: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
5: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
2: L'empresa que gestiona el servei aconsella fer servir estacions que són a segona línia per trobar un ancoratge on deixar la bici amb més facilitat. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes o bé d'ancoratges per deixar-la.
1: Els teatres del Ferro al districte de Sant Gervasi programaran en la nova temporada 2026-27 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset. El director de teatre La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge a Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
6: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle, o sigui que portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. En estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
7: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
8: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
7: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
8: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
9: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool, duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
10: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
11: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
10: Todo.
12: Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
13: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
14: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7 o 8 años casi
15: al final el mundo entero.
9: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B.

0: Bé, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
1: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic, o sigui, quan arriba a la banqueta col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades. Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
0: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió, també l'ascens a la Segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
2: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tan de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
0: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
3: En Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
0: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
4: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
0: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
5: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso. Y...
6: Claramente el mejor entrenador que has tenido.
5: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
0: 1.000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
7: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Som masses, però mai se sap, però no crec que farem 1.000. Però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat 1.000. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou.
0: Voleu conèixer més a fons la trajectòria d'un entrenador de llegenda? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
8: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
9: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
8: Esports.
10: Ara l'actualitat més estricta amb David Ubach. Què tal?
11: Bona nit. Doncs esports que arrenquem ben pendents de l'esport en joc d'entrada. També d'un duel que ha de començar d'aquí a una mica més de mitja hora. 35 minuts perquè arrenqui el Camp Nou al Barça Rayo Vallecano, partit de la tercera jornada de Lliga, en què Hansi Flick ha disposat un 11 titular amb 3 canvis respecte de l'equip que va derrotar la setmana passada, doncs, l'Atlètic Club de Bilbao en l'estrena a casa. L'11 del Barça, Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Esparta a la defensa, Marc Bernal, Dani Olmo i Pedri al mig del camp i Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. Pel que fa als canvis, són un total de 3, com dèiem, les entrades a la defensa de Koundé i Christensen en els llocs d'Eric García i Gerard Martín, i al mig del camp Dani Olmo ocupa el lloc de Fermín. La davantera es manté intacta amb Gordon, que repeteix com a titular en detriment de Dayemi, que va jugar d'inici en l'estrena a Elx. Aquest partit, el Barça-Rayo tancarà la jornada 3 a primera. Avui, però, tenim en joc un altre enfrontament de la primera divisió, també d'aquesta tercera jornada, un duel que enfronta l'Osasuna amb el Getafe i que ara mateix el tenim a la segona meitat. Minut 61, guanya l'Osasuna per 1-0. Això en futbol. En bàsquet tenim ja final en el partit classificatori per al Mundial masculí del 2027.

0: entre les seleccions de Grècia i la d'Espanya. A Atenes, a la selecció espanyola ha caigut a la pròrroga contra Grècia, com dèiem, per 108-106, amb un jugador català, l'ale del Barça, Joel Parra, que ha estat, de fet, el màxim anotador de la selecció espanyola amb 18 punts. També ha jugat un altre blaugrana, com és Darío Brizuela, que han anotat 14. I en tennis, pendents del partit de primera ronda del quadre masculí de l'Open dels Estats Units, entre Carlos Alcaraz i el rus Roman Safiulin, el murcià, ha tornat a la competició en aquest quart gran slam de la temporada. De fet, ho va fer en el torneig de dobles mixtos amb Serena Williams. I en el quadre d'individuals juga la primera ronda contra Safiulin. El partit el tenim al segon set. Alcaraz ha guanyat el primer parcial per 6-4, domina el segon per 4 jocs a 3 i també servei al seu favor per a Alcaraz. De la resta de l'actualitat del dia, ens hem de fer ressò també de l'àmbit blaugrana per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus ja és a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. Demà es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions d'euros més variables. Gabriel Jesus va arribar a Europa per jugar al City, després va passar a l'Arsenal i ara als seus 29 anys fitxarà pel Barça. Fins i tot avui mateix podria veure al Camp Nou aquest Barça-Rayo. Un Gabriel Jesús que arriba poques hores abans que es tanqui el mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. I en clau internacional del futbol, un apunt, perquè Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que ara arriben nous jugadors que mereixen estar-hi. Amb l'albiceleste, el déu argentí de 39 anys i ex del Barça, recordem-ho, ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats mundials i 2 títols a la Copa Amèrica.
1: 3CAT Info.
0: En futbol encara, la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morey. El futbolista de 26 anys arriba procedent del Mallorca, també de segona, i ha firmat per les properes 2 temporades. Morey es va formar les categories inferiors del Mallorca, del Barça i del Borussia Dortmund. I d'altra banda, afegim que el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehoy, de 21 anys, cap al NAC Breda dels Països Baixos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un minut encara per explicar en l'àmbit poliesportiu que el Barça d'handbol ha presentat les seves 2 incorporacions per aquesta nova temporada. Són el porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pik Szeged hongarès. Pel que fa a Smarason, explica què pot aportar al seu nou equip.
2: Oh yeah, I think first of all the team has so much quality.
3: Crec que abans de res l'equip té moltíssima qualitat en totes les posicions, per tant m'agrada pensar que puc ajudar a fer millors els meus companys. Aquest seria l'objectiu. M'agrada jugar força a prop de la defensa, així que pot anar bé tenir alguns jugadors que puguin llançar bombes a porteria.
2: Bombs to the goal.
0: Tots els jugadors firmen fins al 2029. I en ciclisme, avui hi ha hagut la primera jornada de descans a la Vuelta a Espanya amb el balear Enric Mas com a líder, amb 1:18 d'avantatge sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic. Demà, desena etapa, que constarà de 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. També en ciclisme, l'equip Suís Pinarello ha fitxat el lleidatà Jan Castellón del Caja Rural.
4: Com i quan s'acabarà la crisi de Ceuta? L'agost sí que ja s'acaba i Pedro Sánchez comença el curs polític amb aquesta ferida social i humanitària oberta. Ara vol que Felip VI visiti aquest enclavament tan sensible en les relacions amb el Marroc. L'agost s'acaba, sí, també amb una notícia trista i inesperada. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: Doncs de seguida passarem pels carrers de Ceuta. Allà hi tenim el Miquel Jarque i ha pogut parlar amb alguns dels vora 5.000 immigrants que el govern espanyol diu que encara són a Ceuta en situació irregular.
6: Está preguntando este chico que si se van a quedar en la calle, en la playa, o pronto los van a poder llevar a la península.
5: Guerra, unida, El malestar continua creixent a la ciutat autònoma mentre Pedro Sánchez diu que el Marroc no va tenir res a veure amb l'entrada multitudinària de persones, però ha anunciat una visita de Felip VI a Ceuta de conseqüències incalculables. La monarquia marroquina sempre ha reclamat annexionar-se Ceuta i Melilla. Entrevistarem el vicepresident de Ceuta i posarem la mirada experta del periodista i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaxàs.
4: A les portes del curs escolar no sabem si el primer dia hi haurà classes als centres públics perquè sindicats de mestres i conselleria a una setmana vista continuen sense acostar posicions. Però si hi ha un tema que ho canvia absolutament tot és la irrupció de la intel·ligència artificial a les escoles. La pregunta és quin ús n'han de fer els menors, qui els ha d'ensenyar com utilitzar-la i com comprovaran els professors quan la feina està feta per la màquina. Doncs bé, segons la nova norma del Departament d'Educació, els menors de 14 anys no podran utilitzar-la. I dels 14 als 18 anys hauran de tenir una autorització dels pares. Però les famílies saben gaire res de com fer servir la IA. És possible tenir-ne un control fiable? En parlarem amb el responsable de l'Associació de Directors de Centres Escolars, AXIA.
7: Però què ets, Tomàs? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò. I jo? Què tinc jo?
5: Aquest era un dels últims papers que va fer l'actor Francesc Garrido dalt dels escenaris. Avui s'ha mort sobtadament als 56 anys. Potser el recordeu també per les pel·lícules Smoking Room, Mar Adentro o La ciutat dels prodigis, i també va tenir papers destacats en sèries de televisió com Sé qui en eres i Estació d'enllaç. Qui el va dirigir diverses vegades en els últims mesos a Glenglarigan Rose i El mestre i Margarita va ser l'Àlex Rigola. I parlarem a tocar de 9:45 del vespre.
4: En crònica internacional ha estat un miratge ben bé estival l'aturada dels bombardejos entre els Estats Units i l'Iran, perquè, si més no, en les darreres hores s'han intercanviat atacs per primera vegada des del mes de juliol. I una cosa porta gairebé sempre a l'altra. El preu del petroli ha tornat a pujar. I en aquest context, avui avancem que demà el govern espanyol ampliarà les bonificacions als gasoils. Us ho explicarem a 10:45.
5: El que potser també pujarà serà la cotització de Shein, la marca de moda ràpida, en diuen fast fashion també, que finalment ha trobat una borsa que la vulgui fer jugar, però amb una valoració molt més baixa de l'esperada, uns 23.000 milions d'euros. A Nova York i Londres no ho va aconseguir per l'opacitat de la seva gestió, que genera tants recels també a la Unió Europea i perquè la Xina en volia mantenir també un cert control. Finalment, demà surt a borsa a Hong Kong, però el que havia de ser la consagració d'un gegant global no és tan evident.
4: I a partir de les 10 parlarem d'un adéu en clau esportiva.
8: Messi, bueno, es superlativo, no tiene comparación. Y en la selección lo dio todo. Jugó el último mundial y llegó a la final y lo dio todo.
9: Bueno, o sea, Messi en la selección es de admiración absoluta, dejó un montón por Argentina. Un agradecimiento absoluto a él.
10: Messi fue para mí lo más grande que hubo.
4: És el protagonista, Leo Messi, que s'ha acomiadat avui de la selecció argentina. No hi jugarà mai més, després de guanyar el Mundial de fa 4 anys i arribar a la final aquest any. A l'Argentina, Joan Biosca, molt d'agraïment.
11: Sí, agraïments i dol nacional aquí a l'Argentina. La selecció de futbol es queda sense líder i s'obre ara una nova etapa de gran incertesa. Messi ha estat el gran motor de l'Albiceleste, programes especials aquí a l'Argentina, als canals de notícies i edicions també especials als diaris digitals.
5: Gràcies, Joan. Després hi tornarem a Buenos Aires. Parlarem també amb Toni Padilla. Avui és dilluns, té secció esportiva, que torna com a col·laborador del Catalunya Nit. I més titulars també tindrem del món dels esports amb en David Huac.
0: Doncs sobretot pendents aquest Barça-Rayo Vallecano, que ha de començar a 10:45 al Camp Nou, partit de la tercera jornada de Lliga, i el Barça amb 3 canvis al seu 11 titular, les entrades a la defensa de Koundé i Christensen i d'Olmo al mig del camp, amb aquest equip de Hansi Flick. Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Espart a la defensa, Bernal, Olmo i Pedri al mig del camp, i amb Lamine Yamal, Rafinha i Gordon a la davantera. La transmissió, com sempre, a la TTT de Catalunya Ràdio, en un enfrontament que des de la grada fins i tot podria veure ja el brasiler Gabriel Jesús, que ha de passar la revisió mèdica i demà s'oficialitzarà el seu fitxatge pel Barça.
4: Molt bé, doncs en parlarem a passades les 10 en punt de la nit. Efectivament, encara hi ha un compte enrere en el mercat de fitxatges en el món del futbol. Fem ara també un avançament del temps. Gemma Puig.
12: Doncs començarem el mes de setembre, una miqueta com hem acabat aquest agost, amb estabilitat, com a molt aquest dimarts, amb algun ruixat molt puntual al Pirineu. I aquesta calor que continua. Avui les màximes han arribat als 35-36 graus, demà repetiríem aquesta xifra i fins i tot al llarg d'aquesta setmana la temperatura encara anirà pujant una miqueta més.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 10 i 7 minuts, l'ambient a la ciutat autònoma de Ceuta es va tensant dia a dia. Ha passat un mes de l'entrada irregular d'uns 72.000 immigrants i la ciutat continua trasbalsada. El govern espanyol diu que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 d'aquests serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Mentrestant, en les últimes hores s'han multiplicat les manifestacions en contra de la presència dels marroquins i subsaharians que hi van entrar ara fa un mes. Anem cap a Ceuta en directe. Allà hi tenim els nostres enviats especials, en Miquel Jarque i en José Antonio Rodríguez, del control tècnic. Miquel, bona nit.
1: Molt bona nit, Manel.
0: On ets ara? Quin ambient s'hi respira per aquí?
1: Doncs mira, ara sóc al barri d'Otero, aquí entre cases de militars, hi ha l'antiga farinera de la ciutat. Estava mig derruïda, van començar a fer unes obres i els veïns que volen obrir un centre d'assistència a immigrants i s'hi manifesten ara mateix en contra. És una mostra d'aquest ambient d'olla a pressió amb manifestacions matí i tarda. Aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse, segons ells, els serveis que presten. Rajit Eshibi és de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils i fa aquesta crida a la calma.
2: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGSE a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
1: Al carrer, musulmans i cristians de Ceuta coincideixen que els ha alterat la convivència i tothom critica l'exasperant lenta gestió de l'administració. Aquí donen bàsicament la culpa a l'Estat. Tampoc ajuda que en paral·lel la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat avui confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga.
0: Miquel, heu pogut visitar algun dels centres on es reben els migrants? Què hi heu pogut veure?
1: Clar, són centres com el que suposadament s'havia de fer aquí, al barri al Virrey d'Otero. He estat al barri del Príncipe. Realment són instal·lacions molt senzilles. Muntat en un poliesportiu per líders locals, doncs aquest matí veia com acollia desenes, centenars de nenes i dones, algunes embarassades, i bàsicament amb ajuda d'alguna ONG, però també dels veïns. He parlat amb l'Ahmed, que se n'ocupa, és un líder local.
3: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal, la gente ha sido muy solidaria, me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres, la verdad, todo el mundo aporta algo. Y además no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
1: Avui aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta, també amb el malestar dels veïns fent-se manifest als carrers. I mentrestant, en altres centres com a la Loma Colmenar, hi ha hagut aldarulls entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: Situació complicada i cada hora que passa segurament més. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque i José Antonio Rodríguez, en directe des de Ceuta.
1: Molt bona nit.
4: Aquesta és una crisi que va començar fa just un mes. De fet, s'acaba el mes d'agost i comença avui el que es considera el nou curs polític, encara amb aquesta ferida social i humanitària oberta. Avui ha reaparegut Pedro Sánchez per donar inici també d'aquest nou curs polític. Ho ha fet en una entrevista a la cadena SER. Allà el president espanyol ha deslliurat el Marroc de qualsevol responsabilitat de l'arribada multitudinària de persones de l'últim dia de juliol.
5: Jo, des de luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: De fet, Pom fa un pas més i assegura que aquesta entrada de milers de persones a Ceuta es va coure a les xarxes socials, i que Rússia i Israel hi són al darrere.
5: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
4: Els acusa, ja ho sentim, d'alimentar una feca crida entre els migrants escampant mentides, com ara que la frontera estava oberta i que no hi hauria devolucions. Anem en directe a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit. Sabem si Rússia i Israel han respost a aquesta acusació de Pedro Sánchez?
6: Sí, i ho han fet per negar qualsevol responsabilitat. Ho ha dit tant el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, com el ministre d'Exteriors israelià, que acusava Sánchez de mentir descaradament per tapar, ha dit en un tuit, el fracàs de la seva gestió. Sánchez insinuava en aquesta entrevista a la cadena SER que Israel el castiga per la seva defensa de Gaza i que Rússia intenta desestabilitzar Europa amb la immigració, però des del PP Borja Semper hi veu excuses.
7: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Solo le ha faltado culpar a Franco.
6: I socis com Sumar o Esquerra lamenten que Sánchez hagi exculpat del tot al Marroc.
4: De fet, en aquesta entrevista, Pedro Sánchez ha llançat diversos missatges que a nivell diplomàtic doncs, tenen també les seves conseqüències. El primer és aquesta acusació, ara ho explicàvem. L'altre és un anunci que ha fet d'una visita del rei a Felip VI a Ceuta. És una visita que per part de Zarzuela no està confirmada encara i que no agrada en principi a Rabat. Dani.
6: Sí, Sánchez ha anunciat que Felip VI anirà a Ceuta i Melilla, dos territoris que la monarquia alauita reivindica. Ho fa per no semblar tou davant del rei del Marroc. Ni Aznar ni Rajoy es van atrevir a desafiar el país veí amb una visita del rei, llavors de Joan Carles I. L'última va ser, de fet, de Joan Carles I l'any 2007 amb Zapatero.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: I com deies, Agnès, ni Sánchez concreta quan serà, ni tampoc la Casa Reial ho ha confirmat. Sánchez sí que s'ha reunit avui amb el rei, confirmen fons de la Moncloa que enmarquen aquesta trobada en les que fan habitualment.
4: Aquesta entrevista a la SER ha estat la primera vegada que Sánchez ha fet balanç d'aquesta crisi que s'ha desbordat. Ara estem a l'espera que comparegui dijous al Congrés, però, Dani, expliquem, en aquesta entrevista ha fet cap autocrítica?
6: Doncs no ha reconegut cap error, ni que el CNI va fallar en preveure la tragèdia, ni que els seus ministres Robles i Marlaska s'hagin contradit, ni tan sols que el govern espanyol va reaccionar tard, com el critica l'oposició, o que ell hagi estat desaparegut, com també li han retret per haver estat de vacances.
5: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: I no s'atreveix ni a preveure quan acabarà la crisi, però sí que repeteix que esgotarà la legislatura.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Seguim parlant de Ceuta i, de fet, ho fem des d'allà perquè podem saludar a aquesta hora el vicepresident del govern de Ceuta, és Alejandro Ramírez. Senyor Ramírez, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Se cumple hoy justo un mes desde esta entrada masiva de migrantes en Ceuta. ¿Cómo está la ciudad a día de hoy?
8: Bueno, la ciudad sigue estando en una situación muy complicada. Es decir, como bien conocéis, los pasados 30 y 31 de julio, en la ciudad pues entraron de manera irregular más de 80.000 personas. Esa es la población que tiene Ceuta de manera habitual, y aunque efectivamente al poco tiempo abandonaron voluntariamente un número muy importante de personas, en la ciudad aún quedaron en torno a unos 10.000, 12.000, es decir, a día de hoy es increíble que después de un mes pues, el gobierno de la nación no tenga la cifra de cuántas personas entraron y cuántas personas siguen estando aún en la ciudad, personas, pues imaginaros, ¿no?, que sin dónde alojarse, sin poder cubrir sus necesidades básicas, deambulando por las calles, generando esa sensación obvia de inseguridad para los ciudadanos ceutíes. Y bueno, y ya han pasado 30 días y aún lo que llama mucho la atención o lo que es incomprensible es que aún no exista ese plan de devolución de todas estas personas a su país de origen.
0: El gobierno da la cifra de 5.000 personas, ¿les parecen pocas? Es decir, que está rebajada esta cifra.
8: Bueno, como digo, la cifra no se conoce aún.

secessió del Sàhara Occidental. Espanya ha acceptat que el Sàhara sigui una colònia marroquina a canvi que el Marroc sigui un mur contra la immigració. Però el Marroc és un país massa complicat per ser de fiar.

0: servir sempre que vulgui per pressionar Espanya i la Unió Europea. Treure-li és el més intel·ligent. El Marroc no podrà negar-se, estarà agraït. Espanya esdevindrà un estat postcolonial. És una bona targeta de presentació per anar pel món. A Espanya no li cal el domini territorial de Ceuta i Melilla per controlar el sud del Mediterrani. D'això s'encarreguen els americans a Rota i els britànics a Gibraltar. Per això també està Frontex, l'Agència de Fronteres de la Unió Europea. Ceuta ha posat en evidència la feblesa de l'estat espanyol per defensar les seves fronteres. Però, sobretot, ha demostrat que Espanya no pot desactivar les iniciatives desestabilitzadores que es fan virals a les xarxes socials. I això és encara més preocupant, perquè hi haurà més. Els joves africans encara intentaran alçar l'Europa, o molt millor. La llau migratòria ha desbordat el govern espanyol. Pedro Sánchez no sap què fer. Complir la llei l'obliga a un procés molt lent de clivatge i devolucions. Ceuta és una olla de pressió. La crisi és una llosa més sobre un Sánchez que s'ofega. Perdre el control d'un territori com ha fet ell és una sentència de mort per a qualsevol governant. No sé com podrà mantenir-se en el poder. El PP i Vox es freguen les mans, però Ceuta també serà un problema quan governin. La mà dura que han promès els obligarà a embrutar-se les mans, és a dir, a violar els drets humans, a governar des de la amoralitat. Per això haurien d'empassar-se el seu nacionalisme i renunciar a les darreres possessions espanyoles al nord del Marroc. És el més sensat. Espanya no necessita la nostàlgia imperial que Ceuta i Melilla simbolitzen.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Un minut i arribarem a 2:15. L'altre gran argument informatiu d'aquesta estrena de la nova temporada del Catalunya Nit el trobem en l'arrencada del curs escolar, que serà dimarts que ve, i serà operar amb una novetat important a les aules, i és que el govern ha anunciat restriccions a l'ús de la intel·ligència artificial. Txell Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: De quines restriccions estem parlant?
3: Doncs que els menors de 14 anys no podran fer servir la IA a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 ho podran fer, però necessitaran una autorització de les famílies. Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però fins a finals del mes de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions pels centres educatius.
2: És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable, que recordem que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a la secundària.
3: Exacte, i aquesta nova normativa està tenint ja opinions contràries. Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions de la responsabilitat d'ensenyar als nens a fer servir la IA recaurà directament en les famílies i no totes estan preparades per portar aquest pes, i això pot crear també una bretxa entre els alumnes.
4: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns de desafavorització econòmicament.
3: I en canvi, Hugo Cardillo, director de l'escola La Parellada, confia que serveixi per evitar problemes legals i que els mestres puguin continuar liderant així el contacte entre els menors i la IA.
5: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
6: Hem sentit, per tant, dues veus amb matisos importants sobre l'aplicació d'aquesta nova normativa que regularà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Encara en volem afegir una altra de mirada, és la de Jordi Satorra, que és president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
6: No sé com valoreu que els menors de 14 anys directament no puguin fer servir la intel·ligència a les aules i el fet que a partir dels 14, entre els 14 i els 18, doncs s'hagi de fer servir una autorització dels pares.
7: Bé, nosaltres al principi ho veiem bé, perquè bàsicament el document que com que la conselleria doncs, està ficant damunt de la taula, que segurament estarà a finals de setembre, tot i que la web diu que estarà a l'octubre, és una versió, una actualització d'un document del 2024 que està penjat a la pàgina, al portal de centre. Per tant, el que nosaltres veiem és que l'ús que n'estan fent l'alumnat, encara més o menys, és que és un ús abusiu de, diguéssim, simplificar coses que abans s'havien de fer quan se feien a casa, sabies que més o menys ho havien de fer els alumnes de forma individual, i ara és un tall enganxa del que fa amb l'aplicació d'intel·ligència

0: artificial que utilitzen. És a dir, no hi ha aprenentatge com, tal com s'està utilitzant ara, i el batxillerat tampoc això sigui, sembla que sigui la millor opció. És a dir, quan demanes un resum, abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli i, torno a dir, no veiem ara mateix que això sigui una prioritat educativa.
1: Clar, però n'hi haurà prou, és a dir, perquè ara ens assenyalaves, no, que aquest document, de fet, està penjat el 2024 com a recomanació per part de la Conselleria d'Educació. Clar, han passat només 2 anys, però són un món, tota una vida, diríem, si parlem de la intel·ligència artificial. N'hi haurà prou perquè en els centres educatius doncs, trobeu recursos per frenar aquest ús, que ens deies que és d'ús fraudulent i que efectivament no els aporta gran cosa.
0: Sincerament, el on estem ara a secundària, sobretot, és en, perquè a primària crec que no cal fer-ho servir. A secundària estem en un moment que les proves s'han de fer tot in situ. És a dir, s'ha acabat de donar una tasca que t'arribarà feta de casa. Tot això ja no serveix de res, perquè el resultat és evident que qualsevol ho pot veure, que allò ja no està fet per un alumne, per la tipologia moltes vegades, per la simplificació. És a dir, tot el que nosaltres abans estem canviant, estem tornant a posicions més conservadores en el sentit de dir que necessitem verificar que el procés d'ensenyament i aprenentatge és verídic. Si ho fem amb l'oportunitat que l'alumne ho faci a l'aula, amb un ordinador o a casa, nosaltres això veiem que allò és una distorsió. I quan fem una validació sense intel·ligència artificial, sense l'opció de la informàtica, que per molt que tu intentis que no puguin tenir accés, sempre se n'acaben sortint, al final acaba sent un frau. Per tant, com que això ho hem d'evitar, el que hem de fer és garantir que l'ensenyament i aprenentatge funcioni i que el que nosaltres estem ensenyant els alumnes ho estan aprenent. I això vol dir que moltes de les coses que abans feien fora de les hem de fer in situ a l'aula. Això vol dir que hi ha temes i es gasta més temps en fent unes proves per poder verificar exactament el que estem fent. I això és trist, però la resta és veure si està corregint coses que ha fet la intel·ligència artificial i que no han aportat sovint ben poc als alumnes.
1: Estem parlant amb Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, a pocs dies que comenci el nou curs escolar. De fet, avui s'han presentat les novetats del proper curs. Ja hi ha hagut les primeres conseqüències, recordem-ho, del fiasco que explicàvem abans de l'estiu, de les proves PISA. El departament ja ha tallat, de fet, els primers caps. La consellera Esther Niubó ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més. Niubó ha admès que el Ministeri els va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte i que, malgrat tota aquesta informació, doncs sembla que no va arribar als centres. Per tot plegat, la consellera n'ha acabat exculpant els directors. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. Sí. Qui entomarà la nova secretaria general després de la destitució de Teresa Sambola serà Marta Clari, és psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera Esther Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. El més greu, com explicaves, Agnès, que el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya va fer cas omís de les 7 advertències que va fer l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa. Se'ls avisava que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall, recordem, era de només un 5%. La informació, però, no va arribar als directors del centre. Avui sí, la consellera Niubó ha entomat així el mea culpa.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Qui són els 3 expedientats, Maria?
2: Són un alt càrrec del departament, a qui s'atribueix una falta lleu, seria un perfil més polític, i 2 funcionaris més per faltes greus que formaven part del Consell d'Avaluació. Cap d'ells continua, això sí, treballant en actiu.
1: Gràcies, Maria. Jordi Satorra, finalment la consellera ha estat clara avui exculpant els centres de tota la seva responsabilitat. Esperaven aquest moviment?
0: Bé, nosaltres és el que esperàvem des de fet. Nosaltres com vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi primera era una confusió de les direccions. I vam dir que la nostra hipòtesi és que era que la informació que s'havia donat era imprecisa i que havia mancat el seguiment per part dels òrgans competents. i això és el que avui han reconegut. Per tant, satisfacció de que, doncs això, que les direccions no havien estat, diguéssim,

0: fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien i sense la precisió necessària i sense que ningú els atengués. La resta d'aquest de si havien arribat 7 missatges i no es va fer cas, doncs és sorprenent. Sí, sí, certament. Entenem que que la consellera doncs actuï i faci el que consideri més escaient per restituir una mica el bon nom del departament en aquest cas.
1: Una última pregunta. Confia que dimarts podrà començar el curs escolar amb normalitat?
0: No. No treballem en aquest supòsit. Per desgràcia, la sensació que traslladen els docents, tot i que l'estiu sempre és més de desconnexió, no? És que estem una mica on estàvem. Estem on estàvem i això doncs es dificulta, perquè fins i tot hi ha arguments que et fan servir, no? Alguns companys, no? Per exemple, quan se parla d'una fixació d'uns diners, doncs sembla que sigui una quantitat elevada, no? Però si l'IPC està al 2% és una cosa, i si està al 4,5% o al 5%, aquests diners no són iguals. I tot plegat es genera confusions i aquest núvol que tenim al damunt, d'aquest malestar, que està molt justificat per mil motius, no hi ha un horitzó. És a dir, tenim més recursos, sí, però no tenim una radiografia de si són tots els recursos necessaris i si en 4 anys arribarem a tenir els recursos necessaris. No tenim aquest horitzó definit i això genera, no esborra aquest malestar. I això, una mica els sindicats jo crec que ho saben, avui mateix també ho han estat comentant, i estarem una mica així. I jo crec que en aquest cas els sindicats van a remolc del malestar dels docents, que s'expressa de moltes maneres, no? Per tant, és una sensació estranya, és trista, perquè al final tots volem treballar en unes condicions millors, però sobretot el que volem és un servei públic i un servei de qualitat, que és el que tots pretenem, i necessitem més recursos dels que arriben. Però bueno, estaria bé tenir-ho determinat, perquè així sabríem tots on som, si són suficients, si estem al 30%, si estem al 60% del que fa falta, o estem encara més lluny. Llavors, és una llàstima que si no hi ha canvis reals i efectius que van en la línia de la millora de les propostes de més recursos, ara ja no crec que sigui una qüestió de més diners ni més, que sempre estan benvinguts, però no és el cas. Jo crec que el debat aquí és com tenim aquests recursos per fer front a la realitat que continua sent desbordant. Segurament el resultat d'aquests PISA, si els tenim, potser ens permetran veure la magnitud de la trasllada, perquè si en un 23% d'alumnes exclosos encara estem malament, voldrà dir que la situació realment és complexa. Per tant, és necessari tenir aquests resultats per poder determinar on som, perquè si no anem una mica com per intuïcions.
1: Gràcies, Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Segur que continuarem parlant en les pròximes setmanes, veurem com acaba anant tot. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Cinc minuts i arribarem a 3:15. Un mes després dels últims atacs, els Estats Units i l'Iran ja hi tornen a ser. Han reprès les hostilitats. Washington ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i ha causat 2 morts. El règim persa s'hi ha tornat atacant bases nord-americanes a la zona. L'acció ha fet pujar el preu del petroli. Nando Zanoguera, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Per què ara aquest atac?
3: Doncs mira, la Casa Blanca assegura que és una cosa precisa, ha definit l'acció com a limitada. Això ha passat a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, i allà es veu que hi ha unes instal·lacions amb llançacoets que la Casa Blanca ha volgut destruir. Es troba, recordem, aquesta illa, l'estret d'Hormuz, que és un lloc molt estratègic. L'Iran ha contraatacat, com sol fer sempre, apuntant a interessos nord-americans a la zona, i en aquest cas han estat bases situades a Jordània i als Emirats Àrabs.
2: En aquest conflicte és molt fàcil perdre's, perquè en les declaracions de Donald Trump no saps mai si estem en fase de negociació o no. Estan congelades ara mateix o avancen aquestes negociacions entre l'Iran i els Estats Units?
3: Tu mateix ho has dit, tot és molt confús sempre. A nivell pràctic, si sabem que no estan avançant en res, l'Iran, de fet, torna a repetir una vegada més que està obert a una solució diplomàtica, però per si un cas també deixa anar una amenaça, no? Sentim Massoud Pezeshkian, que és el president iranià.
4: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
3: I Trump ha tornat a les amenaces, i en aquest cas a la cadena Fox News ha dit que bombardejarà fort el país, per tant, tornarem a entrar doncs, en aquesta dinàmica d'amenaces, segurament.
2: Clar, hi ha gent que ho pateix molt directament, però indirectament això arriba molt més enllà, perquè aquest episodi torna a influir a les nostres butxaques, també.
3: D'entrada, hem estat pendents del preu del petroli, ha tornat a pujar, s'ha enfilat a més de $90 el barril Brent, i ara haurem d'esperar, com sempre, si això acaba impactant a la benzina, els subministraments, aquest tipus de coses.
2: I ens temem que sí, però ja ho veurem. Sí. Gràcies, Nando.
3: Gràcies a tu.

0: Vladimir Putin no està gaire acostumat a que li portin la contrària, però ara els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat avui el més contundent. Moscou en directe, Cristina Solías, bona nit. Sí, Cristina Solías.
1: Sí, Putin i Modi s'han reunit en el marc d'aquesta cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, i de fet la guerra d'Ucraïna, com deies, és un dels grans temes que han planat en aquesta primera jornada d'aquesta cimera, d'aquesta plataforma creada ara fa 30 anys que estan utilitzant aquests països, encapçalats sobretot per la Xina, per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental. I el més destacat, com deies, ha estat el to que ha fet servir Narendra Modi per exigir a Putin que aturi el conflicte a Ucraïna en una trobada bilateral. L'escoltem.
2: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
1: Clar, Putin s'ha limitat a respondre a Modi, que ja estan treballant, i després ha estat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, qui, entre passadissos a Bishkek, s'ha encarregat de deixar clar que si les negociacions de pau estan encallades és només per culpa d'Ucraïna, que això en el llenguatge de la diplomàcia russa el que vol dir és que si Zelensky no accepta les condicions russes, continuaran amb la invasió del seu territori.
0: Cristina, l'altra qüestió és que Putin també s'ha reunit amb Xi Jinping, però el líder xinès ha evitat referir-se en públic a la guerra d'Ucraïna. Això vol dir que li dona suport?
1: Clar, hi ha moltes evidències que sense l'ajuda de la Xina, que li proporciona tecnologia, suport financer, Vladimir Putin no podria continuar amb aquesta guerra a Ucraïna, però alhora també hi ha alguns indicis que Pequín podria estar avisant al Kremlin que no escali encara més en aquest conflicte. De fet, en les últimes setmanes van ser molt significatives també les paraules del president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, quan li va dir al president rus que ningú entenia l'origen d'aquest conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que ja potser havia arribat l'hora de congelar-lo. És molt interessant perquè mai abans cap soci del Kremlin s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara d'aquesta manera. A més, va dir-li textualment que havia rebut molts senyals i, segons els analistes, aquests senyals provindrien tant d'Occident com també de la Xina.
0: Molt bé, gràcies, Cristina. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Tres quarts d'onze, a Marguell tenim altres notícies començant també recorrent al món, internacionals.
4: Sí, ens hem de fixar d'entrada en el Nepal. Els equips de rescat busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats, Vicent Missot.
5: Sí, en les tasques hi participa l'exèrcit i s'estan fent explosions controlades per accedir a les zones afectades. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts. Prop de 600 són estrangers i en les últimes hores han continuat les evacuacions, justament com ens explicava Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
6: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
7: And all of us have now arrived to Kathmandu.
5: Els treballs de rescat es fan enmig de les amenaces de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada en risc de despreniments.
4: A Suïssa han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave. Aquest país, la policia helvètica, ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i va deixar també 5 ferits. I també ens hem de fixar en Xipre. Allà, un jutjat ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la navillera i 7 tripulants de l'embarcació que ahir es va enfonsar al nord de l'illa, Oriol Pujador.
8: Sí, l'accident ha provocat la mort de 8 persones. Encara es busca una vintena de persones més desaparegudes del naufragi. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. Aquesta embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Taştu, a Turquia. La majoria dels passatgers eren turcs.
4: I tres mesos després de la declaració d'emergència sanitària al Congo pel brot d'Ebola que castiga aquest país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts, Txell Garriga.
9: El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'hauria estès a

0: 6 regions més del país i la manca de recursos està complicant el rastreig de contactes. Ho explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que tot just acaba de tornar d'Ituri.
1: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agradat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, sense vacunes ni tractaments específics. Això sí, ja hi ha 2 vacunes en desenvolupament.
2: Tot sovint us expliquem els problemes per accedir a un habitatge. Doncs bé, atenció a l'avís que han fet avui des de la Cambra de Comerç de Girona. A les comarques d'aquesta demarcació, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys i això també perjudica algunes empreses. Es troben amb dificultats per trobar treballadors. Girona, Maria Rovira.
3: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
4: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta.
3: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball.
2: I Sarajevo, la capital de Bòsnia i Herzegovina, serà l'anfitriona al novembre de la tercera trobada entre municipis catalans i palestins que col·laboren per la reconstrucció de ciutats palestines. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que és de visita institucional a l'Europa de l'Est, Alba Barbosa.
5: Aquest projecte Districte 11 pretén millorar els serveis públics i la planificació de la reconstrucció de ciutats en guerra, segons ha concretat Jaume Collboni.
6: I el que farem és que en el proper mes de novembre farem la trobada tècnica de tots els cooperants palestins i barcelonins i catalans aquí a la ciutat de Sarajevo, justament per fer un homenatge a aquells que van estar a la resistència i a la reconstrucció de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia.
5: Després de Sarajevo, l'alcalde barceloní viatjarà cap a Polònia i Ucraïna.
2: I Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè d'aquest any, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del piromusical. Fa 2 anys ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos disposada a tot? Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo? Què tinc jo? Si us passa l'oportunitat pel davant, l'heu d'agafar. Com he fet jo, però no com fa tothom.
9: És la veu de l'actor Francesc Garrido, sens dubte el nom propi de les notícies de cultura. Avui, malauradament, hem sabut que ha mort als 56 anys de manera sobtada aquesta matinada a causa d'un infart, segons ha confirmat a Catalunya Ràdio fonts de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió, Montse Pujol.
10: Sí, format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, l'adopció, la ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita, de Glengarry i Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlic Rigola i en veu baixa d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per L'Heroi i Molt Soroll per A No Res i va tenir 2 nominacions als Gaudí. També va obtenir la Bisnaga de Plata a Màlaga per la seva interpretació Smoking Room de Roger Gual. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava amb aquestes paraules el que per ell significava la interpretació.
8: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui.
10: El president Salvador Illa ha lamentat en un missatge X que amb la mort de Garrido es perd un dels grans actors catalans que ens deixa, afegeix, grans interpretacions pel record.

0: acord en el teatre, en el cine i la televisió. I en una entrevista a Triscat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
1: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que va tirant a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
0: I el director Roger Gual, en declaracions també a Catalunya Ràdio, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
2: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
0: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
3: Doncs podem saludar a una persona que el coneixia molt bé, que havien treballat molt. Àlex Rigola, director de la sala Heartbreak Hotel de Barcelona, bona nit.
4: Bona nit.
3: Àlex, el recordem res fa ben poc, dirigit per tu, al Mestre i Margarita i a Glenn Glary i Glenn Rose, ja a la Heartbreak Hotel. Com valores la figura de Francesc Garrido?
4: Doncs era un actor molt intens, amb molta vida pròpia, que jugava, com deia ara el Roger Gual, sentia per aquí amb la veritat. Era un actor que, si alguna cosa admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no? I aquesta era la seva característica, que tot el que feia, fins i tot les coses que podrien ser més formals, estaven plens de vida. Però l'altra faceta seva és que darrere de les caixes escèniques, no, tenies una gran persona, no? Una persona que, a més, amb els anys havia madurat i que s'acceptava molt a si mateix i que t'acompanyava, et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat, no? O sigui, sinó que amb el seu propi exemple de com fer i d'aquesta responsabilitat. Penseu que quan el Francesc feia una funció, aquell dia abans, com tants altres actors, no feia res més, no? Tot es preparava per aquella hora i 10 minuts que feia de funció. Era un bon company, era un molt bon company. Difícilment trobaràs algú que te'n parli malament, no? Perquè era d'aquelles persones que era molt apreciada per la professió.
3: Ell el sentíem ara fa poc parlant d'aquest acte de responsabilitat que representava per ell actuar. Tu ara ho descrivies com s'entregava a cada obra i suposo que això et feia també anar-lo a buscar. Deus tenir molts records amb ell.
4: Sí, perquè no es podia separar la feina de la seva pròpia humanitat, no? I una altra característica d'ell és que li agradava a la gent jove amb nous projectes, no? Estava contínuament recolzant projectes que potser econòmicament no li aportaven gran cosa, però emocionalment li arribava molt, no? Se sentia molt, molt ple d'ajudar a nous talents que anaven apareixent tant en la part escènica com amb la part cinematogràfica.
3: Àlex Rigola, t'agraïm molt que ens hagis atès en una nit com aquesta. Moltes gràcies.
4: Gràcies, bona nit.
5: 3 minuts i mig i arribarem a les 10 de la nit. Haurem de parlar de l'arrencada de la temporada literària de tardor, carregada de novetats més que mai, perquè llegirem des de La distopia de Laura Agost, els llibres intimistes de Cari Santos o Maria Climent. Marc Ruiz, bona nit. Comencem amb els més matiners, els que arribaran abans.
6: El de la mallorquina Laura Gost, que El preu de néixer, publicada per Proa, planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buida la casa és el nou títol de Carey Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, debuta ara en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que va guanyar

0: el Premi Lo Somni, el nou talent literari, i que publica La Magrana.
1: I a l'octubre, què destaques?
0: Maria Climent, autora de l'aclamada Gina, que explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. El publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta, Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics que descriu el seu últim llibre.
1: Destaquem algun nom internacional. De fet, n'arriben moltes, de novetats internacionals. Va, fem una tria.
0: Ian McEwan, per exemple, que a què podem saber fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut, publicat per Anagrama. Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca. I, atenció a aquest nom, Nelio Biedermann, de només 23 anys, que és l'autor revelació europeu de l'any, presenta L'Azar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família durant el segle XX.
1: Gràcies, Marc. Molt per llegir.

0: És marca de la casa, ja ho sabeu, aquí al Catalunya Nil. La previsió del temps la fem a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria, Gemma?
1: Doncs mira, avui hem fet aquesta tria de la cançó que es diu The Same, de Verdi, perquè demà podríem dir que l'única cosa que canviarà doncs serà el mes, perquè demà encetarem el setembre, però tindrem gairebé el mateix tipus de cel, la mateixa temperatura, per tant, encara aquest setembre començarem amb aquesta calor que ens ha anat acompanyant aquests dies. Avui les màximes més altes doncs han arribat als 36 graus i algun valor de 33, 34 graus. Demà repetiríem si fa no fa aquests valors més alts i tornarem a tenir un dia molt estable, és a dir, que al matí sí que hi haurà alguns núvols baixos a la façana litoral, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, podria deixar-se escapar alguna gota, moltes estones de sol, i a la tarda també, com avui, algun ruixat molt, molt puntual, molt poqueta cosa. Per tant, canviarem el mes, però no canviarem gaire res més.
0: Doncs sí, el setembre començarà com acabem a l'agost, i demà tornarem a tenir aquí. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: El Barça juga des de fa mitja hora al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Ha començat perdent, però ara mateix va guanyant 2-1. Han marcat Rafinha i Lamin Yamal. I a la grada hi ha segurament el nou fitxatge, Gabriel Jesús. Fins ara a l'Arsenal estarem pendents, per tant, del partit i dels moviments just abans del tancament del mercat de fitxatge. Serà demà. En parlarem també amb Antoni Padilla, que sempre ens sorprèn. Avui crec que arriba a ritme de samba, ja ho veureu.
1: Doncs també hi haurà una mica de ritme de tango avui, sí, en aquesta segona hora del Catalunya Nit, perquè avui és el dia que Leo Messi ha anunciat que deixa la selecció. No tornarà a vestir amb l'albiceleste. Connectarem amb Buenos Aires, amb el nostre corresponsal, en Joan Biosca, per saber fins a quin punt hi ha dol ara mateix a l'Argentina. Dol, i entenem que també molt d'agraïment per Leo Messi.
0: També parlarem d'economia, perquè l'Euribor ha tancat l'agost al nivell més alt en 2 anys, el 2,95%. Qui revisi la hipoteca ara la trobarà uns 75 euros més o menys més cara cada mes. Què prediuen els experts? Esperen més pujades? Es firmaran menys hipoteques a partir d'ara? Ho preguntarem.
1: I abans d'acabar el Catalunya Nit, avançarem algunes de les històries que seran notícia demà, que ja serà dimarts. Per exemple, dimarts

0: març 1 de setembre. Demà hi ha un concert d'un artista a Barcelona que ha batut rècords amb la seva gira. Ha superat Bad Bunny i tot. Només el supera Taylor Swift. Sabeu de què estem parlant? Sí o no? Doncs haureu d'explicar que us ho expliquem.
1: Exacte. Doncs va, som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Encarem ja aquesta recta final d'aquest 31 d'agost amb algunes de les veus que han estat notícia.
3: La situación ahora mismo es de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil.
4: Yo creo que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras, sobre todo la protección en la parte de Ceuta, en la parte de España, en la parte de Europa, y no dejar al final, como hasta la fecha, esta frontera, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino, ¿no? País vecino que ya no es la primera vez, ya nos pasó en mayo del 21 y ha vuelto a utilizar, por así decirse, a la población para la invasión que se produjo en nuestra ciudad hace aproximadamente ya un mes.
5: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement il·limitat de la població.
7: Estem tornant a posicions més conservadores en el sentit de dir que necessitem verificar que el procés d'ensenyament i aprenentatge és verídic. Si ho fem amb l'oportunitat que l'alumne ho faci a l'aula, amb un ordinador o a casa, nosaltres això veiem que allò és una distorsió.
8: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
9: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
10: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
11: La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com ho faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
12: Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat, no? O sigui, sinó que amb el seu propi exemple de com fer i d'aquesta responsabilitat. Penseu que quan el Francesc feia una funció, aquell dia abans, com tants altres actors, no feia res més, no? Tot es preparava per aquella hora i 10 minuts que feia de funció.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Les 10 i 7 minuts i afegirem també en David Ubach. Bona nit.
13: Bona nit, què tal?
1: Entrem en terreny esportiu. Avui pendents del partit tenim el Barça jugant al Camp Nou.

0: Dèiem que li estava anant bé. Aquesta és la transmissió que estem fent ara mateix a la TDT.
1: La passada potser...
2: No ha escollit la millor decisió, perquè hi havia Xavi Espart, Gordo...
0: El Barça que ha començat a encaixar en un gol, però que ho ha resolt, de moment.
3: Sí, s'ha sabut refer ràpid el Barça, que s'ha vist amb un 0-1 en contra, amb un gol de Camello, a prop de l'equador de la primera meitat, en una jugada de contraatac del Rayo. Koundé no ha estat molt encertat en l'acció defensiva, que, vaja, s'ha originat en una centrada lateral per la banda esquerra, rematada per Camello. Ara som al 34, 2-1 guanya el Barça, un Barça que, ara ho dèiem, ha sabut rematar amb dues fogonades consecutives als minuts 19 i 21. Camello havia marcat el 12 abans del que havíem comentat. Primer, Rafinha ha rebut a la frontal de l'àrea, ha fet un gran retall i ha batut amb un xut per baix al porter del Rayo. I després, dos minuts més tard, Lamine Yamal, en una recuperació del Barça, en una jugada en què, després de perdre la pilota, ha pressionat en la línia molt avançada. La recuperada, Lamine Yamal ha rebut i d'un gran xut amb l'esquerra per dalt, a l'angle curt, ha fet el segon del Barça, que li dona aquesta tranquil·litat al conjunt de Flick en aquest partit de la tercera jornada de Lliga, que a mitjà del minut 36 al Camp Nou, en un partit que al Barça li hauria de servir si l'acaba guanyant per empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació, tots dos amb 9 punts.
1: Xut fluixet. Dani Cárdenas.
2: Gordon, que aprova el xut després que Pedri tornés a repetir.
3: Va dir que avui el Flick a l'11 ha fet 3 canvis. Koundé ha entrat per Eric García, Christensen per Gerard Martín i Dani Olmo en el lloc de Firmino. Això respecte de l'últim partit de Lliga, el de dijous passat contra l'Atlètic Club de Bilbao, també al Camp Nou. I un apunt, perquè Gabriel Jesús ha passat ja la revisió mèdica amb el Barça. En principi, demà se n'ha de fer oficial el seu fitxatge i està veient el partit ja des de la llotja. Serà el nou 9 del Barça, aquest davanter brasiler de 29 anys que arriba procedent de l'Arsenal a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables.
4: Doncs bé, mentre anem sentint aquesta narració dels nostres companys a la TDT, també hem de destacar el que avançàvem en portada, de fet, que és un dia trist a l'Argentina perquè Leo Messi ha anunciat el seu adeu de la selecció del seu país. En té tots els detalls el nostre corresponsal a Buenos Aires, en Joan Biosca. Bona nit, Joan.
5: Què tal, Agnès? Bona nit. Sí, un ambient gairebé de funeral, de tristesa i molts agraïments a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació, diaris digitals, edicions especials, canals de notícies d'aquí de l'Argentina, repassant la vida de Leo Messi, els seus millors moments i també la seva figura. I és que ara s'obre una nova etapa aquí a l'Argentina de gran incertesa. És cert que s'esperava d'alguna manera que això podria passar, però hi havia moltes persones també... la sensació que Leo Messi potser estiraria cap a la Copa Amèrica del 2028, però, en fi, també s'explica aquí als mitjans de comunicació argentins que la mort del pare de Leo Messi fa poques setmanes de ben segur que ha influït en aquesta decisió. Recordem que ho anunciava l'exjugador del Barça a través de les xarxes socials, mostrant unes notes escrites per ell mateix, on reflexionava sobre el seu present i el seu futur, i anunciava precisament que es retirava de la selecció argentina, que és la segona vegada, aquesta la definitiva, s'entén, perquè Leo Messi, cal recordar que en un dels mals moments que va viure vestint la samarreta del Biceleste, ja va deixar la selecció argentina i després, pel clam dels argentins en general, doncs va tornar i va ser quan va guanyar el Mundial i també aquesta darrera final que perdien els argentins contra Espanya. En fi, la trajectòria de Leo Messi a la selecció argentina és indiscutible, però pocs se'n recorden avui en dia que Leo Messi ho va passar molt malament durant bastant temps i que el Barça va ser el seu gran refugi quan venia aquí a Buenos Aires i les coses no li sortien bé. En definitiva, ara es recorda a un gran jugador i la incertesa és què passarà futbolísticament parlant amb la selecció argentina, ja que depenia, això no és un secret, excessivament del geni de Leo Messi i també del seu lideratge.
4: Sí, a més, bo que hem de veure, no?, de forma molt, molt recent en aquest últim Mundial. Ha estat molt evident també la seva petjada, sí. Tot i ja la seva veterania, aquests 39 anys amb els que...
3: Fa 10 anys que va fer aquesta retirada fugaç, fugissera, sí. El 2016. Venia Messi aleshores de tenir una mica desencisada la seva afició, el tillaven fins i tot de pecho frío, com es diu a l'Argentina, de falta de lideratge, quan Messi, paradoxalment, ara ho deia en Joan, diria l'època de més esplendor amb el Barça, i la situació amb l'Argentina contrastava clarament. Llavors venia de 4 derrotes consecutives en finals amb la seva selecció, una inclosa a la final del Mundial del 2014 contra Alemanya i altres en la Copa Amèrica. I va dir prou, però va durar poc, perquè el que ha aconseguit doncs, va ser un títol mundial i un sots campionat més amb l'Argentina del món.
4: I tant.
0: Perquè, Joan, un

0: Un apunt que em feia ara a sobre, entre Maradona i Messi, hi ha debat aquí a l'Argentina de qui és millor jugador, qui ha estat millor jugador o no?
1: No és un debat, és com debatre si les Malvines, les Illes Malvines són argentines o no. No existeix el debat, però sí que es deixa molt... A veure, hi ha el sector maradonià, que és fanàtic de Maradona, després hi ha el sector de Messi, que és fanàtic de Messi, però amb els qui sí, i contestant més concretament la teva pregunta, pots tenir un cert debat, ells ja et diuen que Maradona és d'un segle i Messi és de l'altre, amb la qual cosa doncs s'acaba el debat.
2: I aquí diu, que trobo una frase molt encertada que va dir Jorge Valdés, no també argentí, que ell deia, va dir una vegada, que Messi era Maradona cada dia.
0: Ah, és bona.
3: Sí. És bona.
2: Sí, que il·lustra molt bé la comparativa entre tots dos, eh? Està molt ben trobada.
1: El que sí que és cert és que Maradona va ser el model i l'antimodel, el model de jugador que ho deixava tot, que jugava amb els turmells trencats, que tenia una passió i feia genialitats. I Messi, i després era l'antiexemple, perquè recordem que fins i tot Maradona va arribar a disparar amb una escopeta de balins als periodistes que feien guàrdia aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, en un dels de les seves diferents etapes futbolístiques. O sigui que, en fi, després ha tingut escàndols diversos amb drogues, etc. Però Messi ha portat una vida angelical, monacal, exemplar en el sentit positiu, amb la qual cosa sí que hi ha aquestes diferències en aquest sentit.
3: Molt bé, doncs, Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: I, David, abans hem mencionat que Gabriel Jesús, demà oficialment, fitxatge del Barça segurament, això vol dir que estem encara en l'últim tram d'aquest mercat de fitxatges. No sé si s'espera que hi hagi gaire més moviments entre els equips catalans, que incorporin o sortides o entrades.
2: Al Barça no massa, si no hi ha sorpreses. A l'Espanyol, bé, n'hi podria haver algunes, per exemple, el davanter Roberto, que és un dels pitxitxis de la Lliga, du 3 gols en 3 jornades, doncs podria marxar, ha despertat l'interès de diversos equips europeus, entre els quals el que sembla que agafa més força és el Hull City anglès, que acaba de pujar a la Premier aquesta temporada, però l'Espanyol remet a la seva clàusula de rescisió, que és de 25 milions d'euros. Si bé l'Espanyol només té el 60% dels seus drets, per tant, si marxa per la clàusula, l'Espanyol percebria 15 milions, que no és malament, de tota manera, però clar, perdria el davanter quan té l'altre davanter, Quique García, lesionat, al qual encara li queden uns 3 mesos per tornar. Qui sí que ho té tot fet gairebé per marxar és el lateral dret Rubén Sánchez, que no compta per al tècnic Manolo González. Ell té acord amb l'Elx i ara queda l'acord entre clubs. Al Girona sí que hi hauria d'haver més moviments. Avui n'hem sabut un altre. Els gironins han fitxat el lateral dret del Mallorca, Mateu Morell, fins al 2028, i ell mateix destacava doncs què pot aportar l'equip.
4: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
2: I també el Girona avui mateix hem sabut que ha cedit al migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda del seu país. Demà el Girona ja podria haver més moviments perquè no té la plantilla tancada ni de bon tros.
3: David, encara afegim una notícia que ens ha cridat l'atenció. Diríem que està a mig camí entre l'àmbit esportiu i el social, perquè la Federació Espanyola de Futbol està ultimant un protocol, hem sabut, per finançar la congelació d'òvuls de les futbolistes.
2: Sí, exacte. Perquè això, de fet, ve raó que el fet que els anys de maduresa esportiva de les jugadores coincideixen amb els de l'etapa final de la fertilitat òptima, no? Mm-hmm. Aleshores, el que passa és que moltes futbolistes posaven la maternitat precisament per no tenir entrebancs ni entorpir la seva carrera en el seu millor moment. En aquest sentit, amb aquest acord en marxa per finançar la congelació d'òvuls...
3: Estem parlant d'un acord doncs, històric, per tant, eh? Vull
2: sí,
3: dir,
2: sí,
3: revolucionari. Sí,
2: caldrà, sí. Caldrà veure quina forma pren, però clar, aquí hi ha un aspecte a tenir en compte, que és que l'estimulació, per exemple, ovàrica, dura unes 2 setmanes, les futbolistes la podrien programar en època de menys càrrega esportiva o en el calendari vingui menys atapeït, però també hi ha un problema, i caldrà veure com es pot resoldre, que és que alguns dels medicaments per propiciar l'estimulació ovàrica... Estan prohibits per l'Agència Mundial Antidopatge, l'AMA, i ni la FIFA ni la UEFA tenen un protocol en aquest sentit. Per tant, hi ha encara aspectes per lligar de tot això.
3: S'ha de lligar bé, això.
2: És un primer pas important, la voluntat i de tirar endavant aquest finançament és un primer pas que s'ha d'acabar de polir.
3: Molt bé. Doncs em sembla que això és tot. Sentim aquí encara la narració dels nostres companys a la TDT, a Catalunya Ràdio. No s'ha mogut el marcador.
2: Això vol dir que guanya el Barça 2-1, gols de Rafinha primer i de Lamine Yamal per remuntar el de Camello per part del Rayo, un Rayo que ara contraataca en una jugada calcada, la del seu gol, que ara ha sabut de desfer la defensa del Barça ja a un minut més d'afegit perquè s'acabi la primera meitat del Camp Nou.
0: Gràcies, David. Doncs ho estem explicant, que s'està

0: A punt d'acabar el mercat de fitxatges. Nosaltres n'hem fet aquesta temporada al Catalunya Nit, és a dir, els anireu coneixent en les pròximes setmanes, n'hi ha de molt potents, però clar, la importància dels bons equips també és saber mantenir els cracs no es tornen a fitxar, sinó que renoven i tenim una renovació sonada. Ho havíem de vendre bé, això. Sí, home. Toni Padilla, benvingut. Què tal?
1: Què tal, com esteu?
2: Rujolit una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: La renovació en salalça normalment també implica un augment de salari, que en aquest cas no sé si es produeix.
0: He dit,
1: ara també totes les clàusules.
0: He dit dels cracs, eh? Després ja els de...
1: mig campista treballador.
0: Exacte. Però una mica sí que relacionat amb això que dèiem de fitxatges, tu avui t'agafes a la notícia de Gabriel Jesús, aquesta incorporació que demà es farà oficial, i com sempre tu dones la volta a les notícies. Posem-t'hi una música que si es caigui millor. I et deixem cantar el marcador, va.
1: Mira, ha marcat el Barça el tercer, crec que ha marcat Jules Koundé. Ui, que no estiguem fora de joc, potser l'anulen. Però bé, un moment, estem pendents del VAR. Quan parlarem de futbolistes del passat, perquè sí, quan es confirmi el fitxatge de Gabriel Jesús, seran ja 35 brasilers en la història del Barça, són molts, déu-n'hi-do. I no és una sorpresa, perquè Brasil és terra de futbol, com diuen ells, de futbol, i per tant, per a molts joves, la possibilitat de tenir una fortuna, una carrera, és a través del futbol. Llavors, no hi ha dades exactes, però avui en dia, escampats fora del Brasil, hi ha més de 1.500 futbolistes professionals brasilers. Són molts, 1.500. Però és que si ho ampliem a futbolistes en categories amateurs, es creu que hi ha més de 3.000 futbolistes que han buscat fortuna fora de les fronteres del Brasil. Alguns aconsegueixen arribar i tocar el cel com Gabriel Jesús, i altres els tenim, per exemple, equips de primera catalana, equips de regional preferent, que són molts calos, són nois que comparteixen doncs feines per guanyar arribar a final de mes, amb el somni d'algun dia poder-se guanyar la vida amb el futbol.
0: Sí, sí, són xifres impressionants. Deies tocar el cel, és a dir, arribar al Barça, no tots ho aconsegueixen.
1: Sí, és molt complicat, òbviament, però normalment... Serà que això ha començat a canviar els darrers anys, perquè econòmicament el Brasil ha millorat molt i això ha provocat que també els salaris dins del futbol siguin millors, però durant molt de temps, un futbolista de primera a segona divisió del Brasil, si marxava a llocs que potser nosaltres no hi aniríem a viure, sí que significava una diferència per la seva vida, per les seves butxaques. Llavors, a partir dels anys 90 vam començar, havia un llibre fins i tot que va fer un periodista brasiler, en què entrevistava brasilers que jugaven als jocs més inimaginables del món. I teniu trobes brasilers jugant a la Lliga de les Illes Feroe, a Moldàvia, a Singapur, a Indonèsia... De fet, fins i tot, hi havia jocs que gairebé estaven en guerra i apareixia un futbolista brasiler a Timor, quan a Timor-Leste estaven a punt de començar la guerra a la independència, perquè anaven allà potser sense saber molts cops ni on anaven, i perquè els oferien un bon sou. Llavors, hi havia moltes històries molt, molt curioses. Un cas que, òbviament, tu, Manel, estic convençut que coneixes prou bé. Durant molts anys, a Ucraïna es va fer molt famós el Shakhtar Donetsk, l'equip dels miners de la conca del Donbass, que va arribar a jugar partits oficials amb 8 futbolistes de nacionalitat brasilera. Clar, no hi havia ni un ucraïnès, on tenien un i 8 brasilers que anaven allà. Per què? Doncs perquè per als aquests futbolistes era la possibilitat de jugar una competició internacional i veure si llavors et fitxava un Barça o et fitxava un Chelsea, i per aquest club era pujar el nivell respecte als futbolistes locals i també donar negoci a un fenomen que el Brasil domina molt, això els companys de la redacció d'esports de la ràdio ho saben perfectament, que és el món dels representants. Ah. El Brasil també és la terra dels representants, que és gent que van sumar que havia negoci i va dir, val, jo et representaré els futbolistes i els anem movent d'una banda a l'altra per intentar fer calaix, podríem dir-ho.
0: Clar, que deies això del Shakhtar Donetsk, que imagino sempre el xoc climàtic que havien de tenir aquests brasilers acostumats a jugar allà a les platges, suposo, al carrer, i això a Ucraïna es complica més. Per tant, no sé quan es remunta aquesta tradició de brasilers, per exemple, al Barça.
1: Quan creieu que va arribar el primer futbolista brasiler al
2: no
1: Barça?
2: No va ser Romario?
0: Jo no puc anar fins a Rivaldo.
1: Rivaldo?
0: Jo no sé qui va ser abans, si Rivaldo...
2: No, va ser primer Romario, no?
1: Primer Romario.
0: Romario, sí. Pues,
1: Romario arriba abans, època Dream Team,
2: sí.
1: Però... heu suspès l'examen. Els primers futbolistes brasilers van arribar dos a la vegada. Va ser el 1931.
2: Astra.
1: temps de república. Van arribar dos futbolistes brasilers, els dos venien de Vasco da Gama, un equip que havia fet una gira per Europa, va jugar a Galícia, va jugar a Portugal, sobretot, perquè, com diu el nom Vasco da Gama, el gran navegant portuguès, el Vasco era un club fundat per portuguesos, els van pagar un viatge per Portugal, i van dir, farem uns amistosos més per fer calés, i van venir a jugar a Barcelona, van deixar molt bona imatge, i la directiva de l'època va decidir fitxar aquests dos futbolistes, que eren en Fausto dos Santos, un migcampista, i un portuguès,

0: porter. Un dels primers jugadors brasilers de Barça va ser un porter, que era en Jaguaré Becerra, un futbolista que va deixar molt record. Van arribar al 1971. El que passa és que en aquella època, si tu eres estranger, no podies jugar a la Lliga.
1: Ostres.
2: Clar, estava pensant en això, perquè a l'època de Romario només hi havia tres
0: estrangers. Aquella època eren tres, i per això molts cops seien o el Laudrup o
1: l'Estoico.
0: I els 30 a la Lliga Espanyola, que havien de néixer, no podien jugar. Llavors, per què van fitxar a la directiva del Barça aquests futbolistes? Bé, podien jugar al Campionat de Catalunya, que llavors era molt important, però sobretot els van portar per jugar partits amistosos. Era una època en què el futbol no movia tants diners, no hi havia televisió, els drets televisius no permetien omplir les butxaques als clubs, i bona part del pressupost venia d'omplir l'estadi amb partits amistosos. Llavors, per això feien moltes gires. Deien, aquest Nadal ve aquí el millor equip de futbol del Brasil. I en una època sense televisió, la gent deia, els vull veure, i s'omplia el camp. Llavors van començar a fer amistosos dient, i en primícia, els dos primers futbolistes brasilers de la història del futbol català i espanyol, i la gent anava per veure'ls, perquè més aquests futbolistes eren gent molt particular, sobretot en Jaguaré, el porter, que era gairebé com un artista de circ, li agradava molt provocar, sortia de l'àrea amb la pilota controlada, que ara potser molts porters ho fan, però llavors no ho feia ningú, i li agradava fins i tot d'alguna forma prendre el pèl als davanters rivals, començar a fer tocs amb la pilota, quan el davanter es girava, li feia rebotar la pilota a la closca, la tornava a agafar, i qui el va veure en directe deien que era un autèntic espectacle, que estava boig, que feia coses increïbles, que intentava marcar gols, i es va guanyar el cor de l'afició blaugrana en aquests pocs amistosos que va jugar.
1: Per tant, podem dir que van triomfar aquests primers brasilers o què aquí al Barça?
0: No del tot, perquè clar, només podien jugar amistosos, al final, per tant, doncs, el club va dir, no es volia nacionalitzar, i es van dir que no, perquè volien jugar amb la seva selecció, i el que van fer és, al cap de menys de mig any, vam marxar. Van un setmana a Marsella, l'altre van a Suïssa per seguir guanyant clarons i finalment van tornar al seu país, a Brasil, on més els dos van tenir un final molt tràgic. En Fausto dos Santos va morir només 34 anys d'una tuberculosi. Caram. I en Jaguaré, el porter, va morir en 31 anys en un incident que ha omplert pàgines. Bueno, en Carles Porta brasiler,
1: sí?
0: Podia fer realment un crim en blanc i negre, perquè va morir barallant-se amb un policia amb una baralla que hi havia pistoles, que hi havia alcohol, i mai ha quedat molt clar qui va provocar aquí, però va morir d'un tret en una baralla en un bar de Rio de Janeiro. O sigui, va ser al final una miqueta tràgic dels dos primers brasilers de la història del Barça.
1: Clar, els jugadors brasilers que venien aquí sempre els acompanyaven allò, no sé si tòpics o realitats, allò de molta tècnica, futbol molt bonic, no? El jogo bonito, sí. I tot això, però també la gresca, la festa.
0: Jogo bonito de nit també, no? Ronaldinho no va ajudar i sobretot Romario. Romario crec que d'alguna forma va crear aquest tòpic, que com tot tòpic és una mica injust, han hagut molts futbolistes brasilers que són gent molt assenyada, però és cert que hi ha un patró, i a Romario, òbviament, és qui més va fer per créixer aquesta fama, sobretot quan va explicar obertament doncs, com ell intentava poder escapar-se per anar al Carnaval de Rio de Janeiro i per fer-ho feia juguesques amb Johan Cruyff.
3: No cas, jo aquí del Brasil...
4: Tenia dos dies de festa i llavors, per venir fins al Brasil, tardava gairebé un dia sencer entre els avions d'anada i de tornada. Així que li vaig demanar a Cruyff dos dies més de festa i ell em va dir, d'acord, si fas dos gols, t'allibero. Així que vaig deixar l'avió reservat i vaig fer tres gols a la primera part. Vaig baixar ràpid cap al vestidor, vaig anar a la dutxa i li vaig dir que el vol em sortia al cap d'una hora, que ja marxava.
3: Ell feia així, l'avió sai d'aquí a una hora,
1: Boníssim.
2: Déu-n'hi-do.
0: Van marxar de l'estadi i va anar directe i va estar quatre dies al Carnaval de Rio i va tornar. Sí, sí. I és que li funcionava. Ell deia, jo quan surto de nit rendeixo. És a dir, si jo el terreny de joc fos el més lent en fer gols, ho acceptaria que em critiquéssiu perquè m'agrada la festa, però que rendeixo, soc el millor sobre la gespa, doncs deixeu-me fer, no? I això va provocar molta tibentor amb alguns entrenadors, però bé, era el Baixinho, el Romario, un autèntic geni.
1: I això que el Romario sembla que podia combinar, per tant, aquesta faceta nocturna amb la de després rendir esportivament, no sé si es pot aplicar a tots els casos.
0: És que hi havia un xoc cultural entre com es viu el futbol i la vida al Brasil i a Catalunya, sobretot una Catalunya d'abans, potser més tancada, més carrinclona, més conservadora, i el cas més increïble va passar a inicis dels anys 80. El Schuster es va lesionar a Bilbao i havia de fitxar un estranger per substituir-lo, i van descobrir un noi que es deia Cleo, que jugava a l'Inter de Porto Alegre, brasiler, era una bona possibilitat, el van portar, l'entrenador alemany, Ludo Latek, germànic, recte, i va dir, jo aquest jugador ni l'he demanat ni el vull, i a més resulta que sembla que és molt alegre, arriba rient els entrenaments, toca la pilota, sembla que surt de festa. No el vull, però bé, el Barça ja l'havia fitxat. I aquest nano havia fet una entrevista a Folha de São Paulo, un dels mitjans més importants del Brasil, just abans de venir a Barcelona, en què parlava obertament que ell tenia una concepció de la vida molt, molt oberta, podríem dir relacions obertes, que no estava molt pel compromís, i sobretot, en aquesta entrevista en què es feia fotos despullat, tapant-se amb una pilota,

deia que un dels tabús que hi havia al futbol era l'homosexualitat, i que ell sabia que hi havia molts homosexuals en el futbol, però simplement no podien parlar, i que ell li semblava perfecte perquè tothom podia estimar com volia. Un discurs molt modern, recordem-ho, sí. I des dels

0: Cleo, li van dir, això què és? I va dir, és el que penso, i van dir, hem de solucionar-ho, perquè clar, t'hem fitxat, hem invertit diners en tu, i ara la gent no et voldrà. I li van preguntar, tens alguna amiga, alguna novieta? Diu, mira, he tingut una relació amb una cosina segona, que sí que ens anàvem veient i això. I el van obligar a casar-se amb la cosina, la cosina va venir a Barcelona, es van casar per l'església, els testimonis van ser l'Anton Pereira, el representant, i Joan Gaspar, i van filtrar la foto a la premsa, de dir, veieu? No només no és homosexual, sinó que es casa per l'església, és un bon jan segons els estàndards de l'època. Llavors, no va jugar gairebé res, va tornar a Brasil i, pel que sembla, va seguir casat amb aquesta cosina segona, van ser feliços. Okay. Al final, una mica tràgic còmic d'una Catalunya d'abans molt més tancada, que va tenir un xoc cultural amb Cleo, que val a dir que després va fer carrer al Brasil i va triomfar a la seva terra.
1: Doncs quina història.
2: No fa tant d'això, no fa tants anys d'això.
1: No, és molt recent, perquè estava pensant, per exemple, això passava amb actors de Hollywood que es mantenien en secret la seva homosexualitat pels papers que jugaven i tal, però estem parlant d'un cinema de fa moltes dècades.
0: I de fet segueixen encara el gran tabú en el futbol masculí. Avui en dia costa. Algun cas hem tingut, però normalment no hi ha futbolistes que en actiu hagin fet el pas. Algun ha fet quan s'ha retirat, algun ho ha fet en categories inferiors, però segueixen el gran pas endavant que hauríem de fer, i és normalitzar que en el futbol masculí, com qualsevol aspecte de la vida, hi ha persones de totes les orientacions sexuals i no passa absolutament res.
1: Toni Padilla, 4 temporades i continua sorprenent-nos. Gràcies i fins dilluns.
0: A vosaltres.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies.

0: De seguida sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit. Reprenem el fil de l'actualitat perquè això interessa a totes aquelles persones que hagin de renovar les seves hipoteques o bé que estiguin pensant si en fan una per comprar un immoble. La qüestió és que l'Euríbor ha tancat l'agost tocant gairebé el 3%, clarament impulsat doncs bé per la inflació provocada pel conflicte de l'Iran. Ara mateix està al 2,95, és el nivell més alt dels últims 2 anys. Això, quines conseqüències tindrà? Doncs bé, farà que els que tenen una hipoteca variable i han de revisar ara la seva quota, doncs se'ls encarirà el préstec per sobre dels 70 euros al mes de mitjana. Roger Santaló, bona nit.
1: Bona nit.
0: Això, doncs, com sempre, la pregunta és de quina manera pot afectar el mercat immobiliari?
1: Clar, si la guerra de l'Iran s'enquista i la inflació que provoca doncs continua a l'alça, l'Euríbor doncs també passarà el mateix, continuarà a l'alça, i això ja afecta, com bé dius, els que tenen una hipoteca variable. A això se li suma que és probable que al setembre el Banc Central Europeu torni a pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per frenar la inflació. Per tant, els bancs hauran de pagar més per aconseguir capital de l'Autoritat Monetària Europea, i això fa preveure que les entitats financeres traslladin aquest sobrecost al client que vulgui contractar una nova hipoteca. Ara, els experts econòmics amb qui han parlat no comparen en cap cas amb la situació que es va viure durant la crisi financera era del 2008, i dubten que l'Euríbor es dispari molt per sobre del 3%. Tampoc esperen una sotregada forta en la concessió d'hipoteques perquè, com que hi ha demanda d'habitatge, hi ha interès per seguir firmant préstecs.
0: Gràcies, Roger. També volem saber quina és l'opinió que en té Pablo Larraga. Ell és professor de Finances de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Bona nit, Pablo.
2: Hola, bona nit.
0: No sé quin pronòstic fas tu d'aquesta situació. No sé si hem de preveure que l'Euríbor superi aquest 3% o que es quedi per aquí, en aquesta zona estabilitzada durant uns mesos.
2: Doncs en aquests casos les previsions són relativament fàcils de fer, i és anar a buscar els tipus d'interès dels contractes de futurs del mercat de Londres, i el que en aquest moment s'estan pronosticant és una pujada dels tipus d'interès addicional a les que hem viscut fins a aquests mesos d'aproximadament 50 punts bàsics. És a dir, no hi ha previsió de pujades espectaculars, però sí que podríem veure l'Euríbor entre el desembre i el mes de març al voltant del 3,5%. A partir d'aquí, dona la impressió, o almenys aquest és el pronòstic, de que els tipus d'interès es poden estabilitzar.
0: Clar, en els últims anys, jo diria que des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, hem parlat

0: De la revisió dels tipus d'interès. Fa un parell d'anys va arribar al seu punt àlgid, s'havien anat corregint i ara finalment doncs, veiem que torna davant la situació d'inestabilitat amb la guerra de l'Iran, han tornat a pujar. Això, en aquesta situació d'aquest 3%, què comportarà per la gent que ja té una hipoteca?
1: Doncs el que té una hipoteca a tipus variable, de fet, em repetiré una miqueta amb el que heu comentat, el que renovi la hipoteca en aquest mes d'agost, doncs aproximadament la hipoteca li pot pujar la quota al voltant d'un 10%. I si es produeix una pujada de 50 punts bàsics addicionals, doncs això seria doncs una pujada en total al voltant del 15%.
0: Okay.
1: De totes maneres, aquesta és una història que té solució. I és no demanis una hipoteca a tipus variable i demana-la a tipus fixa. I si demanes la hipoteca a tipus fixa, doncs ja saps que pagaràs sempre el mateix.
0: Però hi ha qui diu, home, demanar una hipoteca de tipus fixa en el moment en què l'Euríbor està tan alt, doncs em compensa potser ara de la incertesa a curt termini, però a la llarga seran molts diners.
1: Clar, el que passa és que quan un demana una hipoteca a tipus variable està fent una actitud especulativa i l'actitud especulativa és la de dir bueno, confio que els tipus es mantinguin baixos o fins i tot que vagin més i m'estalviaré cèntims i llavors després els tipus puixen i llavors es produeixen les queixes. Avui en dia i des de fa uns quants anys hi ha ofertes molt bones a tipus fixes i per l'altra banda és veritat que els tipus d'interès han pujat però no estem en unes pujades significatives. Hem de pensar que el tipus d'intervenció del Banc Central està en el 2% i en aquests moments el tipus de operacions principals de finançament estan en el 2,40 i pot ser que arribin difícilment superaran el 3%. És a dir, el que s'ha de ser conscient és que quan demanes una hipoteca a tipus variable estàs sotmès a les oscil·lacions i llavors això et produeix, clar, alegries i disgustos.
0: I disgustos també, efectivament, quan aquesta situació a l'alça s'allarga en el temps. Per tant, ara una bona oportunitat, tenint en compte aquest context, una bona oportunitat de tipus, fixa, quina seria?
1: Doncs en aquests moments hi ha hipoteques a tipus fixa al voltant del 3,5. Diguem que hi ha una forquilla entre la que podria ser l'entitat que ofereix les millors condicions amb una TAE del 3,40 i de les entitats importants la que ofereix a les pitjors condicions el 4,33. Per tant, clar, a més una hipoteca és un tema que pots negociar les condicions. Afortunadament a Espanya tenim, jo crec que, de les millors hipoteques del món i per tant, doncs, clar, una hipoteca al 3,40 a 20, 25, 30 anys crec que són unes condicions força interessants. Clar, el que et pot passar és que dient, bueno, esperaré que baixin, i a lo millor pues, els tipus se't mantenen durant un cert temps en el 3%. És a dir, que jo diria que per als clients conservadors que volen evitar la incertesa de la volatilitat dels tipus d'interès, ja dic, des de fa com 10-15 anys, els bancs ofereixen condicions molt interessants en tipus fixa. Abans no, abans eren prohibitives i de fet, avui en dia més de la meitat de les hipoteques ja no són a tipus variable, són a tipus fixa.
0: S'han passat moltes també en els darrers anys. S'han renegociat moltes cap a tipus fixa. Què ens diu la memòria històrica? Aquesta situació pot frenar la compra-venda d'habitatges?
1: Jo crec que no. No, perquè insisteixo en que els tipus d'interès que s'hagin anat, per exemple, del 2 al 3,5, que és una pujada del 75% en tipus d'interès, en termes de quota, no arriba ni al 15%. És a dir, jo crec que no és un aspecte que pugui generar diguem-ne, retraïment amb el que seria l'activitat immobiliària. És a dir, crec que qui vol comprar-se un habitatge perquè el necessita, doncs ho necessita en el moment que ho necessita i llavors demanar el préstec corresponent. No, cap. Si estiguéssim, tal com ho comentàveu abans, ja no parlem dels anys 2007-2008, sinó fa 3 o 4 anys que l'Euribor se'n va anar al 4,5. No és previsible aquesta expectativa.
0: Doncs amb aquest missatge és amb el que ens quedem. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès a Pablo Larraga, professor de Finances de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Que vagi bé. Bona nit.
1: Molt bé, Agnès. Bona nit.
2: Doncs seguim en terreny econòmic perquè la

0: La plataforma líder de moda ràpida Shein surt aquest dimarts a la borsa. Finalment, el gegant asiàtic debuta al parquet de Hong Kong, tot i que ho fa molt per sota dels màxims històrics que havia aconseguit la seva valoració empresarial just després de la pandèmia. Actualment, Rafael de Ribot té un valor borsari estimat d'uns 23.000 milions d'euros i la plataforma de comerç electrònic preveu recaptar uns 1.500 milions d'euros per la venda d'accions.
1: Sí, aquestes són les previsions. En els últims anys, les borses de Nova York i Londres han rebutjat l'entrada a borsa de Shein per l'opacitat del seu model de negoci, sobretot pel que fa a la cadena de subministrament. El valor de l'empresa està lluny d'altres marques de la competència, tot i que té un volum de negoci semblant. Shein és el tercer operador mundial tèxtil per quota de mercat, però té un dels valors borsaris més baixos. Ho explica el vicepresident de l'Associació Professional del Sector Financer de Hong Kong.
2: És una empresa que ha afrontat molts reptes últimament. Alguns inversors estan preocupats per la reducció dels marges de benefici, l'augment de la competència, el creixement més lent, la manca de novetats i l'increment dels riscos geopolítics.
1: A banda dels aranzels que li imposa l'administració Trump, Shein també afronta l'entrada en vigor de la taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior als 150 euros.
0: És, per tant, una empresa molt particular. Li hem demanat a l'agent financer Francesc Pau que ens analitzi l'impacte de la sortida a borsa de Shein.
3: Avui Shein vol fer història a la borsa de Hong Kong amb una sortida de l'empresa de fast fashion més gran d'Àsia. I vol fer història sobretot pels seus accionistes, amb el qual vol aconseguir 1.500 milions d'euros per finançar el seu creixement. Pensem que aquests 1.500 milions d'euros es destinaran a publicitat, amb el qual intentaran augmentar les seves vendes, que no estan creixent al ritme que s'esperaven. I el que realment aquesta empresa té d'impacte és un impacte ecològic molt gran. És un model que es basa en produir milions de productes i enviar-ho ràpidament a les nostres cases, creuant mig món, però per això no fan servir vaixells portacontenidors, sinó que utilitzen avions de càrrega que són encara 50 vegades més contaminants, amb el qual el CO2 que emeten és més gran. Per tant, amics oients, el que us diem és que menys Shein i més seny.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. Ens trobem en el punt just en què cada dia aquí al Catalunya Nit el que farem és començar a mirar a l'endemà. I demà, concretament, arrenca el mes de setembre, 1 de setembre, en el que volem ja dibuixar a aquesta hora que és el que tenim previst, si més no que passi. Després ja vindran els imponderables, els imprevistos, etc. Marc Güell, bona nit.
6: Bona nit.
5: Aviam, demà, de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio?
6: Doncs, evidentment, d'aquest inici de curs polític marcat per Ceuta. Seguirem amb un ull posat a aquesta ciutat, a Ceuta, amb els nostres enviats especials, en Miquel Jarque i en José Antonio Rodríguez. Ells continuen fent una radiografia de com està la ciutat, que ja fa un mes d'aquesta arribada massiva de més de 70.000 migrants. Encara en queden milers que malviuen a les platges i altres espais. Veurem si acabem aclarint la xifra, no?, de quants en queden a la ciutat, perquè són xifres que continuen generant molta incertesa. I precisament demà el govern espanyol també aprovarà un primer paquet econòmic destinat a Ceuta.
7: 168 millones de euros, es decir, el 8% del Producto Interior Bruto de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí.
6: Són aquests 168 milions d'euros que avui Pedro Sánchez explicava en aquesta entrevista a la SER, recursos que diu que han de servir per reforçar els serveis socials i l'economia local amb ajudes per a empreses i treballadors, però demà tindrem la lletra petita d'on es destinaran tots aquests diners, que se sumen als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. I per cert, que abans d'aquest Consell de Ministres, Pedro Sánchez tornarà a reunir el Consell de Seguretat Nacional també per abordar tota aquesta situació. Ceuta al marge.
5: Sí.
6: També mirarem demà cap al Regne Unit.
8: Let's build a new national sense of És una veu que hem d'anar interioritzant, perquè és la del primer ministre britànic, Andy Burnham. Demà arrenca un altre calendari de sessions, en aquest cas al Parlament britànic, i ho fa amb la popularitat del primer ministre força disparada. Fa només 40 dies que ocupa aquest càrrec, però aquesta popularitat no li ha parat de créixer, sobretot per mesures populars, retallar impostos als pubs, l'IVA de l'electricitat o el preu dels autobusos. Veurem si tot això li permet tirar endavant altres mesures més ambicioses, perquè s'ha proposat construir 70.000 habitatges o bé allotjar totes les persones que dormen al carrer. Demà en Quim Olivares, el nostre corresponsal a Londres, tindrà feina a explicar-nos-ho. I deixeu que també us destaqui una cosa, perquè demà aquí a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info us explicarem que la Guàrdia Civil ha incorporat un nou gos policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Resulta que ajuda a detectar si algú intenta travessar la frontera amb més de 10.000 euros, que és el màxim permès, sense haver de declarar, i és que ja fa 10 anys que es va posar fi al secret bancari, però encara resulta que hi ha milers d'euros que entren i surten sense declarar. En Joaquim Albalat ens ho explicarà bé demà des de
5: Aquest segur
8: des
5: que no s'ho calla. Aquest gos segur que és, no? serà eficient, segur.
8: A veure si ho compleix.
0: Això pinta molt interessant. Sí. Demà bones notícies també, Rafael de Ribot, per als que condueixin un cotxe dièsel, un respir.
1: Doncs sí, perquè reactiva la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. Arran de la crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes ajudes precisament si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és precisament el que ha passat aquest estiu amb el dièsel.
0: I això no només passarà aquí, ara parlàvem d'aquest gos que volia controlar el pas cap a Andorra, també novetats allà, eh?
1: Doncs sí, el govern andorrà també aplicarà una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre que s'afegeix als 5 cèntims que ja ha estat vigent durant aquest mes d'agost.
0: Ara els que ens estan escoltant des del cotxe i porten un cotxe de gasolina estan pensant, i jo què?
1: Ells van tenir una bona notícia, perquè no va pujar tant la benzina, no va pujar un 15%, només un 7%, i per tant no s'aplica aquesta clàusula de salvaguarda. L'ajuda al litre de benzina queda reduïda a partir de demà mateix a tan sols 5 cèntims per litre.
0: Gràcies, Rafael.

0: No, la deixo sonar perquè demà nosaltres no podrem anar de concert. Aleshores dic, escoltem-la una mica, perquè demà a aquesta hora el Marc Ruiz ens explicarà com és el concert de The Weeknd a l'Estadi Olímpic, que tot just Marc haurà començat en aquell... quan ens ho expliquis,
1: hora,
0: no?
1: Sí, sí.
0: El cantant canadenc arriba a Barcelona amb una gira que és de xifres de rècord, eh?
1: Mira, After Hours Till Dawn és una gira que va arrencar el 2022, per tant, podríem dir que una miqueta de trampa fa, amb les dates, i el 2025 The Weeknd ja es va convertir en el primer artista masculí a superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació en una gira. El supera Taylor Swift, és clar, amb més de 2.000 milions de dòlars per The Eras Tour.
0: I com sabem? Sabem alguna cosa de com és aquest espectacle?
1: I a aquestes altures del joc ho sabem gairebé tot ja. Aquest cap de setmana, per exemple, ha fet 3 concerts consecutius a Madrid, amb uns 150.000 espectadors acumulats, per tant, no es poden guardar els secrets. Sabem també que dedica la gira a la trilogia formada pels 3 últims discos, After Hours, del 2020, Don FM, del 2022, i Hurry Up Tomorrow, del 2025.
0: I ja sabem quines cançons tocarà, també.
1: Això, per exemple. És Sacrifice, del disc Don FM, i gairebé una quarantena de cançons més. És a dir, que serà un espectacle de grans xifres, també pel que fa a la posada en escena. 3 escenaris, cos de ball, una narrativa centrada en un món apocalíptic amb edificis destruïts i estàtues als escenaris. Si recordeu l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl del 2021, doncs anava una miqueta en aquesta línia. Serà una miqueta això, apocalíptic. Amb més de músic, The Weeknd és un gran narrador que fa servir tècniques audiovisuals per explicar l'univers conceptual que envolta el personatge en què es transforma a cada àlbum. I parlarà dels excessos, de la fama, de la culpa i de la redempció.
0: Doncs res, demà ens ho expliques des de l'Estadi Olímpic.
1: Oh, i tant.
0: Bona nit, Marc.
1: Bona nit.
2: Cada informatiu, cada programa de les ràdios, a Catalunya Ràdio, evidentment, també tenim les nostres coses, no? Per exemple, fer el programa de nit, vespre-nit, vol dir que els concerts són molt nostres. Demà connectarem en directe, si podem, amb aquest concert. Cada programa té les seves coses. Cap on aniran demà, unes hores abans que nosaltres actuem, els del matí de Catalunya Ràdio, Marc?
3: Doncs mira, seguiran molt pendents dels moviments que hem explicat avui al Departament d'Educació, no?, per tota aquesta polèmica de les proves PISA. Per cert, que demà el Consell de Govern ja aprovarà el nom de la nova secretària general, que serà Marta Clari. Demà en parlaran al matí de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio, i per això, si us sembla, podem saludar en Maiol Roger, que és el subdirector del programa. Maiol, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé. A punt d'anar a dormir ja.
0: Sí, no? Perquè el despertador sona aviat.
1: A 3:15, que ahir va ser el primer cop que el vam posar aquesta temporada, i t'asseguro que és aquell moment que dius... Ai! Però bueno, un cop sona ja venim amb ganes.
0: Però escolta,
1: ja
0: l'arrencada ha anat bé, no?
1: Sí, molt bé. Mira, hem fet una mica de canvis al programa, també, i el primer dia que els proves, ja els havíem provat, pilots i això, però el primer dia que surten dius, ostres, ja comença l'actualitat i comença de debò. Bueno, si és que en algun moment ha parat, no? Perquè hem tingut un estiu mogut.
0: Exacte.
1: I tenim una entrada de curs moguda.
0: Doncs escolta, d'aquí unes hores més i millor. Ara ho dèiem, que falten encara una setmana perquè arrenqui el curs escolar, però vaja, ja tenim una prèvia bastant moguda.
1: Sí, perquè teníem aquesta roda de premsa que ha fet avui la consellera d'Educació,
0: sí,
1: que ens ha sorprès amb aquests cessaments per les errades de l'informe PISA, no? Ja en parlarem demà, analitzant també com poden rebre pares i docents aquestes novetats que també he anunciat avui, aquestes negociacions que hi haurà durant la setmana, aviam si arribem a desconvocar la vaga del dimarts que ve. Parlarem amb en David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i també parlarem amb pares i mares que estan esperant aviam què fan el primer dia de curs en una cosa que per alguns ja s'ha convertit en una rutina, que és que hi hagi vaga escolar. Veurem si aquest curs, si aquest inici de curs és com va acabar el darrer, amb vaga cada 2 o 3 dies.
0: Tot això et fa per veure que serà un curs convuls?
1: No ho sé, perquè, mira, avui sentia la Iolanda Segura al migdia, al Catalunya, sí, migdia, i la veia amb un to una mica més tranquil, i tinc la sensació que hi ha una voluntat per part de tots els actors de fer com un gran pacte, no? En parlava el president Illa dissabte, avui sentia Iolanda Segura, també la consellera, de dir, ostres, hem de repensar el sistema. Llavors, potser hem de decidir si es pot tenir un curs tan convuls com el de l'any passat, que ho veig difícil que sigui tan convuls perquè és molt complicat mantenir aquest nivell de tensió, o si realment diuen, escolta'm, posem de banda una mica les reivindicacions, anem a seure'ns a renovar el sistema, que crec que hi ha un consens general que s'ha de fer alguna cosa amb l'educació, i aviam si així s'atura una mica aquesta hostilitat, diguem, entre uns i altres, i s'aconsegueix almenys seure en una taula i parlar ja no dels mestres, de les seves condicions, de les necessitats de l'escola immediata, sinó de quin model educatiu volem pels propers 15 anys. Però vaja, això potser és de fer la carta als Reis.
0: Doncs veurem què passa, i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio i a 3cat.info. Maiol, què més fareu demà al matí?
1: Mira, parlarem de la situació dels menors a Ceuta, perquè avui també n'ha parlat la ministra, sí, d'Infància. Tindrem el director executiu d'UNICEF a Espanya. També parlarem d'una cosa que agrada a alguns automobilistes i altres no, que és la fi dels peatges, perquè hi ha molt debat, i fa 5 anys que es van acabar. I,
0: sí,
1: i parlarem també amb aquella persona, no sé si recordes aquella campanya del No vull pagar.
0: I tant.
1: Dels peatges, doncs parlarem amb l'impulsor per veure com veu tot el que va passar ara, anys després. I tindrem a Jordi Évole, no per parlar de televisió, sinó per parlar de la seva malaltia, perquè estrenem la secció de salut amb el Rafael Vé de Sant Juan. És una secció que ja fèiem la temporada passada, i en parlarem amb ell i amb un neuròleg. I acabarem amb l'humor i amb Sergi Pàmies parlant de retransmissions esportives, perquè com que ara fa 50 anys, ell, que li agrada mirar enrere, doncs ens explicarà com han canviat en aquests últims anys.
0: Això promet, tot això de partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies. A descansar.
1: A vosaltres. Cuideu-vos. Adéu.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
3: I una altra cosa que farem cada dia a aquesta hora, i que és novetat d'aquesta nova temporada del Catalunya Nit, és treure el cap en una redacció d'un dels diaris que, en fi, que es publiquen i que s'editen en paper aquí al nostre país, a Catalunya, i que, en fi, a aquesta hora, doncs, deuen estar decidint els detalls de la portada i de la maquetació. Ja ho han de tenir més que decidit, imagino. El primer diari a qui fem la consulta és el Periódico, i podem parlar a aquesta hora amb la seva directora, Gemma Martínez. Bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
3: Per on passeu a aquesta hora, vosaltres, a la redacció del diari? Què està passant ara mateix? Ho teniu tot decidit?
4: Bueno, sí, sumenys a aquestes hores, menys ens val que sigui per l'hora de tancament. I avui us contaré un parell de coses vinculades a les onades de calor, que algunes les esteu dient abans, però tenen impacte en moltes coses. La primera crec que ens toca molt directament a la butxaca de tothom, i és la factura de la llum. Explicarem que l'electricitat ha viscut l'agost més car dels últims 4 anys, i que el rebut del que veu ho notarem sobretot és de la, els que tenen la tarifa

0: la regulada s'encarirà a prop d'un 20% i, evidentment, té a veure amb les onades de calor i el consum que hem fet dels aparatos d'aire condicionat, també amb la fi de les rebaixes fiscals i en part de la pujada del preu del gas. Però, bueno, notarem tothom, fem una radiografia d'on som ara i expliquem per què s'acabarà d'encarir. I un altre aspecte també vinculada a la ona de calor, que aquí, si em permetreu, deixaré una mica d'intriga perquè demà aneu a llegir el diari. Parlem també de una informació molt vinculada a les onades de calor i a les condicions laborals, que és un tema que sempre ha preocupat molt l'estiu i que continua. I explicarem el cas d'una coneguda empresa de repartiment, que no diré el nom, però es pot imaginar i llegir demà, que ha estat expedientada per mantenir els seus treballadors al carrer treballant a més de 40 graus, que va ser el dia 8 de juliol de Barcelona, un dels dies que hi havia una alerta vermella i que no es podia, en teoria no se recomanava. Bé, doncs expliquem això, no? O sigui que hem anat construint diverses històries, s'acaba l'agost, comencem al setembre i bueno, el calor té molts més impactes que sols el patir la temperatura i resistir, t'afecta la butxaca, t'afecta a la salut i a moltes més altres coses. No?
1: Sí, sí, certament pel que fa a la factura sempre havíem patit pel rebut dels mesos d'hivern i aquest any, especialment aquest agost, aires condicionats, ventiladors, etc., que hauran fet doncs, que les famílies hagin gastat més. Gemma, si et demano, ho farem cada dia també això, un article d'opinió dels vostres col·laboradors demà, quin en recomanes?
0: Jo, si em deixaràs per ser del primer dia, tinc que parlar del nostre editorial.
1: Molt bé.
0: El firmar el periòdico i que, a més, és en part del que porteu parlant tota la nit i és el tema de l'educació. O sigui, nosaltres que vam entrevistar ahir el president el diumenge, ella parlava d'aquest pacte de repensar el model del que esteu dient just abans i avui en tot el que s'ha sabut de les dades de volta al col·le, tot el que ha passat el tema de PISA, bueno, fem una mica la nostra posició del diari sobre què és el que bueno, aquest replantejament de l'educació, si s'ha de fer, per què sí, per què no, sota quines condicions, com s'ha d'escoltar, com ha de participar tothom per a que siga no anar posant parches d'una cara a una temporada a una altra, sinó que és un tema seriós i que em sembla que està bé que l'educació no sigui una cosa de partit, ni de legislatura, ni de mestres, ni sindicats, sinó que sigui una cosa de bueno, alumnes, pares i del progrés de tothom, no? I crec que, bueno, recollir una mica el que és el sentit editorial del diari i crec que val la pena que...
1: El llegirem.
0: Que comencem per aquí.
1: El llegirem. Sí, un bon emplaçament a la lectura del diari de demà. Ho farem cada dia amb les diferents capçaleres del país. Gemma, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
0: A tu. Bona nit.
1: Bona nit, Gemma Martínez, directora del periòdico.
2: I al tram final incorporarem també cada dia una veu perquè reflexioni sobre allò que m'ha estat explicant des de les 9, per tant una reflexió sobre el que ha passat avui. I el primer d'estrenar aquest nou espai serà un periodista a qui habitualment saludàvem a Kif i que ha canviat d'escenari. Ara està a Berlín. Christian Segura, bona nit.
3: Bona nit, Manel. Bona què? Nit, Agnès.
1: Tot bona bé? Nit.
2: Prova el canvi. Adaptant-hi.
3: Prefereixo no respondre. Sí, adaptant-hi. No, era una ciutat que ja coneixia, ja havia viscut 4 anys, ara fa 20. Algunes coses han canviat. Per mi continua sent la millor ciutat del món, però bé, sóc aquí, estic gaudint de la feina i de la ciutat i sobretot gaudint del programa d'avui. M'ha agradat molt.
2: Que bé, doncs ens dones molts ànims.
3: Sí, home, és una secció nova i em fa il·lusió. He apuntat tres coses.
2: Doncs va, tens tres minuts. Per cap...
3: Vale, no és cap... Mira, un minut per cada o
2: exacte.
3: Menys per cada.
2: Tot teu,
3: mira,
2: sense
3: cap
2: final.
3: Ordre concret.
2: Va.
3: L'Antoni Padilla és bàsic, en qualsevol context, i la història del Cleo i el matrimoni beneït per Casaus i Núñez i Gaspar és espectacular. Jo no ho coneixia, però és el que deia l'Agnès, vull dir... tampoc fa gaires anys, això.
2: Sí.
3: L'altra qüestió que per coses professionals m'ha tocat recentment, perquè vaig entrevistar un sociòleg molt important,

0: estat a Alemany fa poc i vaig parlar també amb el Jordi Grasa, que és catedràtic a la Universitat de Barcelona, és la qüestió de la intel·ligència artificial i l'ensenyament. És que és l'única vegada a la meva vida que jo em sento que sóc retrògrad. O sigui, realment tinc por per la intel·ligència artificial. És a dir, com això està afectant a l'ensenyament. Ja no és que nosaltres ens tornem uns mandrosos, no. A nivell d'ensenyar, aquestes criatures o adolescents tenen un accés a una eina que realment els permet no aprendre res. És increïble. I és un repte enorme per qualsevol societat. M'ha agradat molt aquesta qüestió perquè la trobo fonamentalíssima. I l'altre tema és el de Ceuta, per parlar més de qüestions ja més de l'actualitat més immediata. Per mi la notícia del dia és Pedro Sánchez dient que Marroc no està, el govern de Marroquí no està darrere d'això. Ostres, jo realment... clar, això és el meu pàlpito, no?, que es diu en castellà, em diria que té raó. Em puc creure Pedro Sánchez amb això, perquè, com ha dit el Xavier Mas de Geixàs, Espanya ha estat força masella amb Marroc. Sánchez ha cedit amb el Marroc en multitud de qüestions, no només al Sàhara. És molt interessant saber què ha passat si no hi ha una conxorxa marroquina al darrere. I jo em crec que Sánchez... I per acabar, home, el Xavier Mas de Xaixàs el conec i li tinc molta estima, però el que ha comentat de que és molt interessant i els debats s'obren així, vull dir, cosobirania saudí, bueno, anem a veure. Hi ha parlat de que Espanya sigui postcolonial, de domini territorial, de possessions espanyoles, de nostàlgia imperial, molt bé, mirin, aquí hi ha un fet. Si hem de creure amb la voluntat popular... Si anem a Ceuta, que és una part autònoma amb els mateixos drets que Catalunya, que això és una altra qüestió, que qualsevol altra regió espanyola, si anem allà a preguntar a la ciutadania marroquí, sigui de majoria cristiana, sigui cristiana musulmana, preguntem-li si volen cedir la seva sobirania al Marroc.
1: Trescat Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, la USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna a l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita i Glenn Garry, Glenn Rose. Esports.
1: El Barça està guanyant 3-2 al Rayo Vallecano al minut 68 de partit al Camp Nou en duel de la tercera jornada de Lliga, un Barça que ha començat a remolc 0-1. Ha capgirat el partit ja al tram inicial de la represa fent el 3-1, però el Rayo ha inquietat amb un últim gol, ara el Barça passant alguns patiments quan queden 22 minuts més l'afegit perquè s'acabi aquest enfrontament de Lliga. Un partit que està veient des de la llotja del Camp Nou, Gabriel Jesús, el davanter brasiler de 21 anys, el confirmaran demà oficialment com a nou futbolista del Barça, un cop que aquesta mateixa tarda ha passat la revisió mèdica. Fitxa procedent de l'Arsenal a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials l'adeu a la selecció argentina als seus 39 anys. Leo Messi diu que vol donar pas, entre d'altres, als jugadors emergents del seu país i que ja té poc més a oferir a la seva selecció. Un Messi, doncs, que diu adeu a la seva selecció després de perdre la final del Mundial.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures

0: Hores, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
1: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
2: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
3: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
5: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
4: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
6: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
7: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
8: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbiji, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
9: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
8: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
10: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se le agradece de corazón.
8: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
11: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
13: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribarà a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt

0: estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
1: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
2: 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
4: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
5: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
3: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
6: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
7: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrion, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a

0: Res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
1: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: En una entrevista a Trescatinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
2: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, vull dir, era un gran actor.
0: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
3: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
0: I el director Roger Gual, en declaracions a Trescatinfo, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
4: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
0: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports. Esports.
1: Amb David Ubac. El Barça està guanyant el temps afegit del seu partit de Lliga contra el Rayo Vallecano per 5-2. Acaba de marcar el cinquè Lamine Yamal, completant el seu doblet particular de gols en un duel que serveix per tancar la tercera jornada de Lliga a la primera divisió i que has de confirmar-se aquesta victòria clara del Barça, doncs situaria l'equip de Hansi Flick com a líder de la primera divisió, entre d'altres empatat a punts amb un total de 9 amb el Madrid al capdavant de la classificació de primera, per tant lideratge del Barça per gol a braç, un gol de Lamine Yamal que arriba en una triangulació des de la frontal de l'àrea a Madeyemi, que li ha cedit ras a Lamine Yamal, que per baix a la mitja lluna de la frontal de l'àrea ha xutat a la base del pal dret de la porteria del Rayo Vallecano, la pilota ben ajustada per baix per fer el cinquè gol del Barça, el seu segon. Avui mateix Rafinha també ha completat un doblet i l'altre gol blaugrana l'ha fet el futbolista del Rayo en pròpia porta. Ha estat finalment el jugador madrileny qui ha introduït Legend, l'ex del Girona, la pilota a la seva porteria al minut 51 de joc. En aquest cas ha estat el 3-1 provisional, i és que la primera meitat s'havia avançat al Rayo amb gol de Camello al minut 12. Rafinha ha empatat a 1 al 19. Lamine Yamal, dos minuts més tard, del 21, ha fet el 2-1 que capgirava el marcador. A la represa ja ha estat Legend qui ha fet el 3-1 en pròpia porta per part del Barça. 4-2 de Camello, novament, per part del Rayo, que ha posat el Barça alguns minuts amb angúnies contra les cordes, però la reacció dels de Hansi Flick ha arribat en aquest tram final amb el 4-2 obra de Rafinha i el 5-2 definitiu que acaba de marcar Lamine Yamal. El partit encara en joc, el temps afegit amb córner per al Rayo, però el Barça que ja domina per 5-2 en un duel que transmetem amb les reaccions posteriors a la TTT de Catalunya Ràdio. Avui també s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. I a tot això, tornant al Barça, hem de destacar també que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, és ja a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest mateix dilluns amb el Barça. Demà es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més

0: variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info.
0: Perquè Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que

0: euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morey. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
1: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu, un minut per repassar-lo, parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns ja a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya

0: però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
1: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
2: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un alt càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola, i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable, que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat, i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota, i llavors, quan fas un examen sense tots aquests usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies, i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
3: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
4: 3Cat Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz-Deaja.
5: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
6: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
5: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
6: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
5: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
6: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
5: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
6: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura, que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro.

0: Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
1: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
2: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
3: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà a setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
4: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
5: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
6: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
5: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia

0: fer front a les seves obligacions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
2: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
3: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
2: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
4: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
5: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descarta que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Itàlia.

0: Turi, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar d'Ituri.
1: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agradat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, dues vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
1: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
3: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
2: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
4: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
2: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
6: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
7: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica la Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de

0: La vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
1: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació d'Oques Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan verda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
2: vist somiant que vist. Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna fase amb patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal. Fins i tot els de Flick han tornat a veure porteria al temps afegit, però l'àrbitre ha anul·lat el 3-1 de Koundé per fora de joc. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido.
3: Eren aquestes les declaracions de Marc Bernal a DAZN. Recuperem el testimoni del futbolista blaugrana valorant el que apuntàvem, el lideratge de Rafinha, no només en el partit d'avui, sinó en general, atesa la seva capitania al Barça. Sentim aquestes declaracions de Marc Bernal referint-se al lideratge de Rafinha, com dèiem, a DAZN.
5: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
3: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, per la seva banda, suma ja 5 gols en 3 jornades. Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, a l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder, amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça. El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'argentí, Àlex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sots campionats i també dues copes.

0: Amèrica. Tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
0: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió, dels quals, això sí, el club blanc i blau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morey. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara a Bloc Poliesportiu, dit això, parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha anunciat el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. I pel que fa a la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar a la jornada de descans d'aquest dilluns. Doncs Mas hi ha arribat com a líder, com dèiem, i pel que fa a Pogačar, a l'eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura de clavícula, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació.
1: Trescat Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva.

0: exclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. 3Cat Info. 3Cat Info. Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic, el cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
2: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
2: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
1: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
5: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
6: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano

0: Estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
1: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
2: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
1: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
3: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
4: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
3: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
5: El temps.
3: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i els Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
7: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
3: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
5: 3CAT Info.
3: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
9: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
10: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
8: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
11: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
3: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
12: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
13: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
12: En una entrevista a 3CAT Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
14: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
12: El director Alex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
15: Era un actor que si algo admiraves d'ell és que

0: No hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
1: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
2: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
1: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol es remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva.

0: esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades,

0: corporal que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
2: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos tres años en el Magdeburgo.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.

0: El que esperàvem des de feia temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Els tres expedientats són un alt càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
0: Quan demanes un resum, abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
1: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
2: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
1: Els detalls de què podran fer i què no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
3: 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
4: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
5: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
4: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
1: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
6: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
1: Y exigir

0: també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
1: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
3: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
4: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
4: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina

0: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
1: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
0: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
2: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
3: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
4: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar d'Ituri.
7: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anal als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
2: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, dues vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
7: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
2: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
9: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
8: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
10: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
8: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
11: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
2: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
12: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Buida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida

0: d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta a Lazar una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
1: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vis somiant que vis.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluït dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
3: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça-Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
3: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va

0: confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la 10a etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
1: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al

0: Delta de l'Ebre i el Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
4: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
2: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
5: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
6: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol.

0: Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
2: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
2: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
1: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
5: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
6: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
5: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
7: En mi barri la gent s'ha portat conmigo fenomenal. La gent ha sigut molt solidària. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. y además no solo los vecinos del principio, sino también hay

0: sinó que d'altra zona que han venit aquí a portar mucha cosa, que se l'agradece de corazón.
1: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
2: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
3: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
2: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
5: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Masoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
6: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
2: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iranena de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
4: 3CAT Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
8: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
9: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
7: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
10: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
2: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
11: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrion, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció de l'ex-Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
12: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
11: En una entrevista a 3CAT Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
13: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
11: El director Alex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
14: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
11: I el director Roger Gual, en declaracions a 3CAT Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
15: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina. És d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar...

0: davant de la càmera, que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
1: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, cada votat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir.

0: Bachar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos

0: els últims 3 anys en el Mar de Burgos.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Shelekhmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
2: Són 2 quarts de 2.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxis, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que

0: Inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
2: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
3: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
4: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
5: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
5: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
4: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
6: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
7: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu Sumar també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
3: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
8: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
9: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
10: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
9: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
12: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial mundial s'havia atrevit a alliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
13: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
12: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
14: Tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
15: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar d'Ituri.
17: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
17: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2017.

0: 2015. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
2: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
1: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
3: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixi.
1: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
5: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
6: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radencliffe, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre 3 generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
4: visc somiant que visc. Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
8: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
7: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
4: 3CAT Info.
7: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
7: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
4: 3CAT Info.
7: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
4: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alcàrrec